0: 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Els Mossos els han detingut a Girona, havien contactat amb les noies a través de les xarxes socials i estan acusats dels delictes d'agressió sexual, prostitució i explotació sexual. El govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs 2026-2027 i beneficiarà, amb una rebaixa del 50%, les famílies monoparentals amb un sol fill o filla i l'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o filla. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declara a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 tipus de família monoparental vigent. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudi realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: L'startup nord-americana Anthropic, que ha desactivat els seus models més avançats d'intel·ligència artificial arran del veto del govern de Trump als estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Davant d'això, Anthropic ha decidit suspendre l'accés a tothom. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge amb la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guanyadors que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariana Escoda.
2: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
3: Estem molt contents d'aquesta menció especial per Tanit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català.
2: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, qui ha defensat la identitat i la llengua catalana.
4: Jo dubto que un americà li doni el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino. Gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis.
2: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Esports, l'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Füchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40 a l'altra semifinal. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. Aquest diumenge a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona. En futbol el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada es jugarà a la Nova Creu Alta divendres que ve. I el Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1 i de moment Brasil-Marroc 1-1.
5: Fins aquí les notícies.
6: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
6: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir...

Entendre la poesia de J.B. Foix és un repte que, com passa amb la bona literatura, sempre té recompensa. I tanmateix encara ara pesen alguns llocs comuns sobre el presumpte hermetisme d'una obra que demana ser llegida i, per tant, interpretada amb un cert grau de detall. I això és el que ha fet el crític i assagista Lluís Quintana al llibre Per entendre Foix, que publica l'editorial Fragmenta, un estudi que parteix, sobretot, dels poemes de les irreals omegues per analitzar qüestions com els paratextos, la metaliteratura, la dimensió metafòrica o la tradició d'on pouen els versos d'un poeta que es veia ell mateix com un investigador en poesia. Parlem, per tant, de l'obra poètica de Foix, enllà de les irreals omegues, amb Lluís Quintana i en companyia d'en Jordi Puntí i la Xènia Diaconova.

0: Som-hi, sempre és un gust, obrir amb Guillermina Mota. Ben tornat, Lluís Quintana.
1: Moltes gràcies per haver-me invitat.
0: Com anem, un plaer. I per parlar de Foix, és Mota, per descomptat, cantant Foix. Jordi Puntí, què tal?
2: Molt bé, com
0: esteu? Xènia Diaconova.
3: Com va?
0: Avui ja ho sabeu, per entendre Foix, aquest és el títol de l'últim llibre en Lluís Quintana, a fragment editorial, a propòsit de J.B. Foix, hem de dir-ho amb el pseudònim corresponent, així ell ho volia, i recordar en primer lloc que parlarem del Foix, sobretot poeta, i que des de fa pocs mesos tenim la reedició de l'obra poètica completa, també l'obra en prosa, ha sortit en dos volums per part d'en Jordi Cornudella, a 62, de manera que allà teniu el corpus textual, sobretot en poesia, estem parlant dels 5 llibres canònics, més els 12, em penso, altres poemes, més la poesia dispersa. I hi ha una, precedidament, hi ha una carta, una lletra, Clara Subirós, on diu el poeta: recorda sempre que sóc un testimoni del que conto i que el real, del qual parteixo i del qual visc, i l'irreal que tu et penses descobrir són el mateix, no? I l'adjectiu irreal aquí m'escau, perquè efectivament Les Irreals Omegues és el llibre principal, Lluís, en el qual, no?, el poemari on del qual parteixes, sobretot singularment aquest poemari de l'any 49, per definir, que això és una mica la pretensió del llibre, una d'elles, perquè és un llibre, aquest, per entendre Foix, ben complet, d'escatir la poètica de Foix, no?, a partir de diferents elements. T'ha interessat singularment la part metaliterària, és a dir, tota la part de la poesia de Foix, que no és petita, que parla de la pròpia poesia de la creació, no?
1: Sí, la idea és que Foix és una persona, és un autor que, però això és molt del segle XX, és un autor que constantment fa referència a què significa ser poeta i què significa escriure poesia. A diferència d'altres autors que han parlat d'això, ell no parla mai tant d'ell, jo poeta, sinó de què vol dir ser poeta, quin és el lloc del poeta en la societat actual. Mm-hmm. Això és diferent, no? És a dir, sempre es diu que Foix és un poeta molt impersonal, i és veritat, és a dir, aquest jo que apareix allà no és el senyor Foix que viu a Sarrià, sinó que és un jo que ell ha creat, diguem, no? I això, en aquest sentit, és molt diferent de la poesia, que molt sovint és molt, sobretot des del romanticisme, és un exercici del jo, no?
0: Sí, la diferència entre el jo poeta i el jo col·lectiu, i també per això, no és el jo també com a pseudònim. Hi ha una entrevista on ella explicava com d'amagat tenia la professió poètica, diguem, no, la creació poètica, els seus pares. El meu pare no va saber mai, intuïa que jo feia coses, però això de la poesia, no?, ens ho va portar una mica d'amagat. Poeta, i sobretot també un terme que ell, en fi, va

0: va definir en diferents ocasions, i ara em fa il·lusió que també puguem escoltar com l'explicava i en quins termes. Jo crec que l'any 84, en una entrevista inèdita fins fa relativament poc a Televisió de Catalunya, precisament amb aquesta idea de la investigació, de l'investigador en poesia.
1: Vostè s'ha definit moltes vegades com a investigador de poesia.
2: Sí.
1: Quina és la diferència que separa el poeta de l'investigador de poesia?
2: Home, normalment tot poeta és un investigador de poesia, però generalment cada poeta tendeix a seguir allò que la seva personalitat, allò que els seus estudis o allò que la seva intel·ligència li ha aconsellat que havia de ser la poesia o el tipus de poesia. I si és romàntic farà una poesia acadèmica romàntica, i si és un clàssic farà una poesia clàssica.
1: Com a poeta o investigador de poesia?
2: Investigador de poesia ho vaig dir per demostrar que jo no era ni un poeta romàntic, ni un poeta cubista, ni un poeta surrealista, ni un poeta neoclàssic, sinó que a dins de cadascun d'aquests camps jo investigava un tipus de poesia. Això es veu, per exemple, que és el Sol i de Dol. I en allà hi ha tres seccions. L'una secció és una secció de poesia intel·lectual, on més o menys intervenen motius filosòfics, inclús metafísics. Hi ha una segona part on s'hi provoca, gairebé provoco, el fet d'escriure en un sonet clàssic poesia moderna. Aleshores hi ha poemes de tipus eròtic, eròtico cubista, diguem-ho en aquest cas, per donar-li un nom, perquè era l'època del cubisme i n'hi ha d'eròtics. Hi ha la part aquesta eròtica, que és la segona part del llibre, i després hi ha la part religiosa. I en cada una d'aquestes parts he procurat caminar per damunt del tema que m'havia proposat, i sobretot intentar, com m'he fet i ho sap tothom, escriure en una llengua que integrés el català de des del català medieval fins al català, els català dialectal d'avui.
0: J.B. Foix, en una entrevista a Televisió Catalunya als anys 80. Quin munt d'idees interessants aquí, al marge de la creació d'aquest gènere artocubista, del qual una altra estona podem parlar, però m'agrada, Lluís, quan, diguem-ne, va rebutjant etiquetes, ni romàntic, ni cubista, ni poeta surrealista, que és un adjectiu que a vegades injustament i absurd a l'acompanyat, no? I que, per exemple, Jaume Vallcorba va refutar moltes vegades, no? És quan dormo que hi vaig, clar, no és gens surrealista, malgrat que a vegades aquesta adscripció hi ha estat. Tu parles, per exemple, en tot l'apartat, que hi ha una part del llibre que l'analitzes, tota la immersió metafòrica, no? De com veu una tradició més aviat simbolista, si hem de buscar-hi alguna escola.
3: Sí, sí, jo he insistit, per exemple, bastant en un poeta com és Rimbaud. Per què? Perquè Rimbaud desplega un tipus de metàfores amb un llenguatge molt violent, que a l'època va ser molt inusitat, i a més amb una recuperació lèxica molt sorprenent. És a dir, Rimbaud és un nen de 17-18 anys que té un lèxic absolutament fora del comú, i per tant molt sovint se l'ha de llegir amb diccionari perquè ell està buscant un llenguatge d'una màxima expressivitat i per tant treure tots els recursos possibles del llenguatge. Jo crec que Foix li interessa més aquesta tradició, més que, per exemple, la tradició de Mallarmé o de Valéry, en aquest sentit del simbolisme. Ara, òbviament, tots venen de Baudelaire, i això no hi ha res a fer, vull dir que no, això no es pot escapar, no? Però jo crec que hi ha això. I després hi ha aquesta idea que has dit tu, i que diu ell, que després en un altre lloc diu: per mi el cubisme, el surrealisme i el classicisme no són escoles, són gèneres literaris. Aleshores, un escriu novel·les i poemes, i aleshores un escriu cubisme i l'altre escriu surrealisme, és un gènere literari. Que és una manera una mica bèstia de dir-ho, sobretot si ho intentes entendre en termes d'història i literatura, però en canvi és molt evident que és el que ell fa.
0: Jordi Sènia, Foixians, també. Aviam, per on entrem aquí?
4: Per on entrem? Bueno, és que hi ha moltes... hi ha molts punts, hi ha molts llocs per entrar. Jo, el primer que diria és que una de les sensacions que em deixa el llibre d'en Lluís és que és l'actualitat i el fet que Foix sigui un poeta que fa molts anys, diguem-ne, ja que va morir, i que té una obra que continua sent viva i que continua sent creadora de pensament. Ara, quan ell en aquest moment parlava de les tres fases, no?, en sòlida d'ola, dels tres elements, no? La religió, l'eròtico-eròtica i, sí, i el pensament, podríem dir, o la imaginació. Això, d'entrada, el vincula, evidentment, amb el Renaixement, amb Petrarca, amb unes idees com neoplatòniques, però, alhora, actualment et continua donant material. O sigui, no és una cosa que dius està enclavat, el veiem allà i ens el mirem, sinó que, i la mateixa interpretació que fa en Lluís, que fas tu, Lluís, de les irreals omegues, i com entres i vas disseccionant paraules, fins i tot els títols, els paratextos que dius, tot això em demostra que és un autor, això, d'una gran modernitat que no ens l'hem acabat, diguem, no? Sí. Tinc la sensació que, per exemple, Carné el recuperem, però tots els elements els tenim molt clars. Riba, podríem dir que és allà, però que no ens hi acabem d'atrevir. La sensació és que Riba està una mica oblidat. I Foix, hi entres i sempre hi trobes coses, no? I no només el Foix de primer, d'abans de la guerra, sinó el Foix actual, dels últims anys. Les edicions que s'han anat fent, llibres com Darrer Comunicat, Tocant a Mà, és que hi ha coses allà que dius, ostres, aquest home, als anys 60 i als anys 70, resulta que vivia, ens pensem que era la figura aquesta del pastisser, el senyor gran, que sempre tractava de vos a les persones, que és el que passa en aquesta entrevista, per exemple, aquella noia jove li diu de vos, però en canvi resulta que té una mirada completament afuada i fixada en el present, no? I això és el que jo crec que fa, ja sé que és molt general el que dic, però crec que és el que fa que després puguem entrar-hi i que hi anem trobant coses, perquè alhora hi ha una voluntat inicial que és el que per mi és el més preuat, que és aquesta voluntat de distorsionar el llenguatge i de trencar-lo, de trencar la idea que allò que llegiràs ho entendràs a la primera, sinó que hi ha un treball que té a veure, bueno, això en podem parlar, no?, amb l'ús de la imaginació, amb com adaptes la imaginació a allò que veus o allò que sents, que té molt a veure també amb el que deies tu, Lluís, del simbolisme, no?
5: Sí, perdoneu, simplement jo volia explicar una anècdota molt breu, personal, que és que quan jo vaig aterrar a Catalunya en un institut de batxillerat, vaig tenir molta sort que el meu tutor del meu grup em va preguntar, bueno, t'interessa llegir en català, per on vols començar? I jo, que ja era una friqui que volia llegir només poesia, un gran error, per cert, llegir només poesia, però li vaig dir, bueno, fes-me llegir el teu poeta preferit, li vaig dir. I em va dir, bueno, em sap greu, però el meu poeta preferit és Foix i és molt difícil. I jo, bueno, fantàstic, si és molt difícil, encara més interessant, doncs explica'm-el. I ell em va dir, home, és impossible explicar-lo, només diré el nom, Domènec Marzà, també és escriptor, que ha publicat coses, és valencià, i em va dir, bueno, jo no te'l puc explicar, però et puc llegir poemes seus a veure si t'agraden, si et sonen interessants, no? Llavors em va llegir alguns poemes de sol i de dol. Jo, òbviament, entendre no entenia gran cosa, però em seduïa sonorament, harmònicament. Clar, jo estava aprenent català, però aquell senyor em va començar a explicar, bueno, aquí està parlant com si fos un poeta del segle XII. I aquí està fent servir una forma verbal medieval de la primera persona, el singular, que aquí a Barcelona no fem servir. I aquí, en canvi, està sent molt modern perquè també és un autor de les avantguardes. I jo, sentint tot això, pensava, ostres, un senyor del segle XX que és perfectament modern i contemporani, un artista de les avantguardes amb tot el que això implica, i que alhora és capaç d'escriure com si fos un trobador del segle XII, això és molt interessant, no? I realment, o sigui, aquella primera fascinació que vaig tenir era purament intuïtiva, no? Però després l'he anat enriquint amb altres lectures, no? I per exemple, una lectura que sempre m'ha interessat molt és la que em fa Ferrater, que tu, Lluís, també cites diverses vegades al teu llibre, i clar, i després amb poemes molt més foscos o considerats foscos pels profans, com ara nosaltres, no? Que com són els poemes d'Irreals Omegues, a mi em va sorprendre molt que Ferrater digués, bueno, en realitat hi ha un contingut gairebé periodístic en aquests poemes que parlen de la prostitució del Port de la Selva i de l'abús que se n'ha fet pel parc del turisme, i dius, ostres, realment cal ser ferreter per veure aquest contingut tan concret i tan periodístic, no? Que ell diu que és com unes idees periodístiques que serien molt banals si les posessis tal qual, però en canvi sublimades i sofisticades per Foix comencen a brillar d'una altra manera. Clar, jo em pregunto si realment per entendre Foix cal ser un ferreter o un Segimon Serrallonga o un Pere Gimferrer realment per entendre'l del tot, o si pot ser una persona normal.
0: Sí, Lluís, no, per al·lusions.
4: Molt, molt breument, per al·lusions. Endavant, endavant, perdona.
3: Jo, el títol de Per entendre Foix és de l'editor, que és un senyor que sap fer títols, perquè n'havia posat un que era absolutament impresentable, que s'entenia res i tal. La poètica de Foix, o sigui, em va dir, mira, això és res. I després un amic meu em va dir, no, el títol és Per entendre per què no s'entén Foix.
5: Ah, veus? Això m'encanta.
3: Aquest és el títol. Ara, la idea és que Foix és... Ja en els poetes, sobretot en els poetes de l'avantguarda, i els poetes de les avantguardes més arriscades, que és el Dadà, però després de les avantguardes més llegibles, com és el surrealisme, hi ha, en el fons, també hi ha una part de tècnica. Hi ha una tècnica de creació d'imatges i de creació de metàfores. I, per tant, no ens hem de deixar enlluernar i tampoc ens hem de deixar... aclaparar.
4: No?
3: Ens hem de s'aclaparar, perquè si no, això és una cosa que jo feia servir amb els alumnes, els posava una prosa Foix i ja no s'entén res, no? Va, ara anem mirant, i fixeu-vos com les imatges se succeeixen unes a les altres, com si fos un somni, de manera que en un somni té 30 episodis molt diferents que queden encadenats per una mínima anècdota o per un mínim detall, i el procediment pot ser aquest. Per tant, no us deixeu aclaparar, no us deixeu enlluernar, i és un autor més llegible que algun surrealisme, que realment, i en aquest sentit, ell sí que diu, com és allò, l'únic que no és surrealista aquest país sóc jo, perquè vivia a l'època franquista i era absurd, però és a dir que és una poesia que és comprensible, però evidentment no és trivial, no és fàcil, i per tant, doncs, un s'hi ha d'esforçar, ja està.
0: Després hi ha una altra explicació per aquesta idea de l'hermetisme possible que s'assaja en el llibre, que té a veure l'hermetisme o el trobar clus també, que té a veure una censura que no n'havíem, no, que sembla obvi, però efectivament a Foix li interessava que no tothom l'entengués en primera instància, diguem-ne.
3: Sí, jo vaig trobar l'expedient de censura al Cala de Henares. I l'expedient de censura diu, si n'ha de que objetar evidentment, perquè no entendrà aquest bon home. Sembla ser que el censor va parlar amb algú que va parlar amb l'Albert Manent i li va dir, jo pensava que sabia català i quan he llegit això ja m'he donat que no en sé, que és cert, jo pensava que sabia català, però el català que jo sé és molt limitadet, i aquest senyor m'ha obert un català, bueno, el censor més aviat no li ha obert res, però m'ha ensenyat que hi ha un català riquíssim, que és tan català com els altres, i que en canvi jo la desconeixia absolutament, no? I això forma part també d'això.
5: Sí. Mira, justament aquí em parla Ferreter també d'això, no? El poeta actualment ha de procurar no ser entès, però no per perversitat, ni per cap mena de gratuïtat, sinó perquè ha de procurar no ser entès simplement per la gent que ell no vol que l'entengui. És a dir, concretament en aquest cas, es tracta potser del censor, però el censor a darrera hora és secundari. El que es tracta és que no entenguin el que es tracta, que no entenguin el poeta, són simplement la gent de la ràdio. Alerta.
0: Això ho diu Ferreter als anys 60 en el curs d'Arquitectura Catalana, amb unes classes, amb uns alumnes.
5: Exacte.
0: Que per cert es poden recuperar a la càtedra Màrius Torres, gràcies a en Cornudella, està allà penjat els àudios. Si
5: la voleu. Gent del cine, la gent de la televisió, la gent dels diaris, són la gent que agafaran les seves imatges, que agafaran els seus temes i que els trivialitzaran.
0: Sí. No existeix Ciutat Maragda als anys 60.
4: Però té raó, no?
0: Sí,
4: té raó, perquè al final els poetes que han tingut en aquest país imatges clares, diàfanes, s'han utilitzat, i penso en Martí Pol, diguem-ne, que no és difícil d'entendre, i per dir-ne un, n'hi ha molts més, evidentment, perquè al mateix temps, i això jo crec que també és un element de reflexió és que al mateix temps en aquest país la poesia sempre ha sigut important, diguem-ne, hi ha allò, la famosa idea de Valéry, que si aneu amb compte, no?, a l'Ateneu, aneu amb compte en una cultura que es basa en la poesia perquè és la piràmide inversa i acabarà morint la llengua. I una de les coses que també crec que surten ben explicades en el llibre de Lluís és aquesta cosa de aquest punt en què que ell ho fa servir. Recordo que cites un fragment d'un pròleg que va escriure a Josep Maria, per Josep Maria Sagarra, per l'All i Salobre, no? I una mica li retreu aquesta mena de, tu en dius, facundi, aquesta capacitat d'enlluernar justament, però amb paraules que potser són buides. I, però hi ha un fons, que és aquesta idea que també hi ha sigut molt present amb Espriu, de salvar els mots, no? Vale, hem de salvar els mots, som una llengua, diguem-ne, en perill d'extinció, ho érem fa 100 anys, ho som ara més que mai, però alhora tampoc no podem actuar amb un dramatisme excessiu, no? Perquè llavors es crea una... Què és el que no fa Foix? O sigui, Foix pot salvar els mots, entre cometes, sense la necessitat d'estar exhibint-se, sinó que ho fa amb aquests artificis que expliques molt bé, també agafant de Leo Spitzer la idea d'agafar paraules arcaiques, paraules dialectalismes, i utilitzar-los amb tota normalitat, no? Per entendre que aquesta llengua també és rica, que no només són les paraules que sentim a TV3 o on sigui, sinó que hi ha una llengua que va més enllà i que no cal que fem constantment l'exercici de dir, ei, és que això, aquestes llengües, aquestes paraules són molt importants. No, ho fas d'una manera natural. I aquí també la idea de no ser entès, jo crec que va per aquí, en el sentit de dir, vale, no ets entès a la primera, però a la segona potser sí, i a la tercera sí, a la que t'hi fixes. I de fet la poesia de Ferreter és exactament el mateix. Avui dia continuem intentant entendre el joc que fan tres llimones a l'aspre d'una llosa, no sé, per dir-ne alguna cosa, no? Vull dir que hi ha molt això. I jo abans anava a dir una cosa, compadeixo els professors d'institut que durant molts anys van haver d'ensenyar Sol i de Dol a uns alumnes de 16 anys com era jo, que t'obries aquell llibre, que compraves l'edició i obries aquell llibre, no en tenies res, però és que els mateixos professors no entenien res. Sinó... De tant en tant, evidentment, n'hi havia que sí, n'hi havia que havien fet la feina, que els agradava, que els interessava, però per lògica, la majoria de professors allò els relliscava absolutament.
0: I va ser lectura de selectivitat obligatòria durant molt de temps.
4: De molts anys, molts anys.
0: Correctors de selectivitat, que potser tampoc l'acabaven d'entendre, havien d'avaluar-ho, en canvi.
5: Clar, no? Jo vaig tenir sort que quan vaig entrar jo al batxillerat ja no era lectura obligatòria, perquè a mi, per mi, les lectures obligatòries són un oxímoron per començar, o sigui, si la llegeixes és per plaer. Si t'obliguen, no llegeixis, sí, directament.
0: Però és veritat que el plaer... Sí, jo estic d'acord, és una poesia, no una poesia, una prosa també passa en literatura, no? El més interessant sovint és el que vol una mirada més atenta, més en detall, i una anàlisi de... No entens a la primera, no importa. Vull dir, aixeca't i torna-ho a intentar.

0: somni d'esclau.
1: Som-hi, Pere Vilanova, a l'entrada d'una estació subterrània, cantant Foix, també, i avui a Ciutat Maragda, intentant entendre Foix, aconseguint-ho, gràcies a Lluís Quintana.
2: Intentant entendre perquè no s'entén, aquesta fórmula m'ha agradat molt.
1: Sí, sí, amb aquest llibre de tota fragmenta. Digues, Xènia.
2: Sí, sí, no, hi ha una cosa que no sé si és lícit comparar en un aspecte potser més aviat superficial, amb Foix, amb en Pla, que és aquesta cosa del localisme extrem, que alhora es torna universal, perquè estem parlant de grans escriptors, no? És a dir, d'això també en parla una mica Ferreter, que diu que en realitat tota la literatura de Foix està basada en els hiverns a Sarrià i en els estius a Sitges i a Port de la Selva, no? Llavors, aquests llocs tan concrets, aquesta geografia tan ben definida, és molt, molt important per intentar entendre, en tot cas, per situar a Foix, no? Llavors, amb Jim Ferrer, en el llibre que tinc aquí a les mans, que es diu La poesia J.B. Foix, també insisteix molt en que realment no és gratuït, no? Que Foix posi els llocs i les dates concretes de la composició de les irreals omegues, per exemple, no? Diu, posa un exemple d'un sintagma que potser no s'entén gaire si no pensem concretament en el lloc i en l'any en què es fa el poema. Que en el tercer poema de les irreals omegues es parla d'uns burgesos que tenen passius antillans i balanços bosníacs. Llavors en Jim Ferrer diu: la data i l'indret del poema, Sitges, 1922, poden fornir-nos una pista. Els passius antillans dels burgesos del cas fan referència al fet que diverses famílies benestants de Sitges basaven una part de la seva fortuna en accions invertides a Cuba. Una fallida, un crac comercial que es va esdevenir en l'època de redacció del poema, és la clau ben senzilla d'aquests passius antillans. Llavors, clar, després en Serrallonga tinc entès que igual que en Ferreter, pensa que en realitat no són ben bé les dates de creació dels poemes de les irreals omegues, sinó que són els moments en què ell concep la idea general de cada poema, no? No sé fins a quin punt, jo només he pogut fer un tast del teu llibre, per tant no sé si en parles molt a fons, fins a quin punt et creus realment aquestes dates i aquests llocs, no?
1: És aquesta importància dels paratextos, no? També són literaris en aquesta cosa, que no ens hem d'agafar el peu de la lletra, no?
3: Sí, això ho han estudiat altres investigadors. Per exemple, Marrugat va treure un article als Estudis Romànics sobre les dates, amb un estudi molt, molt meticulós i molt minuciós de les dates de les irreals omegues i les relacions amb les polítiques del moment i amb les èpoques, no en les quals estan acabats, sinó en les quals estan formulats els poemes, no? Per tant, això és així. Aleshores, jo no m'hi he fixat tant, perquè és una cosa que el Segimon Serrallonga també ho ha estudiat, i per tant jo no m'hi he fixat tant, però sí que és veritat que t'ajuden a entendre. Per exemple, hi ha un poema que jo crec que al·ludeix a l'exili, però en comptes de dir octubre del 39, diu, en comptes de dir gener del 39, diu octubre del 34, perquè octubre del 34 és la fallida de la proclamació de la República independent de Catalunya, etc., del Companys, i el que ell està, jo crec, la meva hipòtesi és que està relacionant les dues coses. Mm-hmm. Ara, a més d'això, és aquesta idea que tot és paratext, és a dir, això també és una altra aportació al poema, és quan aquest poema jo me'l vaig, més o menys me'l vaig imaginar. Ara, això té trampa, per exemple, el pròleg posa pròleg, Port de la Selva, setembre de no sé què. Bueno, és que el pròleg el va acabar el setembre del 36, perquè amb el pròleg no es poden fer trampes. Però si has fet trampes amb els altres, trampes. Sí. Si has fet coses amb els altres, sí. Vols dir que no les estàs fent aquí? És a dir, tota la poesia Foix et porta a qüestionar, ja no el poema, sinó el títol del poema, ja no el títol del poema, sinó el pròleg, el títol del poema, ja no el nom de l'autor, potser aquest llibre és fals, és una...
1: Els títols dels poemes, hem de recordar-ho, són una, vaja, són proses breus, són gairebé microcontes, no? I és una cosa interessant, perquè tu expliques efectivament, Lluís, que els títols en general, en poesia sobretot, són una invitació a la creació d'expectatives, no? És el famós horitzó d'expectatives. Què puc esperar d'aquest poema? També interpretativament, cap on em conduirà? I ell, diguem-ne, no sempre és claríssim, no és diàfan amb els títols, a vegades gairebé són peces que podrien ser autònomes, no?
0: Sí, de fet hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt, una proposta que tu fas, que és la idea quan parles a més de la influència de la literatura, de la poesia medieval i sobretot dels trobadors, no? Que dius que els títols podrien ser com les resors que es posaven al principi del, no, que els trobadors, diguem-ne, que de fet és una cosa que ve després, però, i que el Riquet això ho ha explicat molt bé, no? I la idea em vas fer llegir un parell de títols en aquesta i vaig pensar més que la vida, la resor, no? Però vaig pensar, sí, té un sentit, i és gairebé com intentar assajar una poètica breument del que et vindrà, no?
3: Sí, jo això és una hipòtesi que faig, m'ho he inventat absolutament, i els meus col·legues medievalistes de moment no m'han enviat cap anònim, no m'han dit res, no? És més, l'altre ho vaig comentar amb un medievalista col·lega meu, un amic meu, i no em va dir quina ximpleria, no? Cosa que en el món acadèmic ja saps que és molt important, que no et diuen mai, sí. No et diuen, això és la ximpleria, no m'ho han dit. És una hipòtesi que faig jo perquè realment no hem trobat encara no hem trobat l'explicació satisfactòria d'això, no? A l'Artur Terri en un moment determinat diu, bueno, això tampoc acaba funcionant del tot, que també ho penso, que a vegades no li funciona del tot, però quan li funciona és el de les resors, no? Sí. Per això jo ho he pensat, no? És a dir, el trobador t'inventa unes històries i diu, i al final acaba dient, i per això vaig dir això, i la resta del poema no té res a veure.
0: Sí, sí, sí, dit, no? Però en canvi Geoffrey Rodel l'entens molt més si saps, si coneixes tota la vida amb la història de l'amor de lluny i de la comtessa de Trípoli i tot allò, no? Volia explicar una anècdota que m'heu fet pensar en lo de Sitges i amb en Riquet ara, que és que en Riquet ho va explicar una vegada en una xerrada. L'any 35 hi ha la trobada del PEN Internacional a Sitges. I en Foix hi va. I aleshores, i en Riquet també. I hi ha un moment, estem parlant del 35, o sigui, un any, falta menys d'un any perquè hi hagi l'esclat de la guerra i tot això. I aleshores hi ha un moment on en Foix va al lavabo i es troba pixant entre en Marinetti i Chesterton.
1: No.
0: I surt emocionadíssim, el jove Foix surt emocionadíssim del lavabo i diu, he miccionat, segurament va dir, he orinat, no devia dir pixar, he orinat entre Marinetti i
1: Chesterton.
0: I diu, cal posar-hi una placa. I aquest cal posar-hi... Això ho explicava en Riquet i em feia molta gràcia, perquè era una mica aquesta... També, més com que amb ell hi havia aquesta mirada futurista a vegades, no? I alhora, doncs, la tradició de Chester, doncs, i allà al mig penso que té molta gràcia.
1: Boníssim, és Chesterton.
3: Sí, sí, perquè no, una bona definició del que fa ell, no?
0: Sí, sí, exacte.
1: Sí.
2: Bueno, això demostra que, una vegada més, no?, que Foix tenia també sentit de l'humor,
0: sí.
2: Un gran sentit de l'humor, cosa que potser no sempre és evident, o que en tot cas aquest tòpic de poeta hermètic que sempre arrossega Foix, pot ser que no deixi clar que té un gran sentit de l'humor. Jo, un poema que en aquest sentit em sembla molt, molt il·lustratiu, que en tinc aquí, clar, d'un llibre, d'un dels primers llibres, que no sé si hauríem de llegir el títol com a Cartu o K-R-T-U, no sé com...
0: Bueno, aquí també tens una teoria,
2: sí, no?
0: que m'agrada. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ara me l'explicareu. Sí,
0: exacte.
2: Sí. És un poema bastant llarg, en prosa, que es diu Artur Carbonell, perquè és una sèrie de poemes que són presentacions de personatges... I al final diu Només quan de tant en tant ens trobem per Sitges, jo passejant el gonfanó de Sant Bartomeu i ell vestit d'àngel que cull petxines i cargols marins, podem repetir-nos amb cordial delectança el nom. I llavors ve el nom del... que hauria de ser Artur Carbonell, i diu que par bo pol ne pell, començo jo, i ell respon fopoix. O sigui que foix, segons com, també pot ser un fopoix.
0: Sí, sí, sí.
2: I això em sembla que demostra una vegada més la seva grandesa, la seva versatilitat, no? Igual que un Eliot pot fer uns quatre quartets i una terra xorca, uns poemes molt cerebrals i, no? I que requereixen una disciplina intel·lectual important per poder-los pair, i també pot fer uns poemes sobre gats que són més
1: mateix,
2: pop,
1: exacte,
2: no?
1: Sí, doncs... sí, sí, sí. Lluís, com l'hem de llegir aquest llibre?
2: El títol, vaja.
0: Sí, el títol del Cartú.
3: El Cartú, sí, el Cartú, aquesta idea me la va donar l'Enric Bou, que hi ha una una tradició d'Apollinaire de jugar amb aquestes majúscules, i evidentment la idea seva de Cartú, jo crec que la idea de Cartú li ve de Gertrudis, i concretament crec que li ve, i això també és una hipòtesi meva, de com Miró va il·lustrar Gertrudis. Miró va fer una il·lustració per Gertrudis, mm-hmm, i va escriure ja separar R true i dis, no?
0: Udis. Aleshores, sí,
3: exacte, udis. I aleshores va dir, a part de la G, que és una velar, per tant pot ser K, K-R-T-U. Jo crec que aquesta divisió que fa Miró amb les lletres de Gertrudis l'inspiren a Foix la idea de Cartú.
1: Nota peu de pàgina, per si algú se li escapa, Gertrudis, primer llibre, si no m'erro, debut de J.B. Foix, de l'any 27, exacte, i Joan Miró, en fi, un gran amic, no? I de fet un dels que més ell va també presentar en societat i col·laborar, sí. que Foix i Miró també eren una complicitat i una aliança artística important.
3: Sí. I fins de tota la vida, fins al final, és a dir, són amics, a més a més neixen el mateix any i moren els dos bellíssims amb 4 o 5 anys de diferència, vull dir que són amics tota la vida. I Foix, Miró, després de la guerra, que viu aquí però viu molt amagat i tal, i no vol que les seves exposicions hi vagi ningú, perquè no vol que hi vagi ningú del règim ni res, diu, bueno, li diu a Joan Prats, diu, bueno, farem una exposició i invites aquest i en Foix aquest, ja està, no vull ningú més.
1: Mm-hmm. Sí. Parlant de títols, ara cita Gertrudis, que recordem són proses poètiques. Clar, una cosa que potser tan òbvia que no hi hem entrat, Lluís, és de tots els poemaris i de llibres d'en Foix, per entendre'l, com diu el títol, diguem-ne, i per analitzar sobretot tota aquesta part que a tu t'ha interessat més, enllà dels paratextos i les veus i la polifonia i la influència de la literatura dins de la literatura, tot això, per què vas triar les Irreals Omegues? És a dir, no te les has amb Sòlida Dol, per exemple, sí que és veritat que hi ha on he deixat les claus, també hi ha algun poema analitzat, però les Irreals Omegues, perquè dius, m'hi posaré amb un dels que jo crec que segurament epitomitzen més bé tot el que tenies ganes de treballar, des del punt de vista també fins i tot acadèmic o crític.
3: Sí, bueno, aquí hi ha una anècdota personal, però no té cap mena d'interès, però us ho explico, que és quan l'any 50, això, el llibre surt del 49, l'any 50 o 51, Foix va llegir aquests poemes a Port de la Selva a un grup de gent. La gent que podia estar interessada a entendre o veure llegir Foix, sentir llegir Foix a Port de la Selva l'any 50 eren escassos. I entre aquests hi havia els meus pares. I el meu pare va tornar a casa i va dir, no entès res. I aleshores, a casa meva, les Irreals Omegues era una cosa mítica, d'una cosa que no s'entenia. Però, a part d'això, és perquè jo crec que és un llibre que no ha estat tan estudiat com Sòlida Dol. Sòlida Dol ha estat molt estudiat i ha estat molt treballat, com tu dius, Jordi, encara pot donar molt més de sí, però... Mm-hmm. Però, en canvi, jo crec que les Irreals Omegues havien quedat una mica apartades perquè probablement són els més hermètics de tots.
1: No, i aviam, perdona, aquesta anècdota és boníssima. Per saldar, diguem-ne, un deute hermenèutic familiar, t'has acabat posant amb les Irreals Omegues, que aviat has dit, eh? I que...
0: Escolta, i justament, enllaçant també amb Sòlida Dol i amb les Irreals Omegues i aquest treball de buscar orígens medievals, no?, que hi ha un moment per mi molt sorprenent, que és quan expliques que Aragón i Breton posen a Ramon Llull en el cànon alternatiu del surrealisme, no? Que, i per tant que ja hi ha un lligam. I jo em preguntava, pensava en un altre poeta més o menys del mateix temps, que era Ezra Pound, no? Que Ezra Pound també agafa Arnaud Daniel i fa tota una exploració i el tradueix i d'alguna manera abraça aquest trobaclus, no? I recordava que Ferrater, i tu em sembla que el cites també en algun moment, Ferrater no li agradava gens Ezra Pound i més aviat el menys tenia, però volia, em preguntava si d'alguna manera es podrien comparar, si podria haver-hi un, si ho has estudiat. Jo la veritat és que no he llegit Ezra Pound, eh?
2: Bueno, perdoneu, que interrompo, disculpeu.
1: S'entusiasma la Xènia d'aquest punt.
2: Això és perillós, sí. No, bueno, això que has dit, Jordi, que no li agrada gens Pound a Ferrater, jo perquè ho tinc fresc, ho he rellegit aquests dies, no? I ell, amb matisos, diu que com a poeta potser són uns, els poemes de Pound són com buits de contingut, sí. Però clar, això és com una descripció només, no és sí. Una cosa, no és un insult, jo crec, que per part de Ferrater, però sí que diu que tota la gent que hi entén, la gent de llengua anglesa que hi entén, diuen que és un gran metricista, no? Que és un gran,
0: sí, exacte,
2: dominant
0: exacte.
2: Molt la mètrica, i que és un gran traductor o adaptador d'altres tradicions, o sigui, sí que el respecta, sí. Per aquesta banda, però potser no hi connecta de forma més visceral, no?
0: Sí, jo pel que recordo li retreu, sí. Un poema que parla de la usura, no? La idea,
2: sí,
0: de que amb la usura en realitat les cultures florentina de Florència, no de Florentino, les cultures florentines, les grans sí, diguem-ne, les grans ciutats que es van crear en el Renaixement es van crear també gràcies a la usura comercial, no? I el fet que hi hagi moralment un dubte, un impediment, no? per acceptar-ho, i això el Ezra Pound no retreu, el fragment en tot cas que jo recordo haver llegit, i això a Ferrater no li agrada.
2: Sí, sí, i mira que precisament el cant que parla de la usura dels cantos de Pound és dels que millor s'entenen. Com a mínim li hauríem d'agrair això, no? Sí, jo, mira, jo justament també ho volia preguntar una cosa així, no? A mi també em ronda pel cap, no?, la comparació, això, amb Pound per una banda, no?, perquè tant Foix com Pound poden fer el que volen amb la llengua, amb la mètrica, amb tota mena d'elements materials, no?, que es fan servir per fer poemes, o també Pessoa podria ser una mica també un autor en aquesta línia, perquè també pot fer el que vol, i més que portar una veu, porta tota una literatura, no?, creada per ell, i tots tres són poetes impersonals en el sentit que tenen tantes personalitats que ja et perds el compte, no? No sé com ho veus.
1: Anem a Paons, perquè aquí tenim
3: realment Paons jo no l'he llegit gens. Bueno, veig que el francès, per ser, ha tingut l'humor de traduir-lo, i per tant m'hi enfrontaré algun dia, però jo crec que ho vaig intentar veure, però ja vaig veure que era molt complicat. Ara, és veritat que hi ha un lligam, que és Joan Ramon Masoliver. Joan Ramon Masoliver va estar amb Pound a l'època, diguem, falangista més arrauxada, està amb Pound a Roma quan els dos estan treballant per a la ràdio feixista, i amb Masoliver es considerava ell mateix un deixeble de Foix. Per tant, és probable que Masoliver parlés a Foix de Pound, però no he anat més enllà.
0: Bueno, ja és algo, eh?
3: No he anat més enllà. Vull dir que era, ho vaig veure, vaig pensar-ho, vaig pensar, no et compliquis la vida, perquè quan estàs fent aquestes coses, bueno, és que no els acabaries mai, entens?
0: Clar,
3: que
0: no, no,
3: a tot tancar per algun lloc.
2: A mi l'anècdota preferida sobre Pound, la que m'agrada més, és una que explica el Jim Ferrer en els dietaris, que no sé si és veritat, però és tan fascinant, que Pound li va escriure una carta a Mussolini, potser us sona, no? L'anècdota que li va enviar, per una banda, com una mena de recomanació, com ho havia de fer per governar el món, i d'altra banda també li va enviar els seus poemes, aquests poemes tan raros, amb videogrames xinesos, amb mig d'uns versos en anglès, i segons diu Jim Ferrer, en Mussolini es va mirar molt per sobre aquella carta en què se li ensenyava a governar el món, va dir, bueno, això és una porqueria, no val la pena, i en canvi va agafar aquells poemes tan raros i va dir, questo è divertente. O sigui que entre els lectors de Pound n'hi havia un de molt, en tot cas, bastant llest en aquesta situació.

0: històries cada.
1: Així escriu Foix i així ho canta Bassarrat, ho canta i ho cantava sobretot, perquè aquesta veu ja té uns quants anys, Lluís. Som al Ciutat Maragda, ja ho sabeu, per entendre Foix, avui amb en Lluís Quintana. Hi ha tot un apartat prou important cap al final del llibre on analitzes la tòpica, és a dir, els tòpics literaris des de les irreals omegues, els impossibles, el món del revés. Després anem a la literatura autorreferencial, que és potser l'apartat que més t'hi atures, però hi ha aquesta idea de la censura dels costums, no? Tot el contingut polític i de denúncia important també en la seva poesia, i he recordat, i vaig anar a buscar-ho en aquest curs d'en Ferreter, que ell diu, Foix té una capacitat, m'agrada molt com ho expressa, no? Té una capacitat enorme per l'insult líric, té un menyspreu terrible per la follia de la gent del país, i té una capacitat extraordinària d'insultar, però d'insultar fent gran poesia, no? Suposo que això ho podem subscriure.
2: Sí, estupendament, és una idea de, bueno, el meu llibre Ferreter m'ha servit molt de guia, eh? Ferreter és una persona que sempre l'has de llegir, és a dir, com que és una persona d'una enorme intel·ligència, s'ha d'aprofitar, es pot aprofitar absolutament tot. Té un problema, té una característica, i és que a Ferreter li agrava epater le bourgeois i provocar, en una època molt, molt conservadora i molt reaccionària, i aleshores també el que li anava era provocar, i de tant en tant deia coses que no val la pena, no? Allò que diu el Salat Papasseit és un petit, és un poema, és un poeta tan petit que no se'l veu. Bueno, mira, noi, és a dir, que per ell tenia aquestes ganes de provocar i d'agitar. Ara, realment l'anàlisi que fa Foix és sorprenent, perquè entén Foix molt abans que ningú, no? Em sembla que algú va calcular, no sé qui ho va calcular, el Jordi Cornella va calcular quan surt el Quadern Gris i quan el Ferreter comenta en la conferència, diu que ha passat una setmana. És a dir, surt el Quadern Gris, se llegeix, al cap d'una setmana ja ha vist que és el llibre més important del segle XX. I ho encerta, no? No és el més important, no, però és un dels llibres més importants del segle XX. I ho encerta. És a dir, que, en fi, és una cosa una mica superior a les meves possibilitats. Però això que diu de l'insult és molt cert. És a dir, que Foix dedica unes grans denúncies amb un llenguatge que no és vist com una denúncia, però ho és. És assenyala i posa el dit al jo i els insulta. El que passa és que a vegades els insults, hi ha un insult que em va ajudar el Joan Ramon Beny aquí, perquè no havia entès res, i el Joan Ramon Beny em va dir, jo crec que va per aquí. L'altre dia vaig comentar, em va dir, no t'ho vaig dir mai, això. Dic, sí, tinc un correu que ho dius.
3: I quin era?
2: És aquest que diu, cremeu tins flabels, no sé què, no? Com és això?
1: No, ara està, tinc aquí els mans, l'insult poètic, per dir-ho així, que posa l'exemple que posa Ferreter,
2: sí,
1: no? Que diu, i amb daus plomats amb bars, sí, sense sortida, juguen amb burg en taulers invisibles, muntanya i cos d'ofí, arbre i ocell, no? I sí, Ferreter, sí, diu que realment amb daus plomats amb bars sense sortida i en taulers invisibles és l'acumulació d'una total frustració, una total irrealitat, una total incapacitat de construir res, no? Sí. Un cop més el censor, m'imagino que devia llegir això, no, i dius, bueno, això no, sí. Nada que ressenyar o el que fos que...
2: Sí, els versos que deia era, cremàveu tinta al sicofant de més, que embrosta els mots i flabel el qui vens, quan fronda arsós les solituds severes. A mi em recorda aquella anècdota del García Lorca, que deia, Rubén Darío m'encanta, que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Jo solo entiendo el qué. Que era una anècdota que ens l'explicava el professor José Manuel Blecua a classe. Doncs aquí no s'entén res. Aleshores jo m'he passat bastant estona i la idea és exactament, és a dir, sou uns aduladors. Sou uns aduladors, i com que sou uns aduladors, escriviu coses, cremeu tinta, en tots de cremar incens, cremeu tinta, no?, per adular el poderós. Que el poderós, a més, és algú que us insulta. És algú que us insulta i vosaltres, en canvi, el seguiu, seguiu fent-li cas, no?, el seguiu adorant-lo, no? I jo, és això, és exactament aquesta idea, no? De que diu Ferreter, és a dir, els està insultant, però sí. Els insultats no sonen per al·ludits.
1: Hi ha aquesta dimensió, no? Per acabar amb els tòpics, no? De la censura de costums, diguem-ne, i sobretot, que és la part que potser t'ha interessat més, la literatura que s'emmiralla, no? En ella mateixa, i aquesta idea de l'autorreferencialitat, que també és molt present. No sé si m'imagino que molt més en les irreals omegues que en d'altres poemaris, Lluís.
2: Sí, jo crec que les irreals omegues és especialment un llibre dedicat a això, a parlar de què vol dir escriure poesia i què vol dir quin és el lloc del poeta en una societat en la qual la llengua ha estat pervertida. Mm-hmm. Ha estat pervertida doblement, una pels sistemes totalitaris i d'altra per la prohibició de la meva pròpia llengua. És a dir, que la perversió és doble. D'una banda, el sistema totalitari fa servir la llengua oficial per deformar-la, i d'altra banda, el sistema totalitari em prohibeix a mi usar la meva llengua com a llengua de cultura, no? I llavors, jo crec que aquesta doble idea és una idea important en tot el llibre.

0: les noies li deien...
1: Som-hi, Gertrudis, versionant un dels textos de Gertrudis, de J.B. Foix, que és aquesta Pepa la Lletera. Per tant, amb això acabarem avui aquest monogràfic. Per entendre Foix, aquest és el títol del llibre de Lluís Quintana, fragment editorial. Recordem que també surt aquesta antologia, publicacions a la Bahia de Montserrat, no? Il·lustrada, oi?
2: Sí, sí, sí, es dirà Mira la Mar Marcela.
1: A quin bon títol,
2: el,
1: veus?
2: El títol del poema del sonet de Solidor.
1: Molt bé. Lluís, moltes gràcies per posar-hi llum, per l'enèsima invitació a seguir llegint Foix i no deixar-se, doncs, atemorir per aquest presumpte hermetisme inicial i entrem-hi, perquè és ben vigent, Jordi?
3: I tant que sí.
1: Clar que sí. Xènia, que vagi molt bé, Jordi, Lluís, fins la propera. Núria Ventura, en Rosa Silluer i Gertrudis. Adéu-siau.
4: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Tres persones han mort aquest dissabte en accidents al medi natural. Un d'ells és un jove de 18 anys que s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà, amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot Sencalladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, d'agents de la policia judicial de la comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi de 16 anys que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. Els agents han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor. Més notícies. Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que efectivament la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. L'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc va començar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixen de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant dos dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre a quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manolo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Andrué, de la UGT.
2: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar? Y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
3: La veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
1: Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho ha seguit Gerard Vilà.
4: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
5: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
4: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribó és l'advocat de SOS Costa Brava.
6: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el Cap de Creus no seria un parc natural, la platja de Castell estaria destruïda, i així infinitament.
4: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
1: A Esports, l'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo. Per segona vegada els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. Ara en vola el Barça que s'ha classificat per la Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Füchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40 a l'altra semifinal. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. Aquest diumenge a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf de l'Olímpic de Badalona. En futbol el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada jugarà a la nova Creu Alta divendres que ve. I el Mundial de Futbol de Qatar. Qatar 1, Suïssa 1 i Brasil 1, Marroc 1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
7: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

0: Solidaris. Mercè Folch.
1: I si paressin

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Ahora, ¿qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños. ¿Qué hago ahora yo?
2: Pues ahora aguantarlo.
3: Com va? Com esteu? Benvinguts als solidaris. Aquest que sentiu és un fragment del documental Corren las liebres, de Lorena Ros, cineasta i fotoperiodista reconeguda amb diversos World Press Photo. En l'última edició dels Docs Barcelona, aquest treball va rebre el Premi del Públic i el Premi 3CAT per una història de supervivència i de lluites compartides. Es tracta d'un retrat íntim que traspua molt de respecte i molt d'amor. El pal de paller d'aquest documental és la Noa, una dona trans de 48 anys i d'ètnia gitana que, després de sortir de la presó, vol recuperar la custòdia dels seus dos fills, tutelats per l'Estat. Ella i les seves companyes, la Nani, la Mari Carmen i la Luana, creen comunitat en una ciutat, Barcelona, que els és hostil i excloent. El títol, Corren les liebres, està inspirat en un dels versos de Los Nadies, un poema del periodista i escriptor uruguaià Eduardo Galeano.
4: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres.
3: I que la Mari Carmen recita sovint perquè, segons explica, s'hi sent identificada.
5: Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean.
3: Corre la liebre és una expressió que va de buscar-se la vida, però també de salvar-se perquè, com sentirem en les històries de la Noa i la Mari Carmen, sempre hi ha algú disposat a caçar les llebres.
4: Los nadie.
5: Los nadie.
4: Que cuestan menos
5: que la bala que los matan.

Mira, en aquesta taula d'aquí, moltes coses. D'entrada sí que és un espai on les dones s'ajunten més, doncs des de, per tenir un plat calent. És un espai també on fem moltes activitats, tallers també i espais, diguem, més per compartir estratègies de supervivència, que això ens connecta una miqueta amb aquesta pissarra que tenim aquí. Tenim l'espai de viure al carrer, no? Quines zones dins de Barcelona són espais més segurs. Tenim també temes de treball sexual, estratègies de reducció de danys, no? Perquè una de les coses centrals de Metzineres és posar en el centre el propi coneixement vivencial de les dones. Llavors, jo crec que una de les coses que també crida l'atenció d'aquest espai és que tu entres i no hi ha un mostrador. La majoria de les dones entren per aquesta porta, moltes d'elles arriben acompanyades d'altres dones. La benvinguda és una miqueta comunitària, també ens presentem i generalment oferim també un cafè, el que sigui. Una de les coses també crec que no demanem que ens expliquin només quan arribin aquí qui són, no. Llavors, si seguim endavant, aquí tenim, bueno, doncs una miqueta la part de cuina, no? No hi ha uns horaris de menjar, sinó que aquí és qui vulgui fer-se un cafè, doncs al llarg de la tarda, mentre estem obertes, es pot fer un cafè, agafar alguna coseta per menjar.

0: blanca.
1: Tenim un parell de dutxes, una mica l'espai, això intentem que sigui una casa. Tu et dutxes una mica quan vols, evidentment, doncs hi ha cua, no? Cada una s'apunta. El que intentem és que tots els espais dins de Metzinera siguin oberts i, per tant, siguin compartits per totes, no? Igual que, doncs, aquí les professionals no anem amb uniforme. I en aquesta part d'aquí tenim el rober, que és un rober gratuït. Aquí tenim aquesta roba penjada i la dona que vulgui entra, agafa...
2: Podria construir un palau i em faré un niu.
1: Doncs si avancem una miqueta per aquest mateix espai, veiem un espai de lliteres i és un espai que sol estar molt ple durant tota la tarda. Moltes vegades la nit no és precisament l'estona on tu puguis descansar, no? Perquè si ets dona i estàs sola al carrer, segurament hauràs d'estar alerta. Si seguim cap aquí... veiem l'espai que nosaltres li diem el tocador de consum. Aquí sí que les companyes infermeres sempre estan presents en aquest espai, no? Pues aquí tenim un espai també, doncs, des de on poder curar petites ferides, abscessos que hi hagi, no? Un espai on prendre l'atenció també. També tenim testos de VIH, d'hepatitis, testos d'embaràs. Dins d'aquest espai, a la part de consum esnifat injectat, intentant reduir al màxim, no?, els danys associats a aquest possible consum. Ara bé, nosaltres sí que entenem la reducció de danys com algo que va més enllà de les pròpies substàncies. L'abordatge que nosaltres fem no passa per abandonar el consum, sinó passa, no?, per tenir un lloc on dormir, per tenir un lloc on estar segura, no?, per una vida lliure de violències, és a dir, no?, per garantir uns drets mínims, diguem, o bàsics. Que mira, ara mentre fèiem el recorregut ha arribat la Salwa.
3: Hola.
1: Hola, guapa.
3: Què tal?
1: Com estàs?
3: Bé. Mireia.
4: Encantada.
3: Igualment. Gràcies per venir.
4: De res, no diria de què, per què no?
3: Molt bé, no. Doncs no sé, voleu seure en algun lloc i parlem una mica de...
1: Passem cap allà.

0: Salwa, què tal, com estàs?
1: Des de quan vens a Metzineres i qui va dir, escolta, hi ha aquest espai que t'hi pots sentir bé, com ho vas descobrir?
2: Jo farà una cosa d'uns 3 anys i ho vaig descobrir a través d'una altra companya, no? A la Mònica, ho dic el nom i tot, que és la que em va ensenyar on estava aquest lloc. Jo no sabia, que no tenia cap idea, sinó d'una altra companya que em vaig trobar al carrer. Necessitava pues, la dutxa, necessitava dormir, i em va dir, hi ha un lloc, si vols acompanya'm, no? I la vaig acompanyar una tarda.
1: I quina va ser la primera sensació quan vas arribar aquí?
2: Difícil.
1: Sí? Sí, en quin sentit?
2: Perquè, no sé, em trobava, no estic acostumada, és normal, clar, i vinc d'un poble petit, vinc de Ripoll, o sigui, trobar-me tanta gent amb tantes diferents situacions era drogodependent, vale? Gràcies a la decisió que vaig fer vaig poder deixar les drogues i a poca vida que vaig anar passant, bé, no? Vaig agafar el meu lloc, el dia d'avui, doncs bé. Però ja faig ús quasi bé tots els dies.
1: Tu en el teu dia a dia a Metzineres, què hi fas?
2: Vinc des de posar una rentadora, com puc venir al cas de les abogades, com puc venir a plorar, no? Perquè a vegades vinc aquí a plorar perquè tinc un petit problema o tinc un problema amb parelles. Et trobes més agafat, més, no sé...
1: Acollida.
2: Acollit. Pues això et fa tenir una calma, no? Un dir, tinc això cobert.

0: caps de setmana teniu tancat, no?
1: Ara sí.
0: Sí. Abans no, ara sí. I això per una persona com tu, que la teva rutina és venir...
1: A mi m'ha fastidiat. Es nota molt en el descans de les noies que dormen aquí, perquè passen tot el cap de setmana sense dormir.
2: Nosaltres no volíem tancar, i de fet nosaltres, no, una de les parts que estem fent ara també, no, és com d'una banda, no, la sostenibilitat de Metzineres des del propi espai físic, no, que ara ens trobem en aquesta situació de, doncs, que fins al 30 de setembre ara tenim aquest espai assegurat, llavors ja veurem què passarà, però l'altra banda és una sostenibilitat d'un projecte també, que al final és un projecte que porta molts anys, però que també estem en un moment, no, des del sector social, no, i les entitats socials, de molta complexitat a l'hora de finançar. El nostre somni és obrir 24 hores, 7 dies a la setmana. Però en aquests moments sí que vam haver de fer aquesta retallada els dissabtes, i com diu la Sàlua, s'ha notat, no?
1: I amb el neguit que vivim ara, no? Aquest de seguirem o no seguirem, és un neguit per nosaltres. Sembla que no, però és un neguit gran.
0: Això us ho volia preguntar, com heu viscut, no, aquesta incertesa.
1: Molt malament.
0: Expliquem-ho, que els oients potser no ho coneixen. Vosaltres us fèiem fora d'aquest local el 30 de juny. Al final s'ha pogut allargar fins al 30 de setembre, perquè esteu de lloguer, no, entenc, i llavors volien el local per altres coses. Ara heu salvat aquests mesos, però clar, imagino que esteu totes amb una angoixa, no, de què passarà.
1: Jo, sí que estem angoixades, perquè no se sap, som, com ha dit, unes 600 i pico noies que ens quedem aquí als carrers de la Raval, que crec que no fa gaire gràcia, no seria maco pel barri, no? Perquè és on aquí estem cobertes unes 8 hores cada dia. Tenim necessitats d'anar al bany, no et deixen entrar a tots els llocs. Com a dones ens hem de canviar, tenim menstruacions, doncs pel barri crec que no seria gaire bo veure'ns per allà, saps, fent les nostres coses.
2: Nosaltres ara tenim un lloguer privat, no?, que paguem, doncs, un lloguer a mercat, i a mercat del Raval, amb tota la gentrificació que hi ha, cada vegada és més complicat sostenir això. Se'ns acabava a finals d'any, de fet. Llavors vam tenir unes primeres converses amb la propietat, que vam poder allargar aquest termini fins a maig inicialment, llavors fins a juny, i ara el darrer ha estat que hem aconseguit una miqueta més de temps, fins a 30 de setembre. I aquí una de les qüestions que estem demanant és que Metzineres és un espai, un projecte que ha estat reconegut a nivell d'administracions. Doncs el que nosaltres demanem és que hi hagi coherència amb aquest reconeixement. És a dir, aquí el que estem demanant és que se'ns asseguri d'alguna manera la sostenibilitat i un espai en el que està.
0: Tu has fet bones amistats aquí?
1: Bueno, sí. Amb elles molt. Sí. A veure, aquí no pots fer gaire amistats.
0: No?
1: No, perquè aquí és cada un pensa, et tornes egoista.
0: Per la situació que vivius, no?
1: La situació que vius, clar, tu no pots pensar en altra cosa. Sí que pots pensar, però no gaire, saps? No, és molt egoista. El carrer és el que hi ha.

0: quan has dit que us van reconèixer com a servei integral de violència de gènere, no? Això crec que va ser el 2021. Què va canviar per Metzineres i què vol dir?
1: Jo diria que el 100% de les dones, o pràcticament el 100% de les dones que venen aquí, han viscut violència de gènere. I han viscut violències masclistes, no només en edat adulta, i moltes històries de violències durant la infància també. Per tant, això ja era una cosa que estava passant, no? Diguem, previ aquest reconeixement. Per mi una de les coses molt importants també, diguem, d'aquest reconeixement, és que és per primera vegada un espai on igual incorpora el consum, se l'està reconeixent com un espai d'intervenció especialitzada en violències. Una de les coses que trobàvem també i que seguim trobant és que dones que estan criminalitzades pel propi sistema que les ha de protegir davant d'una violència molt difícilment accediran a aquests sistemes de protecció. És a dir, hi ha una complexitat que té a veure amb tota aquesta vulneració de drets constants que fa que igual molts d'aquests sistemes de protecció en violències no s'adaptin, no, a totes les dones, i a dones que són qui més les viuen.
0: Moltes gràcies, i que tant de bo que pugueu continuar tenint aquest espai, no?, que dona resposta, com hem vist, a una necessitat que ningú estava veient, no?, que ningú estava mirant.
1: És, o sigui, quina violència més gran treure dones que viuen al carrer de l'únic espai que tenen durant el dia per descansar, no? És una violència sobre una violència.
2: I el que dèiem sobre la violència masclista, això és un refugi. T'ho imagina't, això tancat. 600 dones maltractades al carrer? No sé.
0: Ah, clar, imagino que això és un lloc que també les dones saben que si
2: és
0: un dia tenen una
2: situació... És que
0: corres
2: cap aquí. Corres cap aquí. A mi m'ha passat, en el meu cas, he tingut que venir corrents cap aquí.
0: Tant de bo poguéssiu tenir-les més hores.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies pel vostre temps.
1: A vosaltres.
0: I per explicar-nos tot això.

0: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folc. I was drifting,
1: crying. Marc Garriga, benvingut de nou als Solidaris, com estàs?
2: Moltes gràcies.
1: El Marc és el cap de cultura de 3CAT Info. A l'inici del programa, Marc, parlàvem amb la cineasta Lorena Ros i les protagonistes de Corren les Liebres, un documental que explica des de dins, amb un retrat molt íntim, la vida als marges d'una gran ciutat com Barcelona. Avui, Marc, ens portes altres treballs documentals que van en aquesta línia, no? La de posar la mirada en realitats massa vegades ignorades.
2: Sí, i més concretament en aquesta vida als marges i una vida als marges que tenim molt a prop nostra, però que moltes vegades no la veiem perquè nosaltres tenim un cercle en el que ens movem, un cercle personal i geogràfic molt concret, però aquí al costat hi ha realitats molt, molt diferents a la nostra, que sovint gràcies a aquests treballs, a aquests documentals, o de vegades, perquè ja veuràs que alguna de les propostes que us dic no és un documental estricte, però són una docuficció una mica treballada i preparada, però que al mateix temps t'està mostrant una realitat que és tal qual així, doncs sempre és molt interessant, és la manera d'obrir els ulls, que és una mica el que feu vosaltres cada setmana amb el vostre programa.
1: Per quina cinta, per quin documental comencem?
2: Doncs jo començaria per Ciudad sin sueño.
3: La Guillermo me ha dicho toda la calle que van a tirar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid?
4: Es que los chatarreros no valen para esto. Ropa chatarrea.
5: Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí.
6: Mira, el piso.
5: Pero hay luz y eso, ¿no?
6: Claro, hijo, ¿cómo crees que no haya luz? Claro.
2: És una pel·lícula d'un director relativament jove i no gaire conegut, Guillermo Galoé, que va fer un curt en aquest mateix sentit i que finalment es va decidir ampliar tota aquella feina que havia fet per aprofitar tot un treball d'immersió en un barri que és la Cañada Real de Madrid, que és el barri de barraques més gran d'Europa i que, per tant, tenia prou material com per fer un llargmetratge. El llargmetratge fins i tot va estar seleccionat a la Setmana de la Crítica de Canes, per tant, els comitès de selecció van veure que allà hi havia una història molt potent i una manera de treballar-la també molt, molt interessant. El que explica, bàsicament, se centra en un personatge, en un noi de 15 anys, que es diu Toni, que és, clar, imagina't la vida en aquest entorn. Ell és membre d'un clan gitano, per tant d'un clan que es dedica a recollir ferralla i que ell també es posa a treballar molt jove, i té la figura de l'avi allà al costat, perquè clar, viuen tots junts, tota la família, diverses generacions, i té la figura de l'avi, que és una persona a qui admira profundament, però que arriba un moment de canvi en aquest barri, perquè arriba el moment de fer fora una part de l'assentament,
1: de
2: canviar la perspectiva, i per tant hi ha la gent que tota la vida ha estat vivint allà i que allò és casa seva i per tant no volen renunciar-hi, tot i les limitacions, la manca
1: de serveis bàsics
2: és un dels grans problemes, però ells no volen renunciar-hi perquè és l'arrelament aquell territori. Llavors els arriba un avís de desnonament imminent i l'avi es manté ferm que no vol marxar, i el Toni, en canvi, doncs té aquest dubte de si, home, a ell li queda molta vida per viure, i pensar si ell vol que aquella sigui la seva vida per sempre o si pot haver-n'hi una altra. I al seu costat hi ha un amic seu, el Bilal, que és marroquí, i que ell no té cap problema. Ell, o sigui, no és que sigui un desarrelat, però sí que és veritat que són migrants i que, per tant, aquest sentiment és més la família que no pas el territori. Llavors, aquesta família no té cap problema decidir marxar, se'n van a França, i això afegeix una capa més de pèrdua pel Toni, de reflexió sobre la identitat, no?, en el sentit de pertinença. Per tant, podríem dir que la pel·lícula barreja aquest realisme social, moments poètics. El Toni és una troballa espectacular,
1: no?
2: Perquè és ell mateix interpretant-se ell mateix, tot està una mica preparat, però no deixa de ser ell mateix.
1: I clar, l'escenari és el que és.
2: I l'escenari és el que
1: és. Real, aquest assentament, no?, que deies, el més gran d'Europa, no?
2: I el més important és tota la feina prèvia del Guillermo Galoé, del director, que és arribar allà, en aquell assentament, i començar a parlar amb la gent per dir vull fer una pel·lícula aquí. Què important és com entres, com et guanyes aquella gent que t'obren la porta de casa seva, que veuen que el que vols fer no és una postal melodramàtica, sinó que vols entrar a fons a parlar de com es viu allà i de com són les persones que hi viuen.
1: Que important és això.
2: Que important i que difícil. Doncs ell ho va aconseguir i, per tant, la pel·lícula al final doncs acaba sent una pel·lícula molt que dignifica molt la gent que viu en aquestes condicions.

0: José Luis Garín, ja coneixeu,
1: un dels grans
0: en
1: noms.
0: En construcció podria ser un dels documentals triats per aquesta selecció d'avui, però després d'En construcció, que ja té uns anys, l'any passat va presentar Històries de la Bona Vall, que podria ser una mica de continuació i de demostrar que si al Raval, que era el que mostrava En construcció, hi ha aquesta realitat paral·lela que també de vegades els barcelonins no hem viscut prou de prop, també hi ha altres barris perifèrics, aquí un altre cop la perifèria, però de la gran ciutat, que és el barri de Vallbona, que està al nus de la Trinitat, que hi hem passat 300.000 vegades amb el cotxe i com a molt aixequem la vista i veiem alguns edificis de pisos absolutament sense identitat,
1: despersonalitzats.
0: Doncs allà hi viu gent molt diferent. Viuen des dels migrants de la postguerra espanyola, que van construir les primeres cases amb les seves mans, fins a la nova migració global, i allà es troben i creen comunitat, i són persones molt diferents, però es troben amb algunes coses en comú, que és aquest sentit de pertinença a un espai on l'únic que et lliga és que vius allà i poca cosa més. I per tant, a través de trobar-se també hi ha un bar, els bars com a centre de trobada, hi ha un bar on es troben gitanos que canten, gent del Carib que també fa sentir la seva música, la música també és una manera de connectar la gent, indubtable. Doncs el que fa José Luis Garín és, igual que feia Guillermo Caló a la Canyada Real, entrar a la càmera en aquell barri que li obrin les portes, no només una família, com el cas de la Canyada Real, sinó moltes famílies. Aquí és un mosaic meravellós de realitats
1: veus,
0: molt diferents.
1: De històries.
0: Sí. I vas veient, al final ja acaben sent, van creant les seves històries i vas vivint i sentint com aquesta gent doncs està vivint aquí, se sent oblidada i se sent perjudicada perquè no els hi fan els carrers com haurien de ser, no tenen els serveis que necessitarien, etc. Però són feliços i tenen aquest orgull de viure la seva vida sense sentir-se inferiors a ningú, no?
1: És important tot el que has anat dient amb aquestes tres propostes, que és la dignificació,
0: total,
1: no? De les persones que formen part, no? D'aquestes perifèries, d'aquests marges, però bueno, marges respecte a què i respecte a qui, no?
0: Exacte.
1: Aquest també seria un bon debat a encetar. Històries de la Bona Vall, on José Luis Garín demostra que és un mestre en l'art del documental.
0: Sí, José Luis Garín és un mestre en aquest tipus de pel·lícules. Malauradament en fa molt poques, perquè clar, són pel·lícules que necessiten molta preparació i molts anys d'entrar i a la comunitat i que
1: fer el vincle.
0: Puguis fer aquest vincle. És un cineasta que està reconegut arreu d'Europa com un cineasta de prestigi i per tant les seves pel·lícules sempre tenen una rebuda. Són pel·lícules que al final malauradament són minoritàries a nivell d'espectadors, però després arriben a les plataformes i aquí tenen una nova finestra on potser la curiositat fa que puguem accedir a aquesta realitat des de casa, que també és una bona opció, i per tant us puc dir que Ciudad sin sueño la podeu trobar a Movistar Plus i a Filmin, i Històries de la Bona Vall, tot i que es va estrenar no fa gaire, ja ha arribat també a plataformes i està a Movistar Plus i a Filmin. Filmin, la plataforma on aquest tipus de cinema té una cabuda sempre de la porta oberta.
1: Doncs Marc Garriga, moltíssimes gràcies per passar de nou pel programa. Marc Garriga, cap de cultura de 3Cat Info. Una abraçada, que vagi bé.
0: Igualment, gràcies.
2: Solidaris. Mercè Folch.

l'espai de cinema acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, José Antonio Rodríguez i Gisela Cot. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc ha començat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També hi han col·laborat els pagesos de la zona amb tractors. Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a les reticències dels nord-americans. Els suïssos voten avui, aquest diumenge, en referèndum una proposta sense precedents: limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del Partit Populista Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. El govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, 2026-2027, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla, i l'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen, doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudi realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: El govern, després de l'acord de pressupostos signat amb els comuns, destinarà 12,5 milions d'euros a aquesta mesura. El govern ha homenatjat aquest dissabte les persones que van morir als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. L'acte s'ha fet al cementiri de Sant Boi de Llobregat, a tocar de l'espai que ocupa la fossa comuna on van ser enterrats la majoria dels 3.200 pacients que van morir al psiquiàtric de la localitat. Carles Serreti Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, explica les causes d'aquesta elevada mortalitat.
4: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic que sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
1: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes oblidades durant dècades. Esports, l'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo. Per segona vegada, els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà al Füchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg Salzburg per 35-40 a l'altra semifinal. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. Aquest diumenge a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona. En futbol el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a segona divisió. La tornada jugarà a la nova Creu Alta divendres que ve. I el Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1 i Brasil 1, Marroc 1.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan Àtila i els huns van irrompre les fronteres de l'imperi romà, no només...
6: La calorada no atura l'enguàrdia. Enguàrdia. Tots els dies d'estiu, el programa d'Història de Catalunya Ràdio porta les batalles, les aventures i les heroïcitats de Catalunya i del món. Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
7: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
7: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Molt bona nit, estimats oients del Sense Fronteres. En compliment de la nostra voluntat de sempre de servei, com que no us podia dir on som, com sempre ens passa, he mirat de fer una ullada llarga sobre el lloc on som, a veure si trobo alguna pista o així en la referència a l'horitzó veig alguna cosa que ajudi a situar-nos, i em veus aquí dalt d'aquest arbre, aviam si veig alguna cosa.
1: Eus, Kilian, baixa de l'arbre, sisplau, quin home!
0: D'acord, ja baixo, però com que, digue'm impacient, però com que no em deia res...
1: Baixa, va.
0: Va, doncs a veure com va la baixada, que com sempre acostuma a passar, sembla que serà més agitada que no pas la pujada, eh? Aviam.
1: Eus.
0: Eus, sí. Eus aquí, la caiguda. Aviam.
1: T'has fet mal?
0: No, res. Alguna esgarrinxada...

0: Escolti'm una cosa, a més de tenir un poble molt, molt bonic, m'han dit que és molt especial perquè està posat com en un turó. És veritat que fa estona que pugem, és així, és un poble històric, amb cases antigues. Com és el poble?
1: Llavors, la gent deus té aquest sobrenom que ens diuen els lluerts.
0: Els lluerts?
1: Sí, el lluert és el llangardaix, saps? Aquest verd, sí, amb unes escates blaves.
0: I per què els diuen això?
1: Perquè aquí estem al Conflent, a dalt d'aquest turó, el repeteig del sol aquí, i la gent d'altre poble consideren que nosaltres no fotem res aquí, sinó per al sol.
0: Només estan de cara al sol.
1: Sí.
0: Està molt bé això, està molt bé.
1: Però amb camisa vella,
0: eh? Amb camisa vella, no la camisa nova. Fa bé de dir-ho i de puntualitzar-ho. Vol dir que aquí tenen, quan fa sol, tenen molt de sol, sí?
1: Ah, sí. Diu, no ho sé exactament, diu que és el poble més solellat de França i...
0: Ah, sí?
1: Sí, no ho sé. Francament, m'és igual.
0: L'és igual.
1: El que te puc dir és que sí que tenim sol i que estem bé aquí.
0: És un poble de quants anys, de quina antiguitat té aquest poble?
1: No ho sé. És molt, molt antic. Escolta, la segona consagració de l'Església de Baix és de 1037.
0: Home, doncs sí.
1: Doncs, com que és la segona consagració, se suposa que n'hi va haver una primera i que devia ser de més abans.
0: Té raó.
2: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui, sense fronteres, des d'aquest poble magnífic que ara descobrirem amb bona companyia i que ens permetrà tornar a descobrir que la Catalunya Nord és una joia que hem de preservar. Entre tots. Per fer-ho, ho hem de fer entre tots. Ho hem de fer junts. Els del nord i també els del sud. Heus ací, que som a Heus.

0: Bé, em sembla que vol passar un cotxe, deixem-lo passar i després anirem cap a dins. Es pot passar amb cotxe per dins, sí, o és...
1: No. El poble se visita a peu, hi ha tres carrers asfaltats. Tot l'altre són escales.
0: Tota la resta són escales?
1: Sí.
0: Deuen estar forts aquí al poble, per tant, eh?
1: Tenim bonics bessons.
0: Bonics bessons, està bé això, està bé. És un poble que visita molt la gent, és un poble turístic o no?
1: Bastant. Escolta, fa uns anys hi havia... Bé, sempre hi ha hagut gent, però fa uns anys que en tenim força més. I que se pot notar i que... Bé, recordi, per exemple, el segle passat hi va haver intents de fer restaurants que no van funcionar i avui en tenim quatre.
0: En tenen quatre?
1: Sí.
0: Perquè quanta gent viu aquí al poble?
1: 400, diguem.
0: 400.
1: 400.
0: 4, diguem. Ei, escolti'm, començo a donar-li la raó, que és molt bonic això, eh? Fa molta impressió, eh?
1: Ah, veus aquí l'iglesi més, entre cometes, nova, l'iglesi de dalt.
0: Aquesta és la més nova, la de dalt. està bé.
1: Jo dic que Eus deu la seva situació a en Jaume I.
0: Ah, sí? Sí. Doncs expliqui-m'ho.
1: I bé, perquè la Vila Vella, és el nom del lloc, era més a baix del poble, al voltant de l'església romànica, que aquesta que del 1037,
0: sí,
1: eh? Sí, hi va haver el 1258, si m'enganyi pas, el tractat de Corbeil entre Jaume I i Lluís IX de França, i estem aquí, a la frontera. Vull dir, la veritable frontera.
0: Ja. No la que després ens han posat, oi?
1: Exacte. I doncs, en Jaume I va ordenar unes quantes coses, entre altres, de fortificar o reforçar coses que existien.

0: aquí se suposa que va arreglar, si vols baixem aquí.
1: Ah, sí, baixem, baixem.
0: Se suposa que va arreglar una cosa i, que, i va posar un castell a dalt d'un turó. I els meus avantpassats no devien ser bons cristians, perquè se van estimar millor la protecció d'un castell i de muralles a la protecció de la sagrera d'una iglesia.
1: I van preferir venir cap aquí dalt.
0: Sí, i així el poble té aquesta situació, el castell, avui l'iglesi, a dalt de tot, i les cases pels voltants, sobre el turó, i que des de lluny sembla una piràmide.
1: És una imatge molt potent, aquesta, és molt bonica. Eh?
0: Ah, sí.
1: Escolti'm, carrer de la Font, plaça de la República. De quina república?
0: A veure, la que tots esperem, per això que... Encandalat.
1: Ah, per tant, està parlant de la República Catalana.
0: Evidentment.
1: Ah, ara li preguntaré coses sobre això, però d'entrada, els noms dels carrers en català.
0: Bé, sí.
1: Normalment.
0: Eus no és cap nom francès.
1: No.
0: La gent d'Eus, avui la població del poble ha canviat molt. I és veritat que tenim molts francesos de soc i arrel. Però Eus sempre ha sigut un poble català. Jo he pogut viure en català a Eus tota la meva vida i no veig per què canviar. Doncs els noms de carrer són els noms de sempre. Teniu aquí el carrer de la Font, i bé, perquè hi ha una font, a baix hi ha el carrer del Canigó, i hi ha un carrer molt bonic, que és una mica més amunt, que se diu el carrer del Solixen.
1: Del Solixen, no? És molt bonic això. Per tant, amb normalitat, el que ha estat sempre, no?
0: Sí.
1: Vostè m'ha dit, jo sempre he parlat en català, a casa seva hem parlat en català sempre, els seus pares li han parlat en català,
0: sí,
1: aquí al poble majoritàriament s'ha parlat en català, encara ara potser o no?
0: No, avui no. Malauradament no, bé, sí que hi ha gent que parla en català, jo a casa parli català cada dia amb la gent, amb la meva família, amb els veïns, ja, pel que fa de Catalunya Nord, sempre hi ha... que hi ha com unes regles socials, entre cometes, si coneixes la persona li parles en català i si no la coneixes li parles en francès.
1: Ah, sí? I si després descobriu que parla català, acabeu parlant en català?
0: Acabem parlant en català, però es passa sempre.
1: Cap on vol? Cap amunt o cap avall?
0: Cap amunt, veurem el carrer del Solixen, així.
1: Ah, anirem al carrer del Solixen, està bé, m'agrada això. Però en percentatges creu que és un dels pobles on es parla més català d'aquí a la Catalunya Nord, o com estaria?
0: No, perquè tenim una... Nosaltres ho podem testimoniar a la gent d'extrema dreta. Hem viscut la gran substitució.
1: La gran substitució l'hem viscut. Què és la gran substitució?
0: I bé, el poble està ple de gavatxos. Ben maniacs, vull dir que... Però la gent del poble, vull dir, del centre del poble, pels masos és diferent. Són gent que van arribar aquí a partir dels anys 60-70 del segle passat, i que bé, que se van instal·lar, i evidentment ara són francesos. Doncs de famílies realment d'Eus, i bé, en tenim dins el poble només una.
1: Només una?
0: Només una. Pels masos sí que n'hi ha d'altres.
1: Ha passat aquí una veïna, que...
0: Sí, i aquesta senyora justament és d'aquesta família, que és ben bé d'Eus.
1: Sí, i no, perdoni, puc preguntar-li una cosa? Sou d'Eus, vos? Sou d'aquí?
2: No, Perpinyà i Eus.
1: Perpinyà i Eus.
2: Voilà. Jo som arribat aquí, el meu pare és breton, alors el català jo parlo pas trop bien, moi.
1: No, però l'esteu parlant bé, eh?
2: Oh!
1: Com es viu aquí al poble? Si està bé aquí al poble?
2: Sí, l'ideal.
1: És l'ideal?
2: Voilà.
1: Ah, està bé. Com us dieu vos? Com us dieu? Quin és el seu nom?
2: Ani.
1: Molt bé.
2: Tu restes là, je vais te donner un patoufet.
0: Ah, gràcies.
2: Tu vas
0: anem a veure el carrer del Solixen, justament.
1: Diu que li donarà un patufet.
0: Un patufet, sí.
1: Què és un còmic? Què és un patufet?
0: Bé, encara no ho sé.
1: Ah, ja ho descobrirà. Molt bé. Potser és un llibre de dibuixos, no ho sé. Allà baix teníem el patufet, que era una revista de dibuixos, no ho sé si voldrà dir
0: això. Sí, la història d'un patufet és català. catalana.
1: Sí, esclar.
0: Vull dir que...
1: Sí, sí, això és absolutament... És de...
0: En Batufet tothom el coneix,
1: per cert,
0: sí,
1: sí.
0: A la panxa del bou no neva ni plou.
1: Exacte.
0: Mira, hi ha el carrer del Solixent.
1: Aquest és el carrer del Solixent?
0: Aquest d'allà.
1: Ah, ostres.
0: El carreró, perdó.
1: On ho posa? Aquí, sí. Ah, carrer del Solixent. Que bonic, que bonic. I aquí veig que hi ha, allò que em deia, no?, que són com si fossin sargantanes, no?
0: Sí, els lluerts.
1: Sí.
0: Els
1: està lluerts,
0: perquè aquí tot és dels lluerts. Hi ha una cursa de muntanya cada mes de novembre que se diu la cursa dels lluerts, l'associació de gimnàstica són les lluertines, el cafè del poble és el cafè del lluert.
1: Escolti, ara que som aquí, que estem en aquesta posició alçada, com veu des d'aquesta... Les coses es veuen com més amunt estàs, millor es veuen, eh? O sí. Més clares es veuen. Tot i que el dia avui és fosc per l'hora i perquè està una mica tapat, però imaginem-nos que ho veiem tot molt diàfan. Com veu el futur de la llengua, del català, de la Catalunya Nord? Com ho veu, això?
0: Jo penso que hem tocat el fons.
1: Hem tocat fons?
0: I que pugem, estem pujant.
1: Ah, miri.
0: Mira, jo, què te diré, quan vaig néixer era... No era pas...
1: Quants anys teniu? Perdoneu, ara hi ha massa confiança, ja ho veu. Quants anys teniu?
0: 22.
1: 22, molt bé.
0: I mig.
1: 22 i mig, d'acord. Posem-hi al mig, d'acord.
0: No, sí, 57.
1: Bé, no passa res, està molt bé tenir-ne 57. Vostè quan va néixer diu que passava, què?
0: Quan vaig néixer el català era... Bé, tothom parlava català, sí. Però era menysprat, no tenia cap valor i no era pas prohibit en el sentit de com ha pogut ser. Era, diguem, socialment prohibit de parlar català a la mainada. I avui ha canviat completament. I veig que força gent té ganes de tornar a aprendre el català. Jo ho veig, per exemple, l'èxit de les escoles catalanes aquí a Catalunya Nord és genial. Crec que la gent s'adona que parlar 2, 3, 4 llengües és important i que tots aquests qui diuen que el català no serveix de res, millor que parlin anglès, bé, o altra cosa. S'avisen que no és pas perquè parles català que no pots parlar anglès o japonès o no sé què.
1: No, al
0: contrari. Jo, sentint i parlant català tota la meva vida, no he tingut cap problema a aprendre l'anglès, el castellà també, perquè jo aquí el castellà s'aprèn a l'escola, ho cal dir als teus oients, que hi ha catalans que no parlen espanyol.
1: Això ho diu perquè hi ha hagut algú que ha dit que sí, ja he de parlar.
0: A mi me passa sovint quan justament vaig a l'estat espanyol i que m'atrapi gent que sentint un accent diferent de seguida em passen al castellà. Yeah. I jo el castellà ho tinc d'escola, doncs hi ha coses que puc entendre i d'altres que no.
1: Clar.
0: I sovint, parlo la mateixa llengua, tinc un accent diferent. Sí, que no és accent francès.
1: No, que és molt bonic, que és l'accent del Rosselló. Per tant, el veig optimista. Fa una estona, vaja, una mica optimista, com a mínim, no sé si molt optimista, una mica sí.
0: Una mica, eh?
1: Una mica. No, molt bé, maticem-ho, això, una mica, molt bé. Ja he vist que feia una cara. Escolti'm, abans em deia la frontera, la de veritat, no l'altra, perquè potser aquesta frontera que ens han col·locat ens ha impedit estar més relacionats. Ens convé estar relacionats al nord i al sud perquè som el mateix. Com ho veieu? Quina solució hi ha a tot això?
0: Bé, la solució és la República Catalana. Per això la vaig demanar al president del Parlament.
1: La va demanar, va anar també a l'acte aquest de la Catalunya Nord al Parlament?
0: Sí. Sí, no, per mi és una solució, no, diguem que és un objectiu, per ser, com dir-ho...
1: És a dir, tornar abans del Tractat dels Pirineus?
0: Sí. Si no m'enganyi, és un tractat il·legal, doncs se podria fer una acció en justícia en contra d'aquest tractat. Ara no sé si és la prioritat actual, però... Què fer? Jo tinc ganes de te respondre una cosa. El 2017 hi ha un company del sud que me va telefonar dient si passa malament, què penses que podries guardar la meva dona i els meus fills?
1: Aquí dalt.
0: I jo li vaig respondre, home, els meus avis ho van fer el 39, jo faré igual. I quan vaig haver acabat això, vols dir que podria passar? Jo em sap pas mai. I al final... Ho vaig fer.
1: Al final ho va fer.
0: Sí. Pas amb ella, amb d'altres persones.
1: Amb d'altres persones. Això vol dir, per tant, per agafar-li una mica el sentit de les seves paraules, que el que hauríem d'estar és cada cop més a prop i no sentir-nos tan lluny uns dels altres?
0: Ah, per mi és una evidència. Per mi és... Espera, que aquesta senyora me vol donar el famós patufet.
1: Això és el patufet. Mira. Patufet.
0: Oh. És una...
1: Oh, sí que és el patufet, sí. Molt bonic, eh? Va fent... Oh, molt bonic, eh? Si ho ha fet ella, és molt bonic.
0: Sí, és ella que ho fa.
1: És molt, molt bonic. Molt bé, doncs miri, s'emporta una entrevista de Catalunya Ràdio i un patufet, i surt guanyant el doble.
0: Exacte. Hem d'intentar recuperar la memòria dels llocs, dels fets. No és pas totalment per casualitat que t'he parlat del 39, perquè aquí en aquest poble, el 39, el Baia de l'època, va acollir tres famílies republicanes que va allotjar dins un poblet abandonat.
1: Aquí a prop.
0: Aquí a prop, es diu Comas.
1: Comas.
0: I aquestes famílies van passar tota la Segona Guerra Mundial fins als 47 amagades per la població. I tothom va callar. I que s'han pogut denunciar a les autoritats franceses, a les autoritats alemanyes, quan els alemanys van venir aquí, i no, i tothom va callar. I...
1: És bo recordar això, eh?
0: Sí. I si vols una conclusió...
1: Fàcil, sí, mira, escolti'm, no hi ha res millor que acabar amb una conclusió. Fàcil. Yeah. Conclueixi, això.
0: Podem continuar, després,
1: no,
0: perquè...
1: Està bé tancat.
0: Un dia, me'n recordi, un diumenge a la tarda, que plovia, vaig agafar la meva padrina, el seu germà i les caixes de fotos antigues que teníem a casa, amb l'idea de posar els noms a les fotos més antigues per intentar de saber qui era i si recordaven del lloc o de l'any o del dia, i veig una foto del meu pare adolescent amb un altre adolescent de la seva edat que no coneixia, i vull dir que fins i tot si era el meu pare adolescent normalment podia intuir qui era aquesta persona, i aquesta persona
1: no sabia qui era,
0: i demani a la padrina qui és aquest, i s'ho mira i mi, és el nen de l'Espanyol. Com que sóc d'una família de pagesos, vaig pensar el nin d'un obrer, el fill d'un obrer. I diu, no, és aquest que vam acollir el 39. I jo sóc d'una família de pagesos, de gent de missa, de gent que sempre han votat a dreta, no pas a la dreta extrema. Sí. I vaig dir, com?
1: Un republicà.
0: I com vosaltres, tan catòlics, tan de dreta, vau acollir un que potser havia cremat iglesis, havia desterrat monges, era un comunista, un anarquista, no sé què, i jo m'esperava totes les respostes del món de part d'aquesta gent, que era la meva gent, com, per exemple, i tu, que haguessis fet, per caritat cristiana,
1: sí.
0: I la resposta va ser, la meva padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta, i bé, som catalans.
1: No podem acabar d'una manera millor. Escolti'm, som catalans. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
0: Igualment.
1: Adeu. I felicitats pel poble, Molt bonic, de veritat.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Quina manera d'acabar. Quina bona anècdota per acabar. I quin camí que ens queda per tornar a casa. Però és bonic començar-lo des d'aquí,
3: Doncs, Kilian, continua. Encara no tornes. Busca més joies. De moment, tens els tresors de la nostra gent dels Països Catalans.

0: Doncs el primer que saludem, Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Bona vista tinguem, per on balles?
0: Escolta'm, mira, ballo amb joies per aquí dalt a la Catalunya Nord. No sé si mai t'han dit, com ara t'estem dient, ets una joia, Ferran.
1: Bueno, anem per parts, anem per parts. Perquè això de les joies, ja saps que Zapatero té alguna cosa en les joies. Suposo que no estaràs

0: que ma mare em deia, quina perla s'ha fet este.
1: Sí, noi.
0: Vale? Quina perla, en el mal sentit.
1: Sí, sí.
0: Jo recorde que fa temps jo volia fer una autografia, que finalment no la faré, perquè, clar, una autografia te poses un poc en la vida privada des de nens, no? Mm. I llavors el títol que tenia és Per la perla. Per la perla en el sentit que ho amolles tot, no? Però aquí seria quina perla, o també es diu ara quina firma.
1: Quina firma?
0: Per dir que un delinqüent és quina firma. A mi m'agrada molt aquesta, perquè jo la sentia molt, un home que ha faltat, que li deien Saragossa de cognom, que per cert era molt del Barça, i entrava al casino i feia una mirada així a general i feia, quines firmes n'hi ha avui així? Vale, volem dir, pues era un poc, quines perles se va substituir per quines firmes. Per cert, jo volia parar-te del temps, jo soc molt aficionat a la meteorologia,
1: sí.
0: Perquè de xiquet anava, i d'adolescent i de jove anava al camp, i els homes al camp eren millor que els homes del temps. I jo recordo, i l'altre la vaig encertar, perquè vas veure estorneix, pardalets, volant, no tots units, però prou al costat un de l'altre, i dic, ui, plou, vas dir a uns, i tu com ho saps? Dic, perquè, ho sé, perquè quan van els estorneix per ahir i van de tertúlia per ahir dalt, és que va ploure, i efectivament va ploure. Te ho dic jo per la cosa del niño i la niña i la madre que los parió, ja saps això, que hi ha un superniño que naix en el Pacífic i darrere l'Atlàntic i diuen que farà molta calor, però de moment, fins ara, al País Valencià fa una calor normal, amb algun dia que se dispara el termòmetre, però si vas a l'ombra, vas molt bé.
1: Molt
0: bé. De manera que el niño, el nin, el nen, el noi, de moment no està fent mal al País Valencià.
1: Doncs
0: de moment.
1: Que es quedi ben quiet. Escolta'm, deixa'm acabar dient allò que et deia la teva mare. Quina perla, quin perla, vaja.
0: Quina perla.
1: Que vagi molt bé.
0: Qui no el conega, que el compre.
1: Ja et comprarem. Nosaltres segur que et comprem. I a bon preu. Va, que vagi bé. Adéu.
0: Adéu.

0: I ara saludem a la Pau, a les Illes ens esperen. Pau, bona nit.
1: Molt bona nit, Kilian.
0: Com esteu per aquí?
1: Mira, avui vos volia explicar una petita història que vam fer ahir divendres, que es va fer a Can Oleo, que és una casa molt maca on se fan activitats culturals a Palma.
0: Sí.
1: És una casa on l'Obra Cultural Balear també organitza moltes activitats i que ara que es va dedicar tot el dia a fer una jornada dedicada a l'escriptor Miquel de Palol. Miquel de Palol no és d'aquí, és del Principat, però nombrosos estudiosos d'aquí, nombrosos universitaris, es van dedicar tot el dia a fer ponències, comunicacions, estudis sobre la seva obra literària, sobre les seves novel·les, sobre els seus inicis. Va ser molt interessant. I després la jornada va acabar amb una entrevista molt més distesa, molt més propera, que li vaig fer jo personalment. I va ser molt agradable, va ser com un petit regal i volia parlar-ne avui aquí i fer-ne un recordatori.
0: Doncs mira, els dos junts encara seria doble regal, això. Per tant, segur que va ser una fantàstica... Això has dit que era, va ser el vespre?
1: Ahir vespre va ser.
0: Vespre, doncs sí. Una magnífica vesprada. Va, una abraçada molt gran, moltes gràcies.
1: Una altra per tu, gràcies, Kilian.
0: Anem acumulant joies i joies que al final són un tresor. Venim de les de la Catalunya Nord, hem passat pels Països Catalans i ara aquí la nostra particular de butxaca, que és l'Olga Clapés. Olga, què tal? Com
2: Hola,
0: estàs?
2: Jo sóc la teva arracada.
0: A mi em quedaries bé aquí penjada.
2: Avui, secció ben brillant, avui, joia.

0: joia en el sentit de goig o joia en el sentit d'ornament. Tant se val perquè en el fons tenen orígens entrellaçats, pròxims i comuns, com el llatí iocale o iocus, joc, tot relacionat amb l'alegria, la felicitat i el goig intens, i que acaba referint-se als objectes valuosos i preciosos que pel fet de dur-los a sobre, no?, sí, o de posseir-los, t'aporten alegria, satisfacció, plaer. Vaja, que no sabem què va ser primer, si l'ou o la gallina, o la gallina dels ous d'or, en aquest cas. I tant si parlem de joies com si parlem de persones, encara que valguem el nostre pes en or o que tinguem un cor d'or, recordem que no és or tot el que llum. I que de vegades hi ha gent que es vol fer d'or a costa nostra.
1: També.
0: Però l'enemic que fuig, pont de plata. Les joies, sempre tan polivalents que si dius que una persona és una perla, tant pot ser que sigui meravellosa com una bona peça, irònicament, eh? Mira quina perla. Igual passa amb joia, és una joia o quina bona joia que t'ha tocat. Dit això, ja sabem que el Sense Fronteres al català és la joia de la corona. I això em va com l'anell al dit, perquè buscant l'etimologia sempre trobem diamants en brut i pedres precioses, perquè el català és un tresor.
1: Ple de petita joieta juntes, que som els catalans, i alguna de més grandeta que ets tu. Més grosseta, vaja, perquè aquest el gran i el gros...
0: Sí, clar, si hi ha volum, és gros.
1: Molt bé, doncs tu ets la més grossa de totes.

flors pinten de colors els carrers buits. I penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sé

0: Els meus astres.
1: I ara, Quil, veus aquelles muntanyes? Són una autèntica meravella.
2: Hola, sí, és una joia, però hi ha joies que amaguen.
3: Amaguen joies?
2: Sí.
3: Què vol dir, que amaguen joies?
2: Perquè aquest territori tenim joies tradicionals molt maques, que s'anomena el granat de Perpinyà.
3: Bé, m'acaba de fer una cosa que em va molt bé, que és dir-me on sóc. Sóc a la Catalunya Nord?
2: Sí, a la Catalunya Nord, a Ribes Altes.
3: Sóc a Ribes Altes, a la Catalunya Nord. Això que jo deia que eren unes joies, què són?
2: Sí, aquestes muntanyes són les Corberes.
3: Les Corberes.
2: Les Corberes que ens separen de l'Occitania.
3: Ah, i després tenen més de muntanyes d'aquestes aquí,
2: sí,
3: eh? I quan he dit que eren joies, vostè m'ha dit que sí i que amagaven joies. Què vol dir que amaguen joies?
2: Sí, perquè tenim joies que se veuen únicament sobre les nostres dones, les nostres àvies o les nostres minyones.
3: O sigui, que això que dic que el granat és una joia, és un mineral.
2: Sí, és un mineral que es troba aquí a la zona, però també que és molt comú a tot el món. I d'aquestes joies van fer una... Fent d'aquesta pedra...
3: És una pedra de quin color? Vermell.
2: Color vermell, vermell. Sobretot. Color vermell. I els nostres joiers, al segle XIX, van inventar aquesta joia dita del granat de Perpinyà, sí, que és una joia tradicional i que avui encara és la joia de la catalana d'aquí.
3: O sigui que és una manera de reivindicar ser català d'aquí a través de les joies.
2: Clar, clar, perquè...
3: La és una mica que... d'identitat, això.
2: Ah, segurament. És molt d'identitat per nosaltres, els catalans del nord, de tenir algunes referències, com aquestes joies. Doncs és la cosa la més preciosa, perquè són joies fetes de granat i d'or. Doncs joia una mica...
3: Oh, està molt bé,
2: molt cares.
3: Escolti'm, i no em portarà... No, clar, demanar-li si porta alguna cosa que de granat a sobre no l'ha de portar.
2: No.
3: Però veig que porta...
2: Sí, porto un llibre que vaig fer amb el Servei de l'Inventari Cultural, que s'anomena Le Grenat de Perpignan. Sí. És un llibre, evidentment, en francès. I un gest d'excepció per la joia catalana.
3: Que és aquesta joia que es veu aquí,
2: sí,
3: eh?
2: Sí. Són joies que tenen una història per nosaltres. I també he intentat de fer al Palau de Reis de Mallorca de Perpinyà un museu per presentar tota l'història, tot el gest i tota la significació de tot això.
3: Sap que no m'havia plantejat que, clar, ens podem reivindicar a partir de moltes coses, no només de la llengua i de com ens sentim.
2: La gastronomia,
3: és veritat. I ara les joies, clar.
2: També la sardana.
3: També la sardana.
2: És molt forta, sí, encara.
3: Està molt bé, això. Escolti'm, li importaria caminar una mica amb mi i explicar-me d'on li ve això del granat, li sembla?
2: Sí.
3: Doncs som aquí, amb joies a les mans en forma de llibres, parlant de joies. I, perdoni, no li he preguntat com es deia, com es diu vostè?
2: Llorenç. Poncarny.
3: I sou de?
2: De Perpinyà.
3: I, perdoni'm, de què li ve a vostè haver parlat tant i haver estudiat tant això de les joies? Com és que hi va entrar en això?
2: He fet estudis a l'Universitat de Perpinyà, a la Facultat d'Història, i també és un... posat en recerques de tot el que ens concerneix l'identitat nostra de la Catalunya Nord. Mm-hmm. I doncs identitat per les joies i també per l'indumentaria, el vestit antic.
3: Ah, també?
2: Per saber, jo me demanava si realment la gent d'aquí s'havien posat la barretina i tot això del vestit català, si era una realitat o si era un...
3: Era un tòpic.
2: Una cosa mítica.
3: Sí, i miri, doncs li hauré de preguntar si era de veritat o no, però anem a pams, deixem el vestit per després, m'ha interessat molt això, eh? Uh-huh. Però parlem ara primer del granat. Vostè em diu que això és una pedra que es fa a molts llocs, que no és únicament aquí, però aquí s'ha agafat com a molt pròpia. Per què creu que ha passat això? Per què ha passat això?
2: Alors,
3: i quan ha passat això?
2: Sí. Una primera cosa va ser la especialització de Perpinyà, dels joies de Perpinyà, dins joies amb el granat i or. Doncs això se va passar quan el tren arriba a Perpinyà, únicament, perquè els joiers van veure que totes les joies arribaven de París i ells no sabien què fer, finalment, si continuarien de ser joiers. Doncs per continuar...
3: Han reinventat
2: la joia d'aquí. I pocs anys després, amb el regionalisme, aquestes joies els van donar l'identitat nostra, finalment. Perquè les primeres joies de l'època 1850, per exemple, eren joies per als rics. I, a poc a poc, amb el regionalisme, van fer joies més petites per tota la gent, per a la classe mitjana. I doncs, amb un discurs sobre aquesta joia, és la joia nostra, que és el sol del Rosselló, amb l'or, que és el vermell dels nostres vins, o també la sang del Crist, per exemple, per a tots els cristians, els catòlics de la zona, o també representa la bandera catalana, la senyera.
4: Ah, també, també, esclar. Això està molt ben buscat.
2: Els colors de les joies són els colors de la senyera.
4: Sí, està ben buscat. Sí. Diguem-ne, com a màrqueting està molt ben presentat. Sí. Això ha durat durant el temps, s'ha anat mantenint. Encara ara podem trobar això a les joieries de
2: Perpinyà. Moltes joies, a molts joies de Catalunya Nord se poden trobar joies de granat. I però hi ha alguns que són autèntics, evidentment, perquè han volgut tenir una identificació geogràfica protegida. Doncs aquesta indicació permet de veure que la joia, que són ells que la fabriquen, i amb processos antics.
4: Vol dir que no són industrialitzats, que són manuals,
2: Sí, sí, sí.
4: Bé, i per tant, creu vostè, aquí a la Catalunya Nord hi ha un problema d'una gran afluència de gent de fora que arriba aquí, i això ha passat amb la llengua, i no sap què hi ha aquí, i per tant alguns o molts no s'incorporen, i probablement tampoc s'incorporen a les costums, ni a les tradicions, ni a les festes. A les joies aquestes sí han entrat en tot aquest tipus de persones que han arribat aquí, o és només la gent autòctona d'aquí la que coneix això, que és una característica molt clara de la Catalunya Nord?
2: Amb la meva estudi sobre la joia...
4: No ha arribat a tant.
2: No, vaig entendre que finalment els joiers venen de fora, se casen amb noies d'aquí, i la segona generació són catalans de veritat.
4: Clar, doncs, clar, no és veritat,
2: finalment,
4: això
2: tota aquesta gent que venen aquí, si nosaltres conservem la cultura nostra, a la segona o tercera generació, tota aquesta gent faran de catalans del nord, que parlaran potser la llengua, potser no, perquè la llengua és una cosa una mica difícil a conservar aquí, amb el francès, que ha pres tota la plaça, sí, malauradament, però amb totes les tradicions i totes les reivindicacions, finalment, de la joia, la gastronomia, com també el sport. El rugby, per exemple, si la USAP guanya el campionat de França, tothom porta la barretina per fer festa, i tothom té el sentit de ser català, que sigui de lluny, d'aquí, de tercera generació, no sé què.
4: Té raó amb això, és un discurs que ha fet, que ha estat molt bé, és veritat, perquè, és clar, ja no podem, quan passen les generacions, la gent ja és d'aquí. El que passa és que estaria bé que acabessin agafant fins i tot la llengua, però ja ha dit que era complicat. Sí. Ja li preguntaré per la llengua. Però abans, i també per la barretina, perquè m'ha deixat una pregunta a l'aire que m'ha interessat molt. Portaven o no portaven barretina? Ara ho preguntarem. Però encara una cosa més sobre la joia. Aquestes joies són joies cares?
2: Són joies cares. Són joies precioses, doncs... Hi ha la pedra, el granat, també l'or, que puja de valor, i també hi ha la feina de l'artesà.
4: I és difícil de trobar aquesta pedra? Necessita molt de treball aquells que la busquen a la muntanya?
2: Si busques granat a la muntanya, farà una bonica col·lecció de mineralogista. No joies amb aquestes pedres, malauradament. Perquè... totes les pedres a la joieria són pedres que venen de molt lluny.
4: Ah, sí?
2: Que són molt maques, que són de Madagascar, que són de Brasil, que són
4: de
2: Sri Lanka, de Birmania. Doncs hi és un circuit econòmic molt ben...
4: Molt ben tancat,
2: sí, des de l'antiquitat. És sobretot la joia que és feta a Perpinyà o a la Catalunya Nord. La joia és el treball de l'artesà per fer una joia. no per buscar granats o per tallar granats. No tenim cap joier que faci també la talla de la pedra, perquè
4: arriba feta,
2: és una cosa, és una activitat molt singular i no és una activitat de joier. Ja. De tallar la pedra. Se diu lapidaire en francès.
4: Lapidaire. Molt bé. Escolti'm, saltem de llibre, perquè jo veig que em porto uns altres. Oh. I aquest llibre que es diu...
2: La coafa catalana.
4: La coafa catalana, què és?
2: Que és la coafa catalana d'aquí, de Catalunya Nord.
4: És això, és això que porta aquesta senyora aquí al cap.
2: Un gorro de puntes. Sí.
4: I això és pròpiament català?
2: Pròpiament català del Nord, sí.
4: Rossellonenc.
2: Rossellonenc, sí.
4: Perquè vostè ha estudiat els vestits, m'ha dit, i clar, m'ha deixat la pregunta que li haig de fer primer. Després anem en català, no sé com s'ha de dir, la cofia, suposo.
2: La cofia. Aquí diem la cofa.
4: La cofa, o la cofa que dieu aquí. Però abans, vostè ha dit, portaven o no portaven barretina a la Catalunya Nord? Doncs va, parem-nos aquí. Portaven o no portaven barretina aquí?
2: Portaven.
4: Portaven, molt bé. I què més portaven anteriorment, tradicionalment, aquí? Què vestien? Faixa?
2: Sí, amb la faixa...
4: Per tant, podíem dir que s'assemblava molt al que portaven a la Catalunya del Sud?
2: Sí, de cada costat del Pirineu portaven el mateix vestit. Un vestit de català amb la seva evolució.
4: Per tant, això ja ho tenim confirmat, d'acord? I la cofia o la cofa, per què l'ha volgut estudiar? Què la fa especial?
2: Perquè la cofia també és una qüestió d'identitat. Perquè les dones portava aquest gorro, aquesta cofia, amb tanta devoció, finalment, per tenir una cosa sobre el cap tot el dia.
4: Sí, i per què ho feien?
2: És molt complicat, és molt dolent, però ho feien perquè se sentien fiers, no sé, orgulloses, sí, se sentien molt orgulloses, sobretot a la fi, quan les joves no volien portar això, la cofia.
4: I això, de quina època estem parlant? Que això es portava amb normalitat o amb regularitat?
2: Sí, tot el segle XIX.
4: Tot el segle XIX?
2: Sí, tot el segle XIX, i les últimes que van portar la cofia eren iaies del final de la Segona Guerra Mundial. Les últimes.
4: Les últimes.
2: N'hi havia una a cada poble.
4: Escolti'm, i això ho portava tothom, és a dir, totes les noies, sigui quina sigui la seva classe social, no era de rics, no era de pobres?
2: Sí, normalment totes les dones en portaven, si no, les dones més pobres portaven una cofia el diumenge per anar a missa.
4: I de què era feta aquesta cofia?
2: Normalment de puntes o de brodat. De brodat, i també hi havia tot un planxat molt difícil, molt especial, per tenir tot això en plaça.
4: I de tot això ara, clar...
2: Amb agulles,
4: no...
2: amb el pentinat sota de portar la cofia, i hi ha tres pisos, finalment. Hi ha una cofia simple, sí, sobre el cabell, perquè sí, abans el cabell no era rentat tan sovint. Sí. I després hi ha una altra cofia negra, i la punta en tercera posició. I el negre mostra millor els dibuixos de la punta.
4: És interessant, això. Era molt elaborat, això.
2: Sí, molt elaborat i molt complicat.
4: I ara això, tots els seus estudiants han servit perquè algú hagi dit, jo ho vull recuperar, hi ha vestits aquests ara que es porten en algunes festes.
2: Sí.
4: Existeix això?
2: L'idea és això, de retrobar tot el gest, totes aquestes antigues còfies també, que no les... que siguin reportades, o que trobin possibilitats o moments per portar encara aquest patrimoni.
4: M'he quedat una última pregunta pel final, perquè tot el que m'està explicant és molt interessant i va en aquesta línia de recuperar, si no mantenir com a molt, o com a mínim, aquests senyals d'identitat. N'hi ha un que costa molt de mantenir i que és un senyal d'identitat molt clar, que és el català. Vostè parla català. Vostè l'ha parlat a casa, el català, a casa no li parlava?
2: No parlava català, els meus pares, perquè no són de la zona.
4: No són d'aquí.
2: Són d'Occitania.
4: Són d'Occitania. I parlaven occità?
2: No, tampoc. Una miqueta, però tampoc. No.
4: I aleshores, vostè per què el parla?
2: Perquè m'ha agradat i... de néixer a Perpinyà em semblava natural, i quan era nen vaig tenir discurs d'en Jordi Barra, i era la primera vegada que en tenia aquest so, aquesta poesia de la llengua. Sí. Amb Jordi Barra, amb les seves primeres cançons, que són cançons extraordinàries, de música, del territori, molt arrelat del territori nostre, aquí.
4: No és el primer que em diu, que s'enamora de la llengua a través del Jordi Barra. Va fer una gran feina, en Jordi Barra. Escolti, li haig de dir...
2: De tot. Sí, sí, també va fer els discursos molt moderns, amb Pamboli, per exemple. El seu grup Pamboli era un moment de fer amb les ràdio... lliures, sí. Saps? La període de les ràdios que s'anomenava Ràdio Llibres. Donc, hi havia moltes coses que se van passar aquí amb la nova cançó que vam tenir aquí, que ara no tenim gaire cantaos.
4: Ara li anava això, el present i el futur. Vostè que ha lluitat per recuperar el passat, perquè sigui present i perquè pugui mirar cap al futur, com veu la situació aquí en el futur de la llengua, especialment, perquè és potser el senyal més gran, tots els altres també ho són, I en realitat del sentir-se de la Catalunya Nord, com ho veu això?
2: És complicat. No sé com farem per la llengua, però tenim encara molta gent que pensa que el català és la colonna vertebral del nostre territori, perquè tota la nostra història és molt lligada a Catalunya. I doncs la llengua també és una possibilitat de ser... en connexió també amb tot el territori de parlar català, perquè és una bona sort de poder tenir germans a Mallorca, germans a Catalunya, germans a València i germans a l'Alguer.
4: Cert, és molt bo tenir molts germans, això és veritat. Escolti, miri, no sé com ens ho han fet, abans hem anat per un camí que era obert, però ara ens trobem aquí amb una tanca, cosa que vol dir que probablement ens tocarà com a ciutadans saltar-nos totes les tanques i tirar cap endavant. Clar. I ser valents i portar-ho endavant. Jo li vull agrair tota la feina que fa per la recuperació d'elements bàsics de la Catalunya Nord, des de la Còfia o la Cofa fins al Granat de Perpinyà, totes les coses que fa, m'han meravellat. Quan deia que hi ha tresors, sí, les muntanyes amaguen tresors, però aquí a peu pla també trobem tresors com vostè.
2: Clar, gràcies. Bé.

Caminant, arribarem lluny, però sempre serà a prop, sempre serà a casa, perquè sempre seran els Països Catalans. En nom de la gent del programa, la Gemma Safont Tria, la Mònica Muñoz, la Carme Montero, l'Olga Clapés, tots vosaltres, ens retrobem dissabte que ve. Que vagi molt bé, seguim caminant per la llengua.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els Estats Units i l'Iran s'acosten a un possible acord per posar fi al conflicte, però el calendari continua sense confirmar-se. El president nord-americà Donald Trump i el govern pakistanès asseguren que avui es podria signar un acord marc de pau. Teheran, però, ho posa en dubte i apunta que arribarien els pròxims dies. Segons fonts de les negociacions, el preacord inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz, clau per al transport mundial de petroli, i l'aixecament del bloqueig naval dels Estats Units. A canvi, Washington començaria a desbloquejar actius iranians congelats i les relaxaria també sancions sobre les exportacions de petroli. La qüestió nuclear quedaria per una segona fase de negociacions. L'agència Axios ha publicat que efectivament la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà avui durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. Més coses. Els sindicats educatius contraris als acords signats fins ara amb el govern es tornen a manifestar avui a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions del curs vinent. Calculen que a partir de setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu, i creuen que la sortida és garantir la inversió del 6% del producte interior brut en educació i reformar la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que consideren que ha quedat obsoleta després de 18 anys. La manifestació començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia de Barcelona i acabarà a plaça Catalunya. L'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers ja han treballat tota la nit per evitar una represa del foc amb l'entrada de vent de marinada. El foc ha començat en una zona límit amb el municipi de Biosca, el Solsonès. Els suïssos voten avui en referèndum una proposta sense precedents: limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si ho guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. Un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra va impedir ahir que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, va plegar un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els va barrar el pas al carrer Mallorca. Els Mossos van colpejar amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Un portaveu va denunciar la permissivitat amb l'extrema dreta i va assegurar que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
2: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg!
1: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Barà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
3: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
4: Estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català.
3: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, qui ha defensat la identitat i la llengua catalana.
5: Jo dubto que un americà li doni el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino. Gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis.
3: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80 de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
1: Esports, l'Atlètic Barcelona ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. Anna Bola, el Barça s'ha classificat per la final de la Champions després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final de l'ascens de segona divisió. La tornada es jugarà a la nova Creu Alta divendres que ve.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: Sí, el Papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
8: Molt més.
7: Et fa molta més il·lusió veure el Papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
8: 100%.
7: Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
8: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
9: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues temes logos o què?
6: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
7: I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
9: Sí, sí.
10: Avui el Tot Gira ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
6: Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
10: El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
6: I després a les 6... La final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 3ª Champions, la 4ª en 6 anys.
10: Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
6: I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
10: A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmat des dels Estats Units.
6: Tot gira.
10: Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés. Yeah.

0: Aquesta és Pregunteu-li a l'Olivera. És un dels temes del nou treball que acaben de presentar Quico el Cel i el Noi al Mut de Ferreries amb la cobla Reus Jove, sota la direcció, en aquest cas, amb arranjaments de Jesús Ventura i de Marcel Caselles. Una novetat que sortia aquest passat divendres.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'ICAT Mans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllan.
0: Seguirem endavant amb la gent dels de Gairó, que el proper divendres dia 19 els trobareu a la nau Bústica a Barcelona, la Barca Xica.

0: Hem sentit brama a la fera des del treball al Circ de les Puces de Pep Lladó amb la col·laboració de Carlitos Miñarro. Aquest duet, Miñarro i Lladó, els podreu trobar en el cicle Música al Centre Comarcal Lleidatà, a Barcelona, el proper divendres a partir de les 7 de la tarda.
1: Això és Licatmans a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
0: I ara més música, ens anem a un concert que es farà a l'estadi de Sant Mamés el proper cap de setmana, 19 i 20 de juny. Són els ZH, aquesta formació que també veu de la tradició i porta cap a l'electrònica. Zeyn Nederra i Zangoden.

0: La ciutat llunyana, des de l'Eixit Escau, la melangia Meritxell Gené. I és que juntament amb Borja Penalba, el proper dissabte dia 20 seran al Festival Perifèria, concretament a Sant Miquel de Fluvià.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: I així arribem gairebé al final d'aquesta selecció musical del Mans que us hem ofert aquest diumenge 14 de juny aquí a Catalunya Ràdio, amb tota la música d'arrel a la Ràdio Nacional. Per marxar, ens n'anem amb Maria Arnal, que el proper dia 20 participarà al Festival de la Lluna en Vers a Mallorca, des del 45 Cerebros i un Corazón, Vall del Baladori. Que tingueu un bon diumenge i fins la setmana que ve.

0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
1: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 14 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, Muriol, Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Just després, declaracions d'amor solemnes. Avui, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. I podeu dir la vostra també al 9320744 a partir de les 10. Obrim línies. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'Eclipsi del Suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operació Triunfo, assessora en imatge i comunicació. I acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui comencem explicant-vos que 3 persones han mort en accidents al medi natural en les últimes hores. Ahir, un d'ells és un jove de 18 anys que s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà, amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a l'Ins, al Pallars Sobirà, una persona mort en caure d'una altura de 100 metres al port de Madacorba. D'altra banda, agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. Els agents han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor. Més coses. Els sindicats educatius contraris als acords signats fins ara amb el govern es tornen a manifestar avui a Barcelona. Avisen també de noves mobilitzacions al curs vinent. La manifestació d'avui començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Calculen que a partir de setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons que és la reforma del sistema educatiu i creuen que el punt de partida és garantir la inversió del 6% del producte interior brut en educació i reformar la LEC, la llei educativa de Catalunya, que consideren que ha quedat obsoleta després de 18 anys. David Canyo, portaveu d'USTEC.
3: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la llei d'educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta llei d'educació.
2: Estabilitzat l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra, el foc, el primer important d'aquesta temporada, afecta mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant tota aquesta nit per evitar una represa del foc amb l'entrada de vent de marinada d'avui. L'incendi ha començat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com ha explicat l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
4: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
2: I a Barcelona, un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de la ciutat una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. Un dels seus portaveus denunciava la permissivitat amb l'extrema dreta i assegurava que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
5: Quan Núcleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà parlant-nos al
2: llarg. I multitudinària protesta antiracista a Belfast ahir al vespre, també després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. I el Museu Can Màrio de Palafrugell exposa un recull d'escultures inflables d'Anna Irina Rossell, que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que ens fa alhora vulnerables. Una mostra concebuda com un gran pulmó que viu i crea amb cada entrada d'aire. Es podrà veure fins al mes de novembre. Des de Girona ens ho explica la Maria Rovira.
6: L'exposició Neix en l'aire, la primera flor, explora la importància de la respiració com a experiència física i emocional, i ho fa a través d'unes instal·lacions que s'inflen i desinflen, elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat l'artista seguint el ritme de la seva respiració. Ho explicava la mateixa artista, Anna Irina Rossell.
7: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen, i sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no? Que és una idea i un concepte que porto investigant a través de l'escultura, investigo al voltant d'aquestes temàtiques.
6: Anna Irina Rossell s'ha especialitzat els darrers anys en l'experimentació amb materials tous i inflables, a través dels quals canalitza tot allò que no es troba en la paraula i ni tan sols en la imatge, el desbordament, el contagi, l'asfíxia o allò que existeix però no es manifesta. L'exposició es complementa amb dibuixos fets amb grafit al ritme de la seva respiració, que són també un diàleg entre materials.
2: I en esports, l'Atlètic Barcelonet ha fet història i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, avui a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de la Champions a Colònia contra el Fuxe de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça es va classificar ahir per a la final de la Lliga CB, guanyar 76-85 al Tenerife. Avui a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona. En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada jugarà a la Nova Creu Alta divendres de la setmana que ve. El Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1, Brasil 1, Marroc 1, Haití 1, Escòcia 0. En motor, el pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per a ell aquesta temporada. Estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kim Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. La cursa serà a les 3 de la tarda, en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
11: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
12: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme, i això té un preu terrible.
11: El divan, el valor de la conversa.
12: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
11: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora, cada diumenge al suplement.

0: fer reflexionar sobre la pràctica pedagògica diària, sobre la qualitat de les relacions amb els infants, entre els infants i amb les famílies. La Carme va ajudar incomptables pares i mares a mirar els seus fills amb uns altres ulls, a entendre'ls, a comunicar-s'hi, a canalitzar emocions i a construir vincles sans i respectuosos. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i per oferir llum en moments d'incertesa. Gràcies a ella, moltes famílies van trobar respostes, però sobretot van trobar confiança. Confiança en els seus fills i confiança en ells mateixos, com a pares i com a mares.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Tere Esteve, directora de l'Escola Linus. El 9 d'abril passat va morir la psicòloga Carme Tió de Pol, una dona avançada al seu temps i un referent al nostre país que va tocar el cor de molts professionals, famílies i criatures. I ho va fer perquè tenia l'habilitat d'observar i escoltar sense jutjar, acollir i calmar de forma amorosa, amb convenciment i autoritat, com la família on hi havia crits i discussions. I la Carme els va ajudar a millorar el clima familiar. I al cap d'un mes el pare va explicar emocionat què li havia dit al seu fill: "M'agrada la família que m'ha tocat". La frase que va donar títol al seu llibre i es va convertir en far d'un grapat de generacions. Del llegat de la Carme Tió de Pol en parlem amb
2: Sílvia Palou, mestra i formadora de mestres, psicòloga de tres sentits i autora de Sentir i crecer, el crecimiento emocional en la infancia. Anna Ramis, mestra i pedagoga, autora de 0 a 3, res de pantalles. Xavier Blancafort, membre d'un grup de pares de la Carme Tió de Pol, i Sílvia Blanc, doctora en psicologia de l'educació i professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, psicòloga del BES i autora de Com redissenyar les reunions amb les famílies. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
1: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
3: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Carme Tió de Pol va venir per primera vegada a l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio el 2014, aquell primer dia, i sempre entreveia en ella la seva mirada de nena entremaliada, intuïtiva, empàtica, tendra i compromesa 100% amb la infància. En aquell primer programa vam parlar de la por i de la valentia i ens va dir: "Jo faig psicologia de la normalitat. Aprendre a relacionar-nos positivament els uns amb els altres, afectuosament, perquè ens dona força per viure feliçment". I després va seguir venint i en un altre programa, M'agrada la família que m'ha tocat, ens va dir això:
4: "Cada criatura és diferent i cada pare i cada mare és diferent. Per tant, les maneres de relacionar-se han de ser diferents amb cada criatura. I aquesta és una de les coses que dificulta, no?, l'educar, perquè un creu que fent el mateix cada fill la cosa ja anirà,
5: no?
4: Els resultats seran els mateixos, i resulta que no.
5: No és matemàtic.
4: No és matemàtic, i resulta que amb uns els hi va bé la manera de fer dels pares, la que els hi surt, i en canvi hi ha algun altre que s'encalla, per dir d'alguna forma, no? Costa molt acceptar aquesta diferència, i costa molt d'acceptar que: "Ostres, si aquell pare fa això i li va bé, per què a mi no em va bé? Bueno, resulta que és que tu no ets com ell i la teva criatura tampoc és com el fill d'aquest, no?" En el moment en què hi ha aquesta acceptació, també hi ha un cert relaxament, diríem, o de desangoixament dels pares que tenen aquesta sensació de que són mals pares, no? I penso que hem de sortir d'aquesta història de que els pares són mal pares, sinó que els pares hem d'aprendre.
3: Un dels mèrits de la Carme és que va ser pionera a l'hora de fomentar això, els grups de reflexió familiar, no? Perquè deia que molts pares i mares, la primera criatura que veiem és la nostra, no?, i que arribem molt perduts a la paternitat. Deia: "Aprenem a fer de pares i mares en marxa, no?, i fer-nos una oportunitat per descobrir-nos i per ser adults de referència amb autoritat i evitar que els fills, atenció, deia ella, es converteixin en petits tirans inútils", i alertava: "No per això deixaran d'estimar-nos". Benvingudes Sílvies, Anna i Xavi, avui en aquest homenatge, en aquest recordar la Carme a l'Ofici d'Educar. Començarem per tu, Anna. Tu dius que el llegat de la Carme Tió de Pol és revolucionari, perquè no contemplava la criatura com un individu, sinó com un entorn, família i educadors que té cura d'ell, un espai que facilita que la criatura floreixi.

0: bonic, eh, això, i que té en compte que l'infant té el potencial per créixer, però que necessita l'entorn familiar. Una mirada molt bonica cap a les capacitats de l'infant i cap al paper de la família. Dius, Anna, que hi ha tres paraules que sintetitzen l'aportació de la Carme: amor, autoritat i autonomia. Les tres A's. Revolucionari.
1: Les tres A's van ser absolutament revolucionàries, perquè semblava que dir amor, autoritat i autonomia alhora no podia casar. I ella, com que ho posava en forma de triangle, al mig hi situava la criatura que floreix. I és precisament en un entorn que s'estima i respecta aquesta criatura, que exerceix el paper amb el rol d'adult des d'una autoritat amorosa, però que don responsabilitat, autonomia, que es desenvolupen bé les criatures. I deies, com no ho hem vist abans, això?
0: I dius també que t'encanta veure el furor de la seva frase, no? Aquesta, m'agrada la família que m'ha tocat. No, que jo deia en principi, no, ha marcat un grapat, sí, de generacions.
1: Jo m'ha encantat, després anant per escoles fent formacions, trobar mestres o trobar alguna família que ho tenen com a hashtag familiar, com a identificador de la seva família, perquè han llegit o perquè havien estat en un grup de la Carme. I dius, oh, que bé, quina sort que es vagi escampant el bé que feia la Carme.
0: Vosaltres vau treballar juntes als anys 90, quan tu treballaves al Departament Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i algú et va parlar de la Carme per formar educadores de 0-3 i vau fer juntes un curs que, dius, va tenir èxit i va ser preciós, no? I expliques que es va crear una relació intensa i, com que tu tenies fills petits, llavors tu anaves posant a prova tot allò que explicava la Carme, no? Per tant, està comprovat i funciona, no?
1: Exacte. O sigui, jo quan arribava a casa després d'haver fet un consell de redacció del FEAC o de fer cursos, clar, el primer la meva parella, mira això i allò altre i allò que vam fer i calla que la Carme què hi diria i tal. I després estàvem en un grup de parelles i ho escampàvem. O sigui que teníem com una onada domèstica del que jo anava aprenent professionalment amb la Carme.
0: En tots aquests anys, si haguessis de destacar alguna cosa molt rellevant que tu has après d'ella, què diries?
1: Jo diria que ella escoltava les criatures amb els ulls, perquè deia allò de criatura que mires, criatura que millora. I és això, tant els fills com els alumnes, si te'ls mires, pel fet de sentir-se, ostres, soc objecte d'atenció, les coses ja van diferents. Si hagués de sintetitzar, això.
0: Avui a l'Ofici d'Educar anirem sentint testimonis durant tot el programa. Marta, benvinguda. Amb qui comencem?
2: Mira, amb la Tere Esteve, directora de Llar d'Infants Linus, que la Carme va acompanyar durant 25 anys i que ens explica com es van conèixer i també el seu llegat.
3: La Carme i jo ens vam conèixer l'any 91 en el Congrés del Joc i la Joguina. Vaig escoltar la seva ponència. Per mi va ser una gran descoberta. Casualment, aquell dia vam coincidir a l'hora de dinar, que va ser un xerrar sense parar. A partir d'aquí va començar el nostre idili professional. Vaig tenir el privilegi de compartir amb ella una etapa molt significativa de la meva vida professional durant 25 anys, quan jo era directora de l'escola Linus i ella la nostra assessora psicopedagògica. Recordo la seva serenor, la seva claredat i aquella manera tan seva de fer fàcil allò que en certs moments podia ser difícil. Mai imposava, mai jutjava, acompanyava. I en aquest acompanyar transformava maneres d'educar. La Carme ens deixa un llegat preciós, el de mirar amb més empatia, escoltar amb més atenció i acompanyar amb més amor.
4: Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
5: Les actituds, els valors, s'aprenen vivint-los. Si som empàtics amb els nens, ells ho seran amb nosaltres. Carme Tió de Pol.
0: La Sílvia Palau i la Carme Tió de Pol es van conèixer al grup d'educació infantil 06 de l'ICE de la UAB i durant 20 anys van compartir l'acompanyament a grups de famílies. Partint del sentit comú, ajudava a entendre les criatures sense jutjar, sense guió previ, i a partir de la conversa des del cor. La Carme, per la Sílvia, ha estat una mestra i una referent pedagògica i psicològica, i del llegat que ens ha deixat destaques la seva mirada de la infància i de les famílies i com acompanyava des del respecte, la confiança i el valor del joc. Destaques d'ella que sempre estava disposada a anar on la cridaven, amb el seu somriure permanent, i que vau compartir aventures i una amistat sincera. Sílvia, quina era aquesta singular mirada de la Carme?
6: Uau, sí, m'impressiona avui aquest programa i l'agraeixo profundament, perquè penso que és d'aquestes persones que després d'ella, les paraules que ara diguem semblen molt comuns, però la manera i des del lloc on ella les pronunciava i les vivia amb una coherència absoluta, feia que realment fos com màgic, no? Feia canvis importants. Sí, dic que per mi va ser mestre, perquè sempre ho dic, o sigui, jo penso que de la manera com he després anat treballant i conformat una miqueta la meva manera d'acompanyar els infants i a les famílies, té molt de tint de la Carme, sí? La quotidianitat, no? Ella, per exemple, el menjar, el dormir, el joc, era per ella com la clau de poder entendre, no?, que els infants aprenen, no?, que tantes vegades mirem com aquests seus comportaments que no són els que esperàvem o que són disruptius, com si ens volguessin fer mal, com si ens estan provocant, no? Com... I ella sempre deia, és que estan aprenent, no? Ho deia amb una tranquil·litat i amb una contundència que realment deia, és clar, és que és així, no? Aleshores, clar, veure que les famílies també, quan poden tenir aquesta altra mirada sobre els seus fills, fan un canvi radical perquè veuen la seva innocència, la seva encara, no?, capacitat per desenvolupar de tantes maneres complexes, no?, que requereix el viure avui, per mi m'ha donat com una forma també d'aquesta psicologia de la normalitat, que jo la proclamo molt, ara més que mai, perquè penso que aquesta cosa de patologitzar, no sé com es diria, no?, com mirar la...
0: Sí, fer de tot una patologia.
6: Està sent molt greu, i sempre penso en la Carme de dir, no, o sigui, els infants els hem de mirar amb ells com a personetes que estan aprenent i que d'alguna manera poder trobar aquesta forma d'expressar-se amb el que tenen, amb les capacitats que tenen llavors, no són, no són patologies, sinó aprenentatges. I això crec que ens fa molta falta, i la Carme va ser per mi una mestra gran amb això.
0: Destaca la influència sobre les famílies, però també sobre els professionals.
6: Sí, absolutament, o sigui, en aquest grup d'infància, no?, que durant tants anys hem estat i que encara hi és, de 06 de l'ICE de l'Autònoma, hem acompanyat a molts grups de mestres, i també la resposta, no?, que des de l'escola també les mestres i els mestres necessiten tant de poder no perdre també aquesta mateixa mirada sobre els infants i sobre les famílies, perquè de vegades sembla que hi hagi una guerra encesa, quan al revés, no?, el que deia ella, o sigui, tant un context com l'altre volem el mateix i per les mateixes criatures, i aleshores que important també aquesta seva conjunció que feia amb la mateixa mirada d'acompanyar les famílies i els professionals.
0: Doncs, Marta, sentim famílies.
2: Sí, el 2007 a l'escola Bressol Linus van començar un grup de pares i mares amb la Carme Tió de Pol quan els seus fills tan sols tenien un any. Feien sessions mensuals de reflexió i acompanyament que van durar més de 10 anys. Ara sentim la Laia Botell, que és una d'aquestes mares.
7: I una de les coses més importants que penso que ens va transmetre la Carme és una gran confiança en la nostra capacitat de ser pares i mares, i també ens va acompanyar els adults amb una mirada amorosa, amb una escolta comprensiva, pacient, sense judici. És una meravella, tenia moltes ganes de fer-nos reflexionar i de fer-nos sentir capaços davant de totes aquelles pors i aquells neguits que sentíem, i també animar-nos a viure'ls amb una mica més de lleugeresa. Jo crec que el seu llegat és immens, i que va arribar en un moment en què teníem uns models de criança que sentíem que eren obsolets, i per molts de nosaltres va ser com un canvi de paradigma. Ens va parlar d'una criança basada en valors en majúscules, en l'amor, en l'empatia, en la tendresa, en la honestedat i en un respecte profund cap a les criatures. No es tractava de fer infants de semblança nostra, sinó d'acompanyar-los perquè trobessin el seu propi camí. I per això ens donava molts arguments perquè fomentéssim tant com poguéssim la seva autonomia.
2: I què més va aprendre la Laia Botell de la Carme Tió de Pol?
7: I ens avisava del perill de la sobreprotecció, que a vegades ens costava tant d'evitar perquè ens hi volíem evitar patiments, i deia que sobreprotegir-los els feia vulnerables. I ella tenia una capacitat magistral per fer-nos veure com posar límits d'una forma amorosa, però també d'una forma molt ferma i molt clara. No era partidària ni de càstigs, ni d'insults o de faltes de respecte, no cal dir-ho, ni d'una bufeta de temps, com a vegades es diu, només de conseqüències dels propis actes. I ella ens explicava que no es tractava d'exercir el nostre poder com a pares sobre els infants, sinó d'autoritat moral aquella que es va creant amb el tracte i amb l'exemple i que permet anar creant un vincle segur i de confiança amb els nostres fills. I recordo, com ens deia, de no donar una imatge de pares perfectes als nostres fills, sinó que fóssim capaços de també de reconèixer quan ens havíem equivocat, quan fes falta. La Carme era una dona molt sàvia, molt lluminosa i amb una gran humanitat. I va ser una gran mestra de vida. Tant nosaltres com els nostres fills no seríem els mateixos sense haver-la conegut.
2: I alerta, perquè també sentim el testimoni de com ho va viure una de les nenes d'aquells primers grups de pares i mares amb la Carme, és la Laia Giol.
8: Els meus pares van assistir a la primera reunió que la Carme i la Tere van organitzar a l'escola Linus ara fa més de 30 anys i en van sortir tan captivats que ells i altres famílies van anar a parlar amb ella i van organitzar el primer grup que faria la Carme. Jo recordo com de tant en tant em deixaven amb una cangur i anaven amb la Carme Tió. Jo pensava, deu ser una persona molt sàvia, perquè per mi, que els meus pares ho sabien tot, anaven a aprendre i després van organitzar una petita excursió i vaig poder conèixer per fi la Carme, no? Recordo que se'm va acostar, em va donar la mà i vam passar una bona estona passejant juntes, collint floretes. Recordo perfectament com em vaig sentir, que li interessava realment allò que li estava explicant i amb els anys vaig conèixer a la Carme des d'un altre vessant. Vaig començar a treballar en Linus i allà vaig descobrir una altra Carme, no? Recordo pensar, com pot ser tan clarivident? Tot el que deia em semblava senzill i alhora tan difícil de veure. A partir d'aquí vaig fer moltes formacions amb la Carme, quan tenia dubtes m'obria les portes de casa seva amb la seva dolçor immensa i amb el temps també vaig tenir el meu propi projecte i em va acompanyar Senti. Per mi va ser un plaer i una satisfacció immensa.
2: I sentim què ens ha deixat la Carme Tió segons la Laia Giol.
8: Per mi un dels ensenyaments més importants que ens deixa la Carme és que les criatures són persones. I em sembla que dir això a dia d'avui encara continua sent bastant revolucionari, perquè, tot i que sembla obvi, no a tot arreu se les mira i se les tracta realment com a persones completes, amb dignitat, necessitats i amor, emocions pròpies. La Carme tenia una manera de mirar les criatures molt profunda, les respectava de veritat, les escoltava de veritat, i això, per mi, transforma completament la manera d'educar i d'acompanyar. I una altra cosa molt important que ens deixa és allò que ella sempre ens repetia tant, no? De viure en positiu i educar en positiu. Avui encara em trobo moltes famílies i sobretot ho noto molt a les xarxes socials, on sembla que gairebé s'hagi posat de moda explicar la part dura i negativa de la maternitat i de la paternitat. És clar que sí, no és un camí perfecte ni fàcil tota l'estona, però la Carme et recordava una cosa molt important, que tenim fills per gaudir-los i no pas per patir-los. I crec que aquesta mirada seva tan amorosa i tan esperançadora avui ens fa molta falta.
9: M'agrada la família que m'ha tocat.
5: No ens agrada dir que no, ni manar tot el dia, perquè pensem que els nostres fills deixaran d'estimar-nos. I no és cert. Carme Tió de Pol.
0: Avui a l'Ofici Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, lligat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Sílvia Blanc i la Carme Tió es van conèixer el 2003 a l'ICE de la UAB, el 06, i després van treballar juntes al grup de família i reflexionaven sobre la pràctica. I recorda sempre la gran generositat de la Carme i també que era molt guerrera, dius. Vau treballar en un programa de serveis socials també amb l'Anna Ramis i vau fer molta pinya, expliques, fins que van pitjorar la salut de la Carme i et vas fer càrrec del seu grup de pares i mares, que també hi havia el Xavier, que avui també ens acompanya i en parlarem. Expliques que ella sempre iniciava els seus grups dient si hi havia alguna urgència. A veure, per exemple, posa'ns un exemple.
10: Sí, per la Carme era molt important el que era important per les famílies. Per tant, poder iniciar amb aquell neguit, amb aquell tema, aquella situació que per alguna de les famílies que estava en el grup, això era primordial, perquè parlar d'altres coses era banal. I aleshores, doncs, ella, doncs, directa o indirectament, tenia sempre previst, doncs, començar d'aquesta forma, no? Hi ha alguna cosa que us preocupi, hi ha alguna urgència. Ella ho feia anar d'una manera senzilla, que ens semblava que no fos estructurat, però sempre hi era. I era divertit perquè a vegades acabàvem una sessió i deia a alguna família, el proper dia volem parlar sobre un tema concret, no? I la Carme em deia, veuràs com després del que parlarem és del que realment el mes que ve, no, els neguiteja.
0: El Xavi Riu ja ens ho explicarà, perquè deu recordar dies, temes concrets, escenes concretes. Com empoderava, Sílvia, els pares i les mares, la Carme, Tió, amb aquests grups, no? Com feia que ells creguessin? Perquè ja hem sentit diversos testimonis, sí, no? Que la gent acabava creient, jo puc.
10: Mira, diré una cosa que, com deia la Sílvia abans, era com màgica. Jo havia estat en grups que la Carme pràcticament no havia parlat en tota la sessió, i aquesta era la màgia. Era capaç de que es creés un clima on les famílies aprenien entre elles, compartien i s'empoderessin, és a dir, sentessin que el que deien, el que els hi passava, tenia valor. I per mi això és una màgia dificilíssima que la Carme feia possible. I quan calia, a vegades deia, quan iniciem un grup nou, doncs potser ella havia d'estar, no?, doncs una mica, doncs molt més present, amb aquests titulars tan increïbles que feia, tan senzills i tan potents, que n'hem sentit uns quants amb els testimonis que hem escoltat.
0: I tu dius que a través d'aquests petits conflictes quotidians, ella d'alguna manera reflexionava sobre els valors i els contravalors que hi ha al darrere de cada opció, no? Del que hi havia al darrere, no? Tu tens la impressió que ha fet escola ella una mica?
10: Absolutament, absolutament, perquè ha fet escola a molts nivells, no només entre famílies i fills de famílies, però jo recordo una anècdota que explicava d'uns pares que estaven a la platja, escoltaven els pares del costat i deien, aquests són Tió. Aquests han passat per un
0: segell, no?
10: Sí, sí, sí, perquè ara estàvem, bueno, molt de moda altres estils, o com es deia, no? Però clar, la Carme va ser molt pionera en posar en valor el que feien les famílies, el que l'infant al centre, i això és algo que ara està molt de moda, però ella ho feia perquè ho havia viscut, perquè ho creia.
0: Tu destaques també la humilitat i la generositat de la Carme, no? I aquesta idea que ella va tenir sempre de compartir, d'aprendre entre iguals, no? I aprenent fins al darrer moment. De fet, vosaltres vau fer un grup que l'heu acompanyat en la seva malaltia i la seva mort, no? I en aquest tram final, què és el que heu après?
10: Sí, estàvem amb la... que avui, clar, no podíem ser totes, però la Judit Cucala, la Luisa Martín i la Imma Omar, a part de l'Anna, la Sílvia i jo, i que entre totes hem estat pensant en avui. I sobretot, anessis el dia que anessis, i també destacar, no?, la seva parella, el Rafel, eres benvingut, aquell somriure. Moltes vegades parlava d'alguns pares de grups, o sigui, ella ho tenia, tenia el cor sempre, sempre, no? I era, he après el fet de que, malgrat que ella era molt honesta i et deia, això és un rotllo, no? Quan no es trobava bé fa un temps, no? No et deia, no, tot bé. No, ella era coherent i era honesta, però era capaç de focalitzar-se o de fer-se sentir, no? De poder mirar el valor de la vida i el que hi havia.
0: Marta, a qui més sentim?
11: Doncs mira, una altra mare, és la Mercè Amat, que va conèixer la Carme Tió a través del grup de pares i mares de l'escola Patronat Domènec.
12: El grup, quan ens hi vam incorporar, ja estava format des de feia uns anys, però en seguida ens vàrem sentir molt ben acollits, tant per la dotzena de pares que hi participaven com per la Carme. Ens reuníem una vegada al mes i parlàvem de temes que ens preocupaven, que sorgien de les experiències al voltant de la criança, dels nostres fills, de casos reals, de situacions diverses que ens trobàvem en el dia a dia. La Carme tenia sempre una actitud de molta escolta i feia comentaris i reflexions que ens feien moltes vegades canviar la mirada sobre el problema, i ens donava eines, ens donava confiança per enfrontar-nos.
11: I hem preguntat també a la Mercè pel llegat de la Carme.
12: Jo diria que és doble. Un és la mirada cap als altres, no? Tenir una mirada molt més respectuosa cap al que és cadascú, no? Cap al que és els fills, però també al final ho pots extrapolar cap a la resta de la gent, no? I l'altre, com comunicar les coses, com dir les coses als altres, no? Saber dir les coses. Algunes frases seves, no?, que t'ajudaven a poder dir coses d'una manera millor, no? Com, per exemple, en un fill dir, jo crec que ho podries fer millor, no? És una manera positiva de dir, et pots esforçar més, no? Més que altres maneres que fem servir, que no són ni tan respectuoses ni en el fons van tan bé. O altres coses, com sempre deia, no et preocupis, ocupa-te'n. I com aquestes dues frases, moltíssimes més, que sempre en el grup de pares i mares dèiem, hauríem de fer un llibre de les frases de la Carme, perquè realment eren molt útils i ajuden molt a que la comunicació sigui molt més fluida i en el fons la relació molt millor.
0: I una de les coses que es deien com un mantra en el grup de pares i mares de la Carme Tió de Pol és, quantes vegades penso què diria la Carme, no?
6: Sí.
0: Per què penseu que es deia això?
1: Perquè realment tenia aquestes frases òbvies, senzilles, però que t'obrien els ulls quan tu estaves enroscat en una experiència i no la veies des d'enlloc més. Llavors, sortir de tu i dir, què diria ara la Carme? T'il·lumina, t'ajuda a situar-te d'una altra manera.
6: És com el que et diria la mama, no?
1: Sí.
0: Què et diria la Carme? Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
5: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Els fills són el que més ens importa a la vida i la nostra manera de tractar-los influirà en les seves possibilitats de ser feliços. Carme Tió de Pol.
0: Doncs en aquest recorregut amb testimonis que van conèixer la Carme Tió de Pol, que ens comparteixen el llegat que van rebre d'ella, hem sentit mares i ara un pare. El Xavier Blancafort va conèixer la Carme el 2004 quan el Pau, el seu fill gran, va començar a anar al Linus, una escola bressol del barri de Vallcarca, i va començar a participar en les trobades de pares i mares, i des de llavors, un cop al mes, hi ha seguit anant amb la Carme fins del 2018 i després amb altres professionals o sols. Explica el Xavier que conèixer la Carme va ser una il·luminació. Això és curiós perquè jo mai anotat, gairebé tothom ha dit, ha parlat d'aquesta llum de la Carme, no? Un tresor que va anar creixent, dius, Xavier, i encara t'alimenta. La Carme, dius, tenia el do de saber dir tot el que cal dir sense ofendre ningú. Poses un exemple. Diu, tu imagina't, el 2005, que el pare del costat explica que alguna vegada pagava la seva filla. Això posa els pèls de punta. Doncs la Carme sabia agafar-ho i treballar-ho i donar-hi la volta, no? Déu-n'hi-do, Xavi, què vas aprendre al costat de la Carme, de la Carme, dels altres pares, dels teus fills, dels fills dels amics, dels...
13: Bueno, ja ha sortit a la conversa que les trobades de mares i pares amb la Carme no eren classes magistrals on la mestra explica i l'alumne escolta i memoritza, sinó que ens trobàvem i compartíem les pors, els problemes, i entre tots arribàvem a reflexionar i a trobar propostes per gestionar el dia a dia. Propostes que a vegades podies practicar la mateixa que deia aquell pare o absolutament la contrària, perquè com que cada criatura era diferent, potser a tu no t'anava bé aquella solució i t'anava bé l'altra. I en definitiva volia dir parlar, parlar i parlar. A partir del segon any, la meva parella, l'Helena, ja va venir a les trobades i això ens va donar moltíssim joc a casa, perquè nosaltres un cop al mes anàvem a la trobada i parlàvem amb la resta de pares, però després estàvem un mes parlant a casa, aprofitant cada excusa per dir què diria la Carme, això ho li comentarem el pròxim dia, i a mesura que el Pau i els seus germans, l'Oriol i la Laia, van anar creixent, doncs també els vam incorporar a la conversa. O sigui,
0: i com
13: que...
0: ho fèieu? Anàveu amb una llista? Cada sala, la llista que qui va comprar, amb una llista amb totes les preocupacions, i clar, segurament al principi la pregunta aquella de què hi ha d'urgent, no? I si hi havia alguna cosa urgent?
13: Sí, apuntar sí que apuntàvem, sobretot jo, que m'agrada molt fer esquemes i resums, però era també espontani i el de l'urgència sortia a cada reunió. Per exemple, nosaltres a casa en parlàvem, però no vam defugir la responsabilitat de l'adult de prendre les decisions. O sigui, si el teu fill de 3 anys li agrada el pa amb xocolata i té capacitat per decidir si vol un toixonet més gros o un toixonet més petit, no pot decidir menjar-se tota la barra o menjar només xocolata. Li has de dir tu el que ha de menjar.
0: L'autoritat, no?, que ens deia l'Anna, sí, de les 3 As.
13: Exacte.
0: El que és el que més ens costa, eh?
13: Clar, perquè a vegades entenem l'autoritat i dir coses que a l'altre no li agrada d'una manera desagradable, i tu pots ser absolutament empàtic i carinyós dient al teu fill, mira, em sap greu que vulguis seguir jugant, però és que s'ha fet tard i si no sopem ara, doncs...
0: De fet, no, ja no tu dius sopem. Que una de les coses que més sortia, i que no m'estranya, era el malestar pel desordre, no? I que la Carme, d'alguna manera, era una mica favorable a desdramatitzar-ho, no? De dir, bueno...
13: Bueno, és que la Carme era partidària de desdramatitzar tot, o sigui, ella deia que poder créixer amb criatures al voltant et donava l'oportunitat d'aprendre, de fer uns aprenentatges que d'altra banda també són possibles, però no és tan fàcil. I que a vegades dir, avui he tingut un dia horrible, això com ha passat és terrible, el meu fill és un desastre, són afirmacions tan desafortunades, perquè normalment les persones al llarg de la vida tenen pocs dies d'aquests tan desafortunats, doncs no cal que ho repeteixis contínuament. Sigues capaç de veure positiu. El desordre, quan el teu fill arriba a casa i deixa les sabates al mig del passadís, no ho fa per fer-te la punyeta. De fet, a vegades sents pares que diuen em deixa les sabates. No te les deixa tu. Les deixa allà i prou, no cal donar-te... O sigui, el drama, si hi ha un drama, seria arribar a casa i trobar-te que el teu fill de 8 anys ha deixat les sabates endreçades, la motxilla preparada per l'endemà, la taula preparada...
0: Home, un drama. Potser algú ho agrairia, eh?
13: Això seria...
0: Seria l'ideal, eh? En un món que no existeix. De fet, Xavier, tu també vas ser el metge de la família i vas acompanyar la Carme i vas poder comprovar in situ el mètode Tió allà mateix, no? Què vols dir amb això que vas comprovar el mètode? Què passava allà?
13: La Carme pacient i la Carme persona sempre ho posava molt fàcil, no? Ella fins a l'últimament va ser una persona molt afable, era càlida, sense empalagar, no era gens ensucrada, i sempre amb molt sentit de l'humor. Un dia, xerrant amb ella, la Montse, que és la infermera que treballa amb mi, va al tot l'or del món, va i li diu a la Carme: en el Xavier li trobes tot bé? I ella diu: dona, tot? I dius: no, la mesura, i em punyeteria. Una vegada, doncs, la vaig enviar a l'hospital perquè estava molt malalta, ella estava espantada, i l'endemà la vaig anar a visitar i em vaig trobar el Rafel, que li acostava el got per prendre la medicació. Jo me'ls mirava, amb la Carme tan fràgil i amb dificultats per agafar res, i pensava: ostres, però si cauran el got, cauran les pastilles... Clar, no va caure res. O sigui, el Rafel la coneixia més bé que ningú i era capaç de respectar la seva autonomia. Les persones que som culs d'en Jaumet acostumem a anar ràpid, i això ens costa, no? Però tu, si tens la idea, si ets capaç de fer-ho, flueix, va bé. Acompanyar la Carme al seu darrer tram, doncs, va ser un privilegi, perquè era una persona molt maca, m'emociona, perquè va ser molt intens i va ser molt bonic. O sigui, al final, pau és la paraula que podria resumir.
0: Pau i amor, perquè en la cerimònia de la Carme jo crec que acabaves pensant que allà hi havia un pou d'amor espectacular. Sentim també a la família, Marta.
2: Sí, una de les coses, ho esteu dient, que proposava la Carme Tió de Pol, era aquesta acceptació amorosa dels fills i dels nets, també, tal com són. Ara escoltarem el testimoni d'una de les netes de la Carme Tió de Pol, és la Laia.
14: Sempre buscava potenciar de nosaltres el millor de cadascú perquè estiguéssim còmodes, perquè estiguéssim feliços i perquè floríssim i voléssim des de l'espai més segur que ella com a àvia, com a mare, com a dona i com a sogra ens podia donar. Jo recordaré sempre, com amb les meves grans pors, a través de jocs simbòlics, de les nines, dels peluixos, com ella tenia aquesta assertivitat per tractar tots aquests temes des de l'acompanyament més respectuós i potenciant l'autonomia també perquè fossis tu pròpia la que vencies aquesta por, sempre també des d'aquest espai segur que era ella. El discurs de comiat a la cerimònia que vam fer amb els cosins, el meu germà deia una frase que deia que quan ets petit dones per fet que els avis sempre hi seran, però que ara que la Carme ja no hi és, sempre ens quedarà la tranquil·litat de poder dir que l'estimem com a àvia tant com l'admirem com a persona. Jo estaré sempre agraïda a la Carmeta per tot el que ens ha donat, tot el que ens ha ensenyat, i per sempre estimar-nos des de l'amor més incondicional i més pur que una àvia li pot transmetre als seus nets, i que la seguirem portant amb nosaltres tota una vida.
0: Doncs gràcies, Marta. Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
15: A vegades els pares són molt pesats.
5: No naixem sent pares i mares. N'aprenem quan comencem a tenir fills i hem d'educar-los segons el que necessiten. Carme Tió de Pol.
0: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, aquest llegat immens de la Carme Tió de Pol. Jo començaria per aquest mètode Carme Tió. Poseu-me exemples, ajudeu a tota aquella gent que encara no conegui a la Carme. Què és això del mètode Carme Tió?
10: Ara em venia, no, una anècdota que era posar l'infant al centre i també el que podia passar, no? Que hi havia al darrere i recordo doncs, un pare que els matins era molt complicat i ho havien estat debatint i també es compartien èxits, no? De dir, ah, sabeu aquell tema que vam parlar, mira, vam fer això. I el pare va comentar que, doncs, que ja havia trobat la solució, però el matí anaven ràpid perquè deia, la primera que acabi, tenia dos nenes, la primera que acabi, doncs guanya i ja podrem anar a l'escola, no? Per rentar-se les dents, que era el tema que costava molt. I el pare doncs, estava molt satisfet que el temps ja s'escurçava i que no hi havia baralles, no? I llavors la Carme doncs, ressaltava quan ell li demanava com... Ella no volia dir si està bé o s'ha de malament perquè era el pare que havia de trobar el seu camí, no? Llavors, però ella podia destacar, per exemple, bueno, si el que vols és que competeixin, doncs aquest, no? aquest joc, no? pot anar cap aquí. Llavors sempre et feia veure, t'obria, no? el ventall de dir... El que tu fas té uns efectes en el futur, no? Mira l'infant i que pot cap a quin camí vas.
1: Sí, sí, jo destacaria que faci el que dius. Jo recordo amb pares de grups de petits que deia una de les primeres preguntes errònies que els fem a les criatures és què? Anem a dormir? No, no. Quan són molt petits de mesos, no determinen ells si anem a dormir. Perquè, a més, si els ho preguntes, la majoria de vegades diuen no, perquè és molt més xulo estar despert. Aleshores, com, sense imposar-te, però amb l'autoritat i la responsabilitat de que tu saps quines hores ha de dormir la criatura, acompanyes a anar a dormir, però no deixes decidir si s'hi va o no, o hi anem ara o d'aquí una hora. Aleshores, aquest adonar-se de que el que diem també conforma el que després passarà i l'ambient que vas creant a casa... Això és que és un tresor.
16: Ah, i les generacions devien anar canviant, no?, amb els grups de pares i la realitat de la nostra societat, de tot, no?
6: I... Sí, en aquest sentit crec que també és bonic veure que hi ha una part d'essència del que vol dir ser infant, que encara que passin molts anys i moltes generacions, no canvia, no? I això és el que de vegades ens perd, perquè ens apuntem a modes, llegim molts llibres, no? Hi ha com una qüestió d'envoltori, no?, que de vegades fa perdre l'essència. Jo crec que la Carme tenia també aquesta gran capacitat de poder tornar al que és absolutament necessari i bàsic, veure-ho amb senzillesa, i quan t'obris els ulls i veies que allò era realment el desllorigador de tanta complexitat que et havies fet al cap, trobaves un camí i el trobaves tu, no? I per tant, des d'aquí, crec que és com tornar a veure que les persones, i sobretot la infància, té aquesta innocència, no?, que de vegades, amb això que dèieu dels exemples, també era com aquesta, no?, que deia el Xavier també, que sembla que ens ho fan expressament o que ens volen fer la punyeta.
16: A vegades ho sembla, no? Però no és veritat, però ho sembla.
6: Ho aconsegueixen, però no és la intenció, no? I llavors, veure la diferència amb això també fa que no t'enfadis de la mateixa manera com si hi ha algú que t'està provocant per fer-te mal, no?
13: Abans... I probablement les generacions han canviat, però el missatge essencial de la Carme continua sent el mateix i funcionava ja el 2000 i el 2026, o sigui...
10: L'essència.
16: Xavier, tu abans ens deies que hi havia una marca dels pares de la Carme Tió de Pol.
13: Un
16: segell, no?
13: Sí, sí.
16: Com són els pares de la Carme? Els que teniu aquesta marca?
13: Jo et diria que procurem parlar les coses... i exercir sense defugir l'exercici de l'autoritat, o sigui, perquè els últims anys sí que s'ha parlat molt de pares tous que no prenen decisions, i la Carme doncs et deia, ostres, si el teu fill té un examen i vol sortir de festa fins tard, no cal que li digues el que ha de fer, tu pots ajudar-lo a conèixer les conseqüències de fer una cosa o altra i que la decisió sigui seva. A casa una de les frases més repetides, perquè la Carme deia, apreneu alguna frase per deixar-la anar, no? I una de les que surt molt és tu ja saps el que has de fer. I el tu ja saps el que has de fer, no cal dir-lo enfadat, tu estàs parlant i quan no vull anar a fer això, bueno, tu ja saps el que has de fer.
16: Perquè... Preneu nota, eh? Aquesta s'ha de prendre nota. Tu ja saps el que has de fer. Ai, ai, ai.
13: No necessites que t'ho digui jo.
16: I una de les coses que recordo que vaig sentir a la cerimònia és que deia aquella idea que el mètode Carme Tió servia pels petits, però que després els adolescents, ella ja deia, no, que aquí ja són grans, no? I també servia pels adolescents, els que ho heu provat, eh? Els que heu... Servia pels adolescents?
1: Jo crec que sí, perquè... O sigui, si l'infància a casa i a l'escola es viu amb aquest respecte, amb aquesta autoritat, amb aquest acollir...
17: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb la tertúlia de Savis Mestres. Us deixem a Malosa, la meva barca. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llauradó i fins la setmana vinent.
18: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3cat.
5: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Diumenge, la setmana tràgica, amb Antoni Redon i en Ion Sindreu vam viure i vam analitzar les eleccions a la presidència del Real Madrid i els motius pels quals ningú no treu Florentino Pérez del càrrec. Ha quedat demostrat una vegada més, malgrat la polèmica i esperpèntica roda de premsa que va protagonitzar fa unes setmanes.
9: Les úniques enquestes que he trobat que s'han fet arran de les eleccions del Madrid li donen a Florentino entre un 70 i un 80% dels vots. Ja tenen uns quants dies, per tant, qui sap, les coses poden haver canviat, no només arran de l'esperpèntica roda de premsa escapa, sinó també de les entrevistes que han anat donant aquests dies. Però per mi aquí hi ha diferents elements. Una és el que deia en Jon, que no, jo crec que no ho deia gens en broma, que és la força de l'estatus quo. És a dir, molt sovint la gent, quan pensa en anem a triar alguna cosa diferent, clar, que aquesta persona, Florentino, ha governat molts anys, per tant, tu pots pensar que no ho ha fet bé o que ha dit coses fora de lloc, o fins i tot desagradar-te en una roda de premsa o algun altre lloc. Però en el fons penses, si escullo l'alternativa, qui em garanteix que la cosa anirà com a mínim igual de bé?
8: I també vam entrar vista l'Alfred García, escollit com a taloner aquest passat dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per compartir la vigília d'oració amb el Sant Pare, amb Lleó XIV. El cantant ens va confessar la seva relació amb la fe.
10: Soc una persona de fe i realment em fa molta il·lusió. Jo crec que en la gràcia, crec en que hi ha una força més enllà de tots nosaltres, que és Déu, i que realment, per exemple, en el meu cas, les cançons, jo només sóc un missatger entre algú que porta els versos i els acords i algú que els rep, que sóc jo en aquest cas, però també hi ha altres artistes, no, que ho viuen així, no, com el Carlos Santana, que sempre ha dit que ell és només una antena entre el més enllà i el massa acá, no,
8: que diu. I a l'Eclipsi vam descobrir les nits de Gerard Quintana, un cantant amb esperit hippie que sempre ha estat amunt i avall dormint en llocs inhòspits com aquest.
11: He dormit durant un any i mig en una clínica de desintoxicació, però estava inactiva, estava en venda. I durant la pandèmia...
7: No per desintoxicar-te tu de res.
11: No, estaven intentant vendre i també el propietari li convenia que hi hagués algú vivint allà, perquè era un espai aquí al Putxet molt...
7: Llaminer.
11: Molt llaminer, molt golós.
7: I tu dormies a dins?
11: Hi havia, sí, 17 habitacions. Estàvem jo, el Xerim Araster, que també va venir.
7: Durant la pandèmia, això?
11: Sí. Durant la pandèmia, la propietat del pis que teníem lloguer al carrer Bruc no em responia, em deia que consultés el BOE perquè estàvem inactius. Havíem suspès la gira, havíem suspès tot. Anàvem a començar dos anys de gira i de sobte tot va saltar pels aires i vaig dir, anem a negociar a veure si podem retrasar el lloguer, i no em van fer cas i vaig deixar el pis i vam acabar caient en aquest espai.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
8: Apple TV, Cape Fear.
13: Let me ask you a question. What is your worst fear?
12: La sèrie, inspirada en la pel·lícula del 1991 i dirigida per Martin Scorsese, està produïda per ell mateix i Steven Spielberg, i segueix Amy Adams i Patrick Wilson en el paper de dos advocats casats que tindran un contratemps quan l'assassí que interpreta Javier Bardem i a qui ells van empresonar queda en llibertat.
14: Esta persona...
13: Yo quiero... un buraco... la boca...
8: I a Filmin s'incorpora al català Que la gente secreto.
12: Wagner Moura protagonitza aquest film de Cleber Mendonça Filho que ens transporta al Brasil del 1977, on Marcelo aterra buscant redempció i el retrobament amb el seu fill. Però el seu passat l'atrapa i de seguida es veu perseguit per la dictadura i amenaçat de mort.
8: I el Maldà, el meu germà.
12: Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia.
8: Bon dia, Sònia Deulofeu.
15: Bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes pel Pla de l'Estany. La primera, el fer el cim de Puig Clarà.
15: És un dels 100 cims de la llista de la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una muntanya de 315 metres d'altitud que s'ha convertit en el fantàstic mirador del sector oest de l'Estany de Banyoles. Sortim des de l'església romànica de Santa Maria de Porqueres i agafem el caminet asfaltat. Abans de començar la pujada, passarem per les llacunes de Camp Morgat, un conjunt de 4 llacunes artificials i zones inundables que es van recuperar l'any 2006. Després de caminar mitja horeta llarga, uns 30-40 minuts, arribarem a dalt i trobarem dos miradors de fusta a 360 graus que permeten gaudir de les impressionants vistes panoràmiques de l'Estany, també part de l'Empordà i del Prepirineu i el Pirineu, una ruta ideal per fer amb nens de poc desnivell i amb molts trams d'ombra.
8: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant La Carpa de l'Estany.
15: Situat davant mateix de l'Estany de Banyoles, al Passeig Jardí 28, una curiositat és que el tren Pinxo passa just per davant de les taules de la seva terrassa. És un restaurant de cuina casolana ben elaborada, amb producte de mercat. Fan menús diaris i festius i tenen també una carta amb una gran varietat de plats per escollir. I podem tastar la paella del senyoret, el foie mi cuit d'ànec amb melmelada i figues, el trio de cargols de Camp Llong, la torrada amb escalivada i anxoves, el carpaccio de peus de porc, els calamars a la romana o el pop a la brasa, per postres, mel i mató, pastissos casolans com el de pastanaga o el de formatge o sorbet de mandarina i menta. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 7 del matí a les 11 de la nit.
8: Música.
16: Quan no vull estar aquí, quan em falla l'esperit, quan penso si valdrà la pena.
8: I si som pel Pla de l'Estany, podem passar pel concert de Santa Mandra.
15: A les 12 del migdia, davant l'església de Sant Miquel de Campmajor. Per si no els coneixeu, Santa Mandra és una banda catalana emergent nascuda a la Garrotxa, formada per 5 joves músics amb una proposta pròpia i eclèctica que barreja rock alternatiu, pop electrònic i tocs de folk. El seu so fresc i vibrant reflecteix emocions i vivències íntimes amb un estil que el situa com una de les noves bandes més interessants de l'escena en català. Amb els seus àlbums, El cap a la lluna i Fins que porti bastó, la banda consolida una trajectòria autèntica amb directes carregats d'energia i una aposta ferma per la música en viu en català. Avui ho podeu comprovar al Festival Recòndit. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
8: Arribarem a les 7 amb la cançó Per fi l'amor no és una merda, de la banda Santa Mandra, que avui actua en el Festival Recòndit. Ara tornem.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 14 de juny del 2026, un 14 de juny de l'any 1928, va néixer a l'Argentina Che Guevara. Un mateix 14 de juny, però 18 anys més tard, el 1946, va néixer als Estats Units Donald Trump. Dues icones immortals, el comunisme contra el capitalisme, si bé tots dos han acabat venent samarretes i gorres amb la seva cara estampada. Donald Trump fa avui 80 anys i s'esforça titànicament a fer coincidir un acord de pau amb l'Iran amb el seu aniversari. Continua fidel al seu estil d'avançar treves i pactes abans de signar-los, amb la qual cosa la majoria de vegades acaben en paper mullat. Arrossegat per Netanyahu, fa setmanes que Trump no sap com acabar una guerra que ell mateix va començar. Un conflicte que havia de ser curt però que ja té més de 100 dies. Fidel al seu estil i malgrat les crítiques, Trump vol bufar les 80 espelmes per la Porta Gran i aquest cap de setmana s'ha organitzat un campionat d'arts marcials a mida als jardins de la Casa Blanca. Tant a l'Iran com al pati de casa, Trump aplica la doctrina Guevara. Fins la victòria, sempre. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
1: És l'última jornada de protesta dels docents aquest curs amb una manifestació aquest matí al centre de Barcelona.
2: La convoquen els sindicats educatius contraris als acords amb el govern que avisen de noves mobilitzacions al curs vinent.
1: Tres morts aquest cap de setmana en tres accidents al medi natural.
2: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
1: Això només amb dissabte. Esperem que aquest diumenge sigui més tranquil. Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
2: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
1: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
2: Els agents han carregat contra els antifeixistes. Un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
1: I a Belfast, protesta multitudinària per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
2: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
1: Els esports, els Knicks de Nova York, campions de l'NBA. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Han aconseguit el títol aquesta matinada després de guanyar la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94 per posar un 4-1 definitiu en la final. Feia 53 anys que no aconseguien el títol.
1: Molt de mèrit. Eterns Knicks, 53 anys sense el títol. A més, no eren els favorits d'aquesta final i s'han imposat per 4-1. Per tant, l'enhorabona. Empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol en el primer partit més o menys interessant.
3: Un gran gol de Vinícius per fer l'empat. Ha maquillat aquesta nit una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del blaugrana Rafinha, que amb prou feines ha entrat en joc i pràcticament no ha tingut cap ocasió.
1: L'Atlètic Barceloneta és campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada.
3: Els mariners van guanyar la final al Prorreco italià per 17-16.
1: I el Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia.
3: Contra el Fuxa de Berlín. I el Barça de bàsquet classificat per a la final de la Lliga ACB en guanyar a Tenerife 76-85.
1: I el Sabadell, que la cosa no va anar del tot bé, a Zamora 1-0 i tocarà remuntar.
3: Sí, exacte.
1: Però ens en sortirem, eh?
3: Derrota per la mínima.
1: No, no, és que hi va haver llàgrimes a casa. En fi, a veure, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, ànims.
1: Molta calor avui, eh?
4: Sí, sí, sí. Bé, de moment no és desbocada, està dintre dels marges, però és el que tindrem i, a més, un episodi que s'allarga. També doncs, ens anem ja acostant a l'arribada de l'estiu, però bé, ja anunciem que aquestes temperatures, o si no tenim una finestra que veiem que el termòmetre pugui tornar a baixar i donar-nos una mica de respir, sinó que sembla que la calor va a més, es mantindrà a la part alta, fins i tot a finals de la setmana que encara es podria intensificar una mica més. Per tant, molta paciència i bé, avui doncs, màximes que arribaran a tocar els 37 o 38, sobretot al voltant del Pla de Lleida de Segrià. A la resta, com ahir, si fa no fa, potser puja un grauet més, però uns valors bastant similars ahir amb sol, i aquesta tarda sí que en el Pirineu, entre el Pirineu i Prepirineu, no més enllà, hi ha possibilitat d'algunes nuvolades i alguns ruixats, algun petit xàfec. Demà fins i tot encara podríem guanyar una mica més de terreny, però sempre a l'interior, no pas en punts de la costa on aquests propers dies es mantindrà doncs, aquest ambient de força sol i d'ambient de ple estiu. Marinada reactivant-se, especialment entre el prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i sobretot a mitja tarda.
0: Avui el suplement...
1: Avui al suplement, tertúlia Muriol, Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de l'Iol Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui ens intentaran resoldre per què el preu de la gasolina no acaba de pujar, malgrat que la guerra continua i malgrat que era una guerra sobretot energètica i que l'estret d'Hormuz continua bastant paralitzat. Just després, avui al suplement, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. En rebrem tres en aquest estudi de Catalunya Ràdio. A les 11, Marina Laminos, amb el seu Malalts de Ràdio, arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les amigues de les arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operación Triunfo, assessora en imatge i comunicació, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabent, el seu Demà ho deixo.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regioset.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del club.

0: Passant 7 minuts de les 7 del matí, els docents fan avui un últim cop de força al carrer abans no s'acabi el curs i es manifesten aquest matí a Barcelona. La comunitat educativa torna a fer un pols al carrer sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Avui faran sentir les seves demandes al centre de la capital catalana, Eva.
1: Sí, en una marxa que arrenca a 11:45 al Jardinets de Gràcia i finalitzarà a la plaça Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona. I ja han avisat que el curs que ve començarà també a més vagues. La marxa la convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Sentim David Canyó de l'USTEC, Marc Martorell de la Intersindical i Ingrid Xavarria de la CGT.
2: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
3: Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer a Barcelona.
4: Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
1: Els impulsors de la marxa volen que serveixi per reclamar un gran acord per a l'educació pública i també defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats consideren que les problemàtiques del sector educatiu formen part d'una crisi més àmplia que també afecta altres drets, com ara el de l'accés a l'habitatge o l'atenció sanitària. Recordem que la manifestació d'avui arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta la setmana passada el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve.
0: Mentrestant, el govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 26-27, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla. L'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o d'una filla.
1: Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigent. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: La mesura forma part de l'acord que el govern ha fet, l'acord de pressupostos que el govern ha signat amb els comuns. L'executiu destinarà 12,5 milions d'euros a aquesta mesura. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
6: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa. Estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
1: Els nous preus s'aplicaran

0: Mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. Al marge d'aquestes tres víctimes mortals, afegirem també que la policia judicial de la comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han d'ur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i també dels dos amics del noi. Avui els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos.
1: Els bombers també han seguit treballant durant tota la nit en l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ja es va donar per estabilitzat, i han mantingut la vigilància a tots els punts calents per evitar una possible represa de les flames durant aquest matí amb l'arribada de vent de marinada.
0: És el primer incendi important d'aquesta temporada. Un foc, però, que, com diem, ja està estabilitzat i afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre ràpidament i van arribar a la carena de la Serra de les Valls. Marta Casol és l'alcaldessa de Sanaüja.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Ara ho sentíem, aquest foc ha coincidit amb la collita de cereal, una situació de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció.
1: Els Mossos van carregar ahir contra els antifeixistes que van voler esquivar el cordó policial que els separava d'una altra concentració d'extrema dreta convocada pel grup neonazi Núcleo Nacional. Diversos periodistes identificats com a premsa també van rebre cops durant les càrregues policials. El fort dispositiu dels Mossos volia impedir que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona.
0: Un centenar d'ultres de Núcleo Nacional s'havien concentrat a les 8 del vespre davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Mitja hora abans, prop d'un miler d'antifeixistes van sortir des de la plaça Tetuan en direcció a la concentració neonazi amb la intenció d'impedir-la, però els antiavalots dels Mossos els van barrar el pas a la cruïlla de Mallorca amb Bailén, on es van viure moments de molta tensió. Un portaveu dels antifeixistes ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta.
3: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, barrant-nos el pas!
0: Finalment, els antifeixistes van travessar la Diagonal i van anar fins a plaça Joanic, al barri de Gràcia.
1: Belfast surt al carrer per denunciar els aldarulls antiimmigració de l'última setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Ahir milers de persones es van manifestar contra el racisme i van demanar respecte als immigrants. A la concentració també s'hi van sumar representants de diversos partits i sindicats. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
4: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el racisme a Belfast, els organitzadors de la concentració.
5: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
4: També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
6: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
4: Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
0: Justament ahir, la policia britànica va detenir l'activista d'extrema dreta i antiimmigració Tommy Robinson a l'aeroport de Heathrow, a Londres. Els agents el van retenir durant 3 hores en virtut de les lleis antiterroristes del país. Robinson ho ha denunciat a les seves xarxes com un atac contra la llibertat d'expressió.
1: Precisament la migració també ha inspirat un referèndum a Suïssa. El país vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta populista. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir.
0: Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida. Ho explica aquest advocat antiimmigració, Ian Pahut.
7: La gent que s'enfronta als embussos matinals, a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta: en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de

0: preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
1: Je pense que la Suisse doit rester la Suisse.
2: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i enemistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa.
3: Versions contradictòries sobre quan es podria firmar l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que sembla que haurien acostat posicions. Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, però l'Iran ho nega. El nou capítol de la guerra, pel relat, arriba després que ahir al migdia el Pakistan, que fa de mediador, confirmés que la signatura seria electrònica i que seria en qüestió d'hores.
2: En un missatge a la seva xarxa social, Trump manté que l'acord es firmarà avui i que immediatament després es reobrirà l'estret d'Hormuz. És el calendari del president nord-americà que, per cert, coincideix amb avui, el seu aniversari, fa 80 anys. El règim iranià, però, ho ha descartat precisament per les reticències nord-americanes, diu. Falta per saber també què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten interpel·lats. Tot plegat, mentre també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
3: La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Zapatero haurà de parlar dijous, a partir de dimecres està citat. De moment el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme i els socis de govern reclamen explicacions.
2: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir respecte per la presumpció d'innocència. Ho va dir en l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans abans de l'estiu, en què es van nomenar 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
4: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
2: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, també assegurava que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
5: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
2: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de un millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de un millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
2: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
7: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
2: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
3: I aquestes últimes hores aquí al suplement hem sentit Lluís Pasqual, que assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. El director teatral va concedir ahir la primera entrevista aquí al suplement, on va ser així de contundent.
8: Jo no vaig fer res il·legal.
3: No et penedeixes de res?
8: No. No.
2: Lluís Pasqual ha sortit al pas de les afirmacions de l'actriu Judit Martín al podcast La Ruïna, en què assegurava que li havien encarregat imitar la veu de Montserrat Caballé en una entrevista que després es va fer passar per real, sense avisar-la, durant l'homenatge al Liceu l'any 2019. Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i que per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. També assegurava ahir aquí al suplement que tant la família de Caballé com el Liceu no estaven al cas.
8: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín, La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Cavaller, i em van dir endavant, fes el que vulguis.
2: Divendres el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari que se celebra enguany. Pasqual va confirmar que es va fer de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat, deia aquí el suplement, que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Pasqual, recordem, actualment viu a Madrid.
3: Podeu recuperar la conversa amb Lluís Pasqual a catradio.cat/el suplement. Efectivament, ell considera que no és una casualitat que els 50 anys coincideixi amb tota aquesta història de la qual no es penedeix de res. L'actor i director Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català, que es va fer ahir al vespre a Roda de Barà, tarragonès. Els mals noms, de Marc Ortiz, ha guanyat el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
9: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
10: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
9: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els mals noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensanz, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
3: I ara anem fins a Salt, on la colla dels Marrecs de Salt celebren avui 30 anys en una jornada castellera a Girona amb la companyia de castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Els últims 15 anys a les comarques de Girona s'ha doblat el nombre de colles i ja n'hi ha una desena. Carla Saló Pujol, bon dia.
11: Bon dia. Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Caravaca.
12: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
11: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany, i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
13: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
14: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
15: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
16: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
11: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriguers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
3: I encara una altra història. Avui dia viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus d'aquest mitjà de transport continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia.
2: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran, un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances. Pedro García es el director general de Trainline Europa.
17: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
2: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport.
18: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
18: Quina ratxa! Quants maig portes?
19: 150.
18: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
20: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
21: viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
22: Un món on tothom està de vacances.
23: En creure un món
0: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
21: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'Altre Barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
20: L'Altre Barri, amb Blai Mercè.
21: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
3: 5 minuts per 7:45 del matí. Tenim notícia fresca d'aquesta matinada. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA. I això és notícia perquè feia 53 anys que no passava. Els Knicks, que són una de les franquícies més clàssiques de l'NBA, campions després de batre el San Antonio Spurs. Bon dia, Albert Benet.
1: Quina pronúncia, Roger Escapa. Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, com diu l'Escapa. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de la NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des de 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat elegit MVP de la final, ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit. I també de la nit passada destaquem l'empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc i pràcticament no va tenir cap ocasió, només una no gaire clara. També aquesta passada nit al Mundial destaca l'empat a 1 de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0. I ara en joc a aquesta hora, Austràlia 1, Turquia 0. El partit és a la segona part. Últims 30 minuts, última mitja hora. I mentre el Barça de bàsquet espera rival per a la final de l'ACB, després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, i mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també en parlarem. L'Atlètic Barceloneta celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo, després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
22: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
1: Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys. I ho dèiem, el Barça d'handbol jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín, després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. El jugador del Barça, Dika Mem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
23: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
1: El rival del Barça avui a la final, el Fuxa, i juga l'exblaurana Aitor Ariño. El sentim també a Catalunya i a Ràdio, també al Tot Gira.
24: També és algo molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
1: El Fuchsia de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40. I ho dèiem també, el Barça de bàsquet jugarà una final de la CB 3 anys després, classificació per la via ràpida amb un 3-0 contra el Tenerife. Això després de guanyar la pista de l'equip canari 76-85, amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Claiborne. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
25: Nosaltres des del primer moment confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
1: A més de lluitar pel títol, la classificació per la final de la CB també li garanteix al Barça la participació a la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut. A l'Olímpic de Badalona ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió de futbol. La tornada es jugarà a la Nova Creu Alta divendres que ve. I George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada.
21: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Són 7:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger.
5: 3, 2, 1, Seganya!
3: Com està, Joan Anton Català?
4: Molt bé, Roger Escapa.
3: Escolta'm, ens van deixar de comentar fa un parell de setmanes aquella fantàstica explosió. Jo només veure-la vaig pensar quants milions de dòlars s'estaven perdent. Sí. La companyia de Jeff Bezos, el Blue Origin, va veure com explotava de manera molt espectacular un dels seus coets més preuats en ple enlairament. Crec que estaven fent proves.
4: Estaven fent proves, no era enlairament, però fent proves. Sí.
3: I vaig veure el vídeo que en què tu també a través de les teves xarxes comparties aquest moment de l'explosió i impressionant. ningú va prendre mal, suposo.
4: No.
3: Però, és a dir, la dimensió de l'incendi...
4: Sí, i les conseqüències que vindran a continuació, perquè això és un coet que es diu New Glenn, de la companyia Blue Origin de Jeff Bezos, i ho has dit bé, aquest model de coet havia anat dos cops a l'espai prèviament.
3: No el mateix,
4: No el mateix, el model de coet, però és bàsic aquest coet, el desenvolupament d'aquest coet és bàsic per al retorn humà dels nord-americans a la Lluna, perquè recordem que aquí tenim Elon Musk amb el seu SpaceX, però com que la NASA diu no ho posarem tot al mateix cistell, no? També han atorgat contracte a Blue Origin, de manera que els fan competir entre els dos. El que abans tingui les naus preparades, aquesta comilla serà la que ajudarà la NASA a retornar. Clar, aquí hi ha molta
3: pressa. Què vol dir retornar?
4: A retornar els humans a la superfície de la Lluna.
3: Però i l'anada ho fan amb un altre coet? O com
4: sí, seran dos coets. Bueno, és una coreografia molt complexa. Bàsicament és el que hem vist de la nau Orió, que és aquesta que amb Artemis 2 ho ara m'està seguint, que durà astronautes cap a l'òrbita de la Lluna i allà s'acoblaran en una altra nau que haurà portat o bé Elon Musk o bé Jeff Bezos, que serà l'ascensor que pujarà i baixarà a la Lluna. És molt complex, molt complicat. Però, clar, tot això s'ha de desenvolupar. De manera que el New Glenn, aquest coet, aquest model, havia anat dos cops a l'espai. El segon cop havia de posar un satèl·lit en òrbita d'una companyia privada i va fallar. El satèl·lit es va destrossar i les companyies d'assegurança allà van coquinar, van haver de pagar. De manera que les autoritats nord-americanes van dir aquest coet no s'ha posat bé en òrbites, representa un cert perill. Per tant, no donem permís que es torni a enlairar fins que no feu proves de motor. I són les proves que es van fer. Es diu foc estàtic. Foc estàtic és que s'engeguen els motors, però el coet no se'n va cap a l'espai. Només s'engeguen i es comprova la potència dels motors.
3: I en un d'aquestes proves...
4: va tapam. Explosió tremenda, increïble.
3: Però de pel·lícula.
4: De pel·lícula. Destrossant la plataforma de llançament, que trigaran temps a recuperar-la.
3: El coet, evidentment.
4: El coet, per suposat, la credibilitat una mica tocada, no?
3: I clar, ara... o sigui, aquest és el coet que ha de repescar els astronautes de la Lluna.
4: Sí, hem de dir que SpaceX, Elon Musk, ens té acostumats a fer petar les seves naus. Hem vist un munt de...
3: És la manera... Vols dir que Jeff Bezos tenia gelos?
4: Sí. No, la qüestió és que aquesta no s'esperava. La qüestió és que aquest no s'esperava. Ningú esperava que en una prova...
3: Tu creus que això pot endarrerir el projecte de...
4: Absolutament.
3: Dels Estats Units d'enviar els seus astronautes?
4: Absolutament, Roger. Però és que jo ja ho deia...
3: Sí, que serà la Xina.
4: No, això tampoc no ho sé. Però la Xina s'ho mira des de la Xina, tot això.
3: S'ho mira des de les crispetes que s'està menjant.
4: Exacte, davant de la tele, mirant aquestes coses dels nord-americans.
3: També perquè si els xinesos fan explotar algun dels seus coets, no ens n'assabentarem, segurament.
4: Aquesta és una altra. No, de fet, ells els deixen caure directament sobre poblacions, que això també ho hem d'explicar, perquè aquí sembla que estiguem prenent partit a favor de la Xina, no? De vegades, perquè fem molta mofa dels nord-americans. No, jo no prenc partit de ningú. Si m'ho explico les coses com són. La Xina té un programa especial tremendament bo, super potent, molt potent, però també fan coses que avui, ple segle XXI...
3: Què vol dir que deixen caure els seus coets a la seva població?
4: Una fase d'un coet, saps que els coets van per fases, no? I es desprenen aquestes fases. Aquestes fases hem de vigilar que caiguin en llocs que no estiguin poblats o els oceans. Hem de controlar el retorn d'aquests. La Xina, els últims anys, els ha fet caure a prop, a qualsevol lloc. I hi ha imatges a prop de poblacions, vol dir a quilòmetres de poblacions, que amb fragments molt grossos de coets xinesos que han caigut. Per favor, som a segle XXI. Perquè aquí n'hi ha per un i pels altres. Tots.
3: Bé, doncs un recordatori per Jeff Bezos a l'arrencada d'aquesta Terra és plana d'avui. A petició de l'audiència, resoldrem algunes preguntes quotidianes que tenen a veure amb la ciència i que a vegades ens traslladen no només als més petits de la casa, sinó també als més grans. A veure, va, Joan Anton, avui preguntes i respostes.
4: Va, a veure.
3: Algunes de més senzilles, d'altres de més complicades, eh? Ja t'explaies en la resposta en funció de com
4: Va,
3: ho vegis.
4: Molt bé.
3: El Joan ens ha traslladat per què a la natura existeix un límit de temperatura mínima.
4: Molt bé, mira, doncs sí, efectivament és de menys 273.15 graus Celsius. Per què existeix un mínim i sabem què és aquest mínim? Perquè fa temporades vàrem explicar què és la temperatura. I la temperatura, una cosa tan quotidiana, no?, però de vegades no hi pensem, és una mesura del moviment de les molècules i dels àtoms. És a dir, les molècules i els àtoms vibren, es mouen, es belluguen, i això és la temperatura. De manera que si tu arriba un moment que aconsegueixes que els àtoms i les molècules no es moguin, es quedin, mai millor dit, congelades, aquest és el zero de la temperatura. Aquest, no hi pot haver temperatura més baixa perquè la temperatura és el moviment, és un reflex del moviment de les partícules. I això és menys 273.15, en aquell moment, que és un límit teòric. Val? Mm. Estem a punt, l'assolim quasi en alguns indrets dels nostres laboratoris. Val? Però en aquella temperatura res no es mou, els àtoms no es mouen, i per tant, temperatura mínima menys 273.15.
3: Encara amb temperatures, anem a la calor. Ara, la Roser Pladevall, són preguntes, algunes de les respostes de les quals segur que atreveu a Viquipèdia, però en aquest cas teniu aquí el coneixement de Joan Anton Català, que hi posarà el seu segell.
4: Espero explicar-ho diferent que la Viquipèdia.
3: Roser Pladevall, molt segur que aquests dies us heu preguntat per què suem.
4: Ah, molt bona aquesta. Perquè és un mecanisme clau de supervivència. Tots els éssers vius, tots, i quan dic tots és tots, han de regular la seva temperatura. Perquè el metabolisme, que és les reaccions químiques que fan les cèl·lules, per poder, que puguem viure, generen calor. Per tant, hem de disposar d'aquesta calor. Si no, ens escalfaríem com un, bueno, no sé, com un forn, no? Llavors, necessitem un sistema com de radiador, d'irradiar temperatura cap a fora. I els humans, això s'anomena suor. La suor el que fa és portar líquid cap a la superfície de la pell, bàsicament és aigua, aquesta aigua s'evapora, i sabem que per evaporar aigua li has de posar calor per evaporar aigua. Doncs aquesta és la calor que ens treu l'aigua per evaporar-se. I aquesta és una manera que tenim de dissipar calor. Per cert, si t'has fixat, la suor és salada. I això és perquè quan ho fem, transpirem, com que és aigua que les cèl·lules emeten cap a fora, porten pues, això, sals que el nostre cos també, electrolits, que el nostre cos utilitza. Hi ha animals que no poden suar. Per exemple, els gossos no tenen pors a la pell que els permeti suar. I aquesta és la raó per la qual els gossos, quan fa molta calor, els veus amb una llengua enorme, perquè la llengua és la superfície que ells treuen per dissipar, per fer evaporar líquid i regular la seva temperatura.
3: Que bo, que bo. Va, mira, les portes de Sant Joan. Per què la pólvora crema fins i tot amb absència d'oxigen? Diu el Jordi Nonell.
4: Val, mira, la combustió, que també hi vam dedicar un programa, és una reacció química en què intervé l'oxigen. Quasi sempre l'oxigen. Per tant, necessitem oxigen perquè alguna cosa cremi. I a l'atmosfera, tenim oxigen i això pot fa que puguem cremar un paper, una fusta o que puguem cremar petroli. Però mira, allà on no hi ha oxigen, els xinesos van inventar una cosa fa molts segles que es diu pólvora. I la pólvora té diversos compostos que la formen. Bàsicament és sofre, carbó vegetal i, aquí ve la cosa, nitrat de potassi. El nitrat de potassi és un compost químic que quan l'escalfes, en una mica d'escalfor, desprèn oxigen. Per tant, la pólvora porta incorporat el seu propi oxigen. No necessita oxigen de l'atmosfera per cremar. I això és la raó perquè si tu llences un petard dins de l'aigua, explota. Tots ho hem fet de nens, no? Hem llançat un petard dins de l'aigua i explota, perquè ja porta el seu propi oxigen. T'haig de dir, Roger, això són coses que, bueno, de la meva història com a químic, que m'encantava fer coses. Jo feia explosius, també, al meu laboratori, i vaig arribar a enriquir pólvores d'aquestes, i un dia vaig tenir un accident tremendo en què em va saltar una espurneta i vaig veure l'espurna com en càmera lenta, que feia així com una paràbola, que queia dins d'un got on jo tenia pólvora enriquida, i allò va fer fla! El meu pare, de dormint a l'habitació del costat, va sentir el soroll, va venir. Què passa? Tota l'habitació plena de fum. Hi havia dalt del sostre una taca negra. I jo li vaig dir, res, papa, continua dormint. Tremendo, tremendo.
3: Podries haver fet mal, eh?
4: Sí, de
3: molt
4: fet,
3: cafre, eh?
4: No, sí. Feia coses que ara me les miro en perspectiva. Hòstia, tio. En fi, no sé.
3: La passió, eh?
4: És la passió per la ciència.
3: Mira, el Gael, que és de la classe dels dinosaures. Per què es diu que els dinosaures no es van extingir?
4: Perquè en realitat no s'han extingit. Tots parlem de l'extinció massiva, la gran cinquena gran extinció massiva, que va passar fa 66 milions d'anys amb la caiguda d'un asteroide molt gros que va eliminar més del 80% de les espècies vives que hi havia, i diem, i van eliminar els dinosaures? No. De fet, els descendents dels dinosaures els tenim aquí. No estic parlant del president dels Estats Units, que podria fer-ho, però estic parlant dels ocells.
3: Els ocells, sí.
4: Hi ha gent que pensa que són els dracs o que sí, són els cocodrils. No, directament els directes descendents són els ocells. Per tant, hi ha biòlegs i zoòlegs que els agrada fer la broma que els dinosaures realment no es van extingir, només que van aprendre a volar. I els tenim avui aquí, els ocells.
3: Molt bé, doncs resposta resolta. Per què les nostres matemàtiques, escriu la Raquel Bautista, i, en definitiva, tota la nostra quotidianitat es basa en el sistema decimal i les xifres del 0 al 9.
4: Que xulo això, perquè fixa't, és perquè tenim 10 dits a les mans, Roger. És tan fàcil com això. Va ser l'antiga cultura hindú, fa molts de segles, que va inventar la manera de comptar fent servir xifres de l'1 al 10. També van introduir el 0, i aquesta invenció es creu que podria simplement haver estat el resultat de que empraven els dits, una cosa natural, no?, per comptar. Però a Europa, al món occidental, que vàrem anar molt més lents amb això, teníem maneres de comptar molt complicades. Per exemple, la numeració romana, que és molt bonica, però clar, tu imagina't fer operacions amb les xifres romanes, és molt complicat. I aquestes xifres, a més, per exemple, una C, la C és de 100, no? Tant era on la situaves, la C sempre era 100. Era una manera on els càlculs són molt complicats. En canvi, amb les xifres decimals, el 0 o el 9, tu les canvies i pots fer allà combinacions superxules, no? Va caler que arribés un gran matemàtic àrab que es deia, a veure si ho sé pronunciar bé això, perquè Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, suposo, bueno, no sé si molt bé, que el que va fer és va agafar aquest contingut, aquest coneixement dels hindús, i el va estendre a Occident escrivint una obra cabdal al segle VIII. I va estar tan ben rebuda aquesta obra que el món occidental finalment va adoptar aquesta manera de comptar, que són xifres del 0 al 9.
3: La Georgina, 7 anys. Per què els estels fan pampallugues, Joan Anton?
4: Ah, mira, és que en realitat, clar, els estels són sols. En realitat no en fan, de pampallugues. Quan mai vagis a l'espai, que sàpigues que veuràs que els estels no fan pampallugues. No hi ha ningú encenent ni apagant els estels. Això és un efecte de la nostra atmosfera, de la turbulència de l'atmosfera. La nostra atmosfera es mou constantment, hi ha capes d'aire fred i de calent que es mesclen i es mouen turbulentment. I això fa que la llum dels estels, que els estels estan molt, molt, molt lluny, aquesta llum ens arriba molt afeblida, sigui molt propensa a desviar-se en aquestes turbulències que hi ha a l'atmosfera, i això fa que la llum és com un bastó que posem dins de l'aigua. Recordeu aquell bastó que el posem dins de l'aigua i el veiem trencat, quan en realitat no ho està? Doncs això es diu difracció, és un fenomen físic, i el que fa l'atmosfera fa el mateix en un raig de llum. El va trencant centenars de cops per segon i fa que ens sembli que hi ha pampallugues, però en realitat ja us dic que els estels no fan pampallugues quan anem a l'espai.
3: Vinga, ens queden dues preguntes. Per què a vegades veiem aquelles llunes tan, tan, tan vermelles, diu el Pere de 5 anys?
4: Per la pols amb suspensió. De fet, fixeu-vos que les llunes aquestes vermelles que veiem quan surten, al cap d'una estoneta, quan la llunya ja es troba més amunt, torna a ser blanca. Per tant, en realitat és un efecte, novament, de la nostra atmosfera. Això és perquè hi ha molta pols en suspensió, o bé perquè hi ha hagut vents que han aixecat pols, o bé fins i tot de vegades ha passat un volcà molt gros a l'altra banda del món, que ha aixecat pols a l'estratosfera i que en tenim per tot arreu, i fa aquestes sortides de llum, de lluna tan, tan, tan vermella, que, torno a dir, un cop s'eleva sobre l'horitzó, ja més alta, desapareix aquest color vermell, perquè ha deixat i ha d'estar afectada per la pols que hi ha en suspensió a l'atmosfera.
3: Molt bé, i última pregunta. Miquel Bruja, t'ha escrit un correu que diu, dedicat a tots aquells que a vegades poseu cafè amb gel, amb una mica de rom, posa. Per què de vegades és tan difícil traspassar líquid d'un recipient a un altre sense que ens caiguin gotetes i es taqui la taula?
4: Això t'ha passat algun cop, no? Quan intentem trasbassar, no? I diu, ja ho faig jo.
3: Mai, no, un cop no, sempre fas la taca, taca les estovalles.
4: Molt bé, exacte, exacte. Això és un efecte que es diu quandà, que té a veure amb les forces d'adhesió. Un líquid té tendència a adherir-se als objectes, de manera que s'adhereix, tot i que tu no ho vulguis, s'adhereix a l'objecte, al got o al plat en què hi és, en el moment que tothom se t'adhereix pel costat, per la vora, i cau a les estovalles. Manera de fer-ho, Roger. No falla mai. Atenció, eh?
3: A veure,
4: va. La feia jo a química. Clar, a química no et pots permetre que et caigui una goteta, perquè si no et suspenen al laboratori, val? Mira, agafes un objecte pla. Pot ser un ganivet, pot ser també el mànec d'una cullera, i el poses tocant el recipient del qual aboques el líquid, i fas que el líquid llisqui per la cullera o el ganivet fins l'altre recipient on vols trasbassar. No et caurà cap goteta a la taula, t'ho prometo, perquè justament per les forces de Coandà, per l'adhesió, el líquid s'adherirà en aquest objecte que acabes de posar i lliscarà per sobre d'aquest objecte. Això queda superbé fent-ho en un restaurant. Dius, no, jo t'explico quan veus que els hi cau, no? I tu allà en plan xulo. No, ja t'explico com fer-ho. I quan ho veuen, diuen, ala, que bo, que bo.
3: No m'ho crec que funcioni.
4: Però prova-ho. Prova-ho.
3: El Blai diu que no.
4: El Blai és que no ho ha provat. Escolta'm, i no posis el Blai en aquesta conversa, perquè el que no s'ho creu ets tu.
3: Ho provarem. La setmana que ho comentem.
4: Vale, perfecte.
3: Gràcies, Jonathan.
4: De res, a tu.
3: Ara tornem. Més consultes a suplement@catradio.cat i d'aquí unes setmanes, o potser a la temporada que ve, ens hi tornarem a posar, la recapitulem i continuem també plantejant preguntes i respostes al Jonathan Català. Ara tornem.
6: El suplement amb Roger Escapa.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Avui el Tot Gira ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
12: Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
10: El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
12: I després a les 6, la final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 13a Champions, la quarta en 6 anys.
10: Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
12: I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
10: A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmat des dels Estats Units.
12: Tot Gira.
10: Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
26: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
27: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
26: Moments que semblen sense sortida.
28: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
26: Dolors que costen d'explicar.
29: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
26: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
27: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
26: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
31: Bon dia.
3: Dissabte negre al medi natural, que s'ha saldat amb 3 morts.
31: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
3: Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
31: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
3: Els docents tornen a sortir avui al carrer en una última manifestació abans que acabi el curs.
31: Serà 11:45 als Jardinets de Gràcia. La convoquen USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes.
3: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
31: Els agents han carregat contra els antifeixistes, un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
3: Multitudinària protesta a Belfast per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
31: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
3: Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant.
31: Una proposta que ve de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, que és una xifra que està a punt d'aconseguir.
3: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran encara no arriba.
31: Trump insisteix que es podria signar avui mateix, però l'Iran ho nega. Per cert, avui Trump fa 80 anys i ho celebra amb un campionat d'arts marcials a la Casa Blanca.
3: Creix el neguit dins del PSOE per les joies trobades al despatx de Zapatero.
31: Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència, Sumar reclama explicacions i el PP aprofita la imputació de Zapatero per desgastar el govern.
3: Joel Joan rep el Premi Montserrat Carulla.
31: Ha estat a la gala de cloenda de la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms de Marc Ortiz amb el premi al millor llargmetratge.
3: Els Knicks de Nova York fan història i guanyen el seu primer anell de l'NBA en 53 anys.
31: Han guanyat el San Antonio Spurs en el cinquè partit de la sèrie per 90-94 i han encès els carrers de Nova York, que a aquesta hora encara celebra el títol.
3: Avui les portades dels diaris arrenquem amb el diari Ara, Marina Laminos. Barraquisme, la diàspora dels sense llar.
0: Sí, parlen del fenomen de la pobresa extrema que s'escampa sense control, diu l'Ara, cap a la perifèria. Ho il·lustren amb una fotografia aèria d'una d'aquestes zones amb barraques i amb runes per tot arreu. Diumenge de temes propis. El periòdico, en aquest cas sobre noves tecnologies. Els Estats Units i la Xina imposen el seu domini global en la intel·ligència artificial. És el titular que il·lustren amb una imatge on veiem els monuments més destacats d'Europa, de Nova York i també de la Xina i el logo de les empreses del sector de cada un dels territoris. A Europa només una, mentre que els Estats Units en tenen fins a 6. A La Vanguardia llegim el titular: Trump veu imminent l'acord amb l'Iran i la reobertura d'Hormuz. Imatge d'ahir també del Gran Premi de Montmeló, una cursa que culmina aquest cap de setmana, una setmana clau en la projecció, apunten, de Barcelona. I al Punt avui, el gran espectacle del comerç. Les grans cadenes passen a l'ofensiva després d'anys a l'ombra de les plataformes digitals i fan de la botiga un espai d'innovació.
3: El diari El País, el nou equilibri de la por.
0: La dependència econòmica i les noves capacitats militars produeixen un efecte de contenció. Els Estats Units i l'Iran s'apropen a un pacte i Xi i Trump estabilitzen les seves relacions. Sobre els escàndols que envolten el PSOE, a l'ABC asseguren i insisteixen en aquesta idea que el PSOE es prepara, diuen, per la seva imputació com a persona jurídica. Seria pel cas Leire, concretament, una investigació encara en fase molt embrionària, però algunes fonts socialistes asseguren a l'ABC que si es produís aquesta imputació seria, diuen, al final. Titular de La Razón, també sobre aquest cas, la defensa de Leire Díez divideix els més creients en Sánchez i el Mundo, el PSOE es veu arrossegat per Zapatero davant de la pitjor setmana de Sánchez.
3: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 85 espelmes Òscar Tusquets.
2: Pràcticament no he sortit de l'Eixample.
11: Ah, no?
2: Quan surto de l'Eixample me'n vaig a París o...
13: D'ànima polifacètica, és dissenyador, pintor, escriptor i arquitecte. Algunes de les seves obres més significatives són la remodelació del Palau de la Música o la construcció de la Vila Olímpica. La seva trajectòria ha estat reconeguda, entre altres coses, amb una Creu de Sant Jordi.
3: 80 espelmes Donald Trump.
14: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over...
13: Fill d'una família adinada de Nova York, es va donar a conèixer a través dels seus negocis immobiliaris i de la televisió. És el primer president convicte de la història dels Estats Units i des de l'inici d'aquest segon mandat s'ha acostumat a ocupar les portades dels diaris amb els seus deliris.
3: I Albert Postils avui també fa 57 anys. Steffi Graf.
15: And I got better and better and the room just got smaller and the lamps just started, you know...
13: Considerada una de les millors tenistes de la història, pot presumir de tenir a les vitrines 22 títols de Grand Slam. El 1988 es va convertir en la primera tenista en guanyar en un mateix any l'Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon, el US Open i l'or als Jocs Olímpics de Seul.
3: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquesta és la Clara Peia que posa punt final al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes.
1: La pianista participarà en una entrevista musical en acústic a les 8 del vespre al Pla del Castell. Abans, a 6:45 de la tarda, Laura Escobedo hi presentarà el Calaix del Silenci. Encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
0: Si ens està sentint Miquel Iceta, li hem alegrat el matí. Al Palau de la Música, avui, espectacle tribut a Queen.
1: Amb el format Candlelight, la proposta d'un concert sota la llum de les espelmes, el Manfred Quartet interpretarà els grans èxits de la banda de rock britànica avui a les 7 de la tarda. Les entrades a partir de 25 euros.
0: El Maldà, el meu germà.
1: Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia, les entrades es poden comprar per 18 euros.
0: I al Teatre Borràs encara s'hi pot veure La Promesa.
1: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida, bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades a partir de 27 euros.
0: I un altre pla per dinar per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, la Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Candidat a fòssil.
2: El semàfor se li va posar vermell. Es va aturar per cedir el torn als cotxes i per fer temps va desenfundar el mòbil de la butxaca. Es va posar a contestar missatges i de tan concentrat que estava se li va tornar a posar vermell. Resignat, el nostre protagonista es va submergir de nou en la pantalla. Aquesta vegada va obrir la seva aplicació de cites de confiança i va passar revista al catàleg de noies que li apareixien. Entre la Vanessa i la Maria del Carme, va pensar durant un microsegon que la broma del semàfor s'estava allargant massa. Però aixecar la barbeta suposava un esforç que no estava disposat a concedir. Mentrestant, el semàfor continuava de festa. Ara verd, ara ambre, ara vermell. I desenes de conciutadans passaven pel costat d'aquell estaquirot. Hi ha qui sospitava que la seva quietud formava part d'un projecte artístic, perquè el vianant va passar hores sense moure's de lloc, totes les que li va permetre la bateria del seu dispositiu. Quan es va quedar a zero, el vianant ja no podia desplaçar-se, havia quedat petrificat. Molts anys després, adquiriria un valor històric incalculable i el seu cos seria exposat als museus per retratar el patetisme de la humanitat en un moment donat de la seva història.
0: Música.

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Com que tot té un inici i un final, avui anirem cap a una de les zones més boniques de Catalunya. Anirem cap al Delta de l'Ebre, on fa 22 anys va néixer Pepet i Marieta, i que aquest any posen punt i final a la seva trajectòria. La placeta de les Jaies és una de les dues cançons inèdites que formaran part del seu disc de comiat. Amb el seu estil festiu i proper, s'acomiaden amb el seu bon humor i proximitat. Fins les 8, la placeta de les Jaies, de Pepet i Marieta.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

diumenge 14 de juny del 2026, de la setmana que avui s'acaba, durarà per sempre la imatge de la Sagrada Família, il·luminada amb la figura d'Antoni Gaudí, dibuixada al cel gràcies a un centenar de drons. Si els primers constructors del temple els haguessin dit que 144 anys després la tecnologia permetria projectar la cara de l'arquitecte el dia de la benedicció de la Torre de Jesús, ho haurien considerat un miracle. El pòsit de la història i, en certa manera, el pòsit del país van convertir l'acte de la Sagrada Família en una reivindicació de la millor Catalunya, un d'aquells dies més aviat pocs, en què els catalans al mateix temps ens agradem i aprofitem per treure una mica de pit. Perquè en la competició, que sempre hi és, entre Barcelona i Madrid, la capital catalana es va imposar per golejada. Especialment en el capítol estètic. Amb referents com Gaudí, això sí, tot és més senzill. Al final, fer bé les coses, demanar tornar els referents, actualitzar-los i projectar-los és exactament el que s'ha fet aquests dies. Ara bé, tot té un cost. El revers de l'acte de la Sagrada Família, de realització televisiva impecable gràcies al talent i a la feinada dels companys de TV3, és que no deixa de convertir-se en un anunci, en un reclam. És inevitable, però si venen tants turistes a Barcelona, en el fons, és perquè és una ciutat que ho té tot, encara que això tingui un peatge evident als seus habitants. Ara el repte serà intentar no morir en la marea de nous curiosos que, seguint les aventures del Papa Lleó XIV a l'Estat, tindran el desig irrefrenable de venir a tastar la ciutat i els seus encants. Que Déu ens agafi confessats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Diumenge amb les platges ben plenes. Jofre Genové, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I tu i jo aquí treballant amb aire condicionat, per sort, eh?
2: Sí, sí. No, bé, aquesta hora encara s'està prou bé arreu del país, eh? Només alguns sectors de la costa ja es comença a notar aquestes nits tropicals, que no baixen dels 22 o 23 graus, o com, per exemple, la zona de la ciutat de Barcelona o també cap a Portbou, on no han baixat dels 24. Aquí una miqueta de tramuntana rescalfada. Però la resta del país, 16, 17, 18, es pot dormir força bé aquesta hora. Potser no cal aire condicionat. Però al llarg del dia, no, ja va apretant la calor i avui d'aquests valors de 30 a 35. Un ambient de ple estiu que s'imposarà aquesta darrera setmana de primavera. A més, amb una vista a l'arribada de l'estiu, doncs d'aquí una setmana amb una bona calorada, perquè el termòmetre encara podria pujar una mica més. Bé, avui, bàsicament, a part d'aquestes temperatures, sol, i sobretot indicar que augmenta una mica les condicions de nuvolades de tarda amb la mateixa calor, però bàsicament en el Pirineu i Prepirineu. Aquesta tarda en aquests indrets sí que hi podrien haver-hi alguns petits ruixats.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. El bon temps també ha provocat un cap de setmana negre al medi natural, on han mort 3 persones mentre feien activitats al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà, activitats de lleure. Els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Es tracta d'un jove de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista ha mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona propera a Sencalladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. A banda, aquest dissabte els bombers també s'han retirat finalment ja de la recerca del jove desaparegut dimecres mentre feia una sortida amb moto d'aigua amb dos amics a la badia de Roses. Ara la policia judicial de la comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi per saber si complia la norma, per exemple, si duia GPS. La qüestió és que han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i de dos dels amics d'aquest menor. I aquestes últimes hores també s'ha estabilitzat l'incendi de Sanaüja a la Segarra. El foc afecta una cinquantena d'hectàrees i els bombers hi continuen treballant per evitar una represa aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre amb rapidesa i van arribar a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda dels pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atansin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest dissabte, a Barcelona ciutat, s'han viscut moments de tensió. Ahir al vespre, al centre, la convocatòria d'una manifestació autoritzada del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol va acabar amb càrregues policials. Càrregues, però, contra els manifestants de signe contrari. Manifestants antifeixistes que van intentar esquivar el cordó policial que els separava de la manifestació d'extrema dreta. Diversos periodistes identificats també van patir cops durant les càrregues policials d'un fort dispositiu que ha impedit que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els dirigents neonazis van fer discursos contra la immigració, la inseguretat i en favor de la unitat d'Espanya. Un dels portaveus de la manifestació antifeixista denunciava la permissivitat amb l'extrema dreta.
5: Que l'atac al proletariat migrant és l'atac a la classe treballadora i assenyalem la necessitat necessitat d'aixecar un mur de contenció en la defensa dels drets i llibertats polítiques de la classe treballadora. Per això avui estem aquí i per això avui també s'estan mobilitzant centenars de persones a la cursa antiracista de Barcelona.
1: Al voltant de 3.000 persones van participar en la segona cursa antiracista de Barcelona, que es va fer a la zona de Montjuïc, organitzada per Top Manta. Els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamine Sarr n'és un dels portaveus.
6: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antirracistas, para luchar para llegar a una justicia social.
1: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. I també concentracions contra el racisme a Belfast. Aquestes últimes hores, milers de persones s'han aplegat davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos, tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. A Belfast hi tenim l'enviat especial, el Quim Olivares.
7: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, als organitzadors de la concentració.
8: Since then we've seen
9: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
7: També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
10: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
7: Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
1: Doncs bé, enmig d'aquesta onada de violència racial a tot el Regne Unit, aquestes últimes hores la policia londinenca ha detingut a l'aeroport de Heathrow Tommy Robinson, un dels principals activistes ultras i impulsor de manifestacions antiimmigració. La policia l'ha detingut durant unes hores en virtut de les lleis antiterroristes i li ha requisat el telèfon mòbil. Encara amb el rerefons del debat migratori, Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir. Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida, ho explica aquest advocat antiimmigració, Jan Pahut.
11: La gent que s'enfronta als embussos matinals, a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
12: Je pense que la Suisse doit rester la Suisse.
1: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i a enemistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa. A Catalunya, avui nova manifestació dels docents a Barcelona Ciutat, que fan un últim cop, en aquest cas de força, al carrer abans no s'acabi el curs. La marxa arrenca a 11:45 d'aquest migdia als Jardinets de Gràcia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intercindicats...

0: Començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
1: Una marxa que arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el dia 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve. Encara en l'àmbit educatiu, finalment les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 2026-2027, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla i l'exempció del 100% de la quota les que tinguin més d'un fill o d'una filla. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: La mesura és un dels acords entre el govern i els comuns pels pressupostos i s'hi destinaran 12 milions i mig d'euros. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
3: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa. Estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
1: Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i la UOC. De tornada a la crònica internacional, els Estats Units i l'Iran mantenen versions contradictòries sobre els terminis d'un possible acord de pau que no acaba d'arribar, mentre que Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, el país persa ho nega. És una guerra de relat perquè el Pakistan, el país que fa de mediador, ha confirmat que la signatura de l'acord serà electrònica i arribarà en qüestió d'hores. El president dels Estats Units insisteix que el dia marcat en vermell al calendari és avui, acord de pau, i immediatament després reobertura de l'estret d'Hormuz, un estret que, recordem-ho, estava obert abans que Trump i Netanyahu decidissin atacar l'Iran. Per la seva banda, el règim iranià descarta que l'acord arribi avui mateix i exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats d'Hezbollah com a part de les negociacions i el primer ministre israelià no se sent interpel·lat. Tot plegat també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir aquest possible acord de pau. En tot cas, el president dels Estats Units està d'enhorabona, no encara per l'acord de pau, sinó perquè avui fa 80 anys. Només dos presidents estadounidencs han bufat 80 espelmes mentre exercien el càrrec. El primer va ser precisament Joe Biden, a qui Donald Trump, recordem-ho, li deia que tenia problemes de senilitat durant l'última campanya electoral. Bé, no va ser l'última campanya electoral perquè finalment Joe Biden, per culpa d'aquesta pressió, va fer un pas al costat i la rival va ser Kamala Harris. En qualsevol cas, Trump no ho farà només amb un àpat familiar, sinó que s'ha organitzat un combat d'arts marcials mixtes als jardins de la Casa Blanca. Envoltat de polèmica, aquest és el moment previ al combat en què es pesen dues de les estrelles que hi participen, l'hispà georgià Ilia Topuria i l'americà Justin Hedge. El combat serà aquesta matinada, hora nostra, davant de 4.300 persones en un quadrilàter gegant que Trump ha fet construir, com expliquem, als jardins de la Casa Blanca. L'empresa tecnològica Anthropic ha anunciat que els usuaris ja no poden fer servir els seus models d'intel·ligència artificial més avançats i tensiona encara més les relacions amb Donald Trump. Pocs dies després que l'startup nord-americana llancés als mercats els seus models més avançats, ara es veu obligada a fer marxa enrere. El motiu és la decisió de Trump de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Anthropic respon que no pot filtrar l'accés a aquestes intel·ligències artificials segons la nacionalitat dels usuaris i, per tant, el tallen de socarrel i el desactiven per tothom. És un desafiament a l'administració Trump, segons l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet. Declaracions a Catalunya Ràdio.
4: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
1: Anthropic ha deshabilitat l'accés al model Fabel 5, que, segons explica la mateixa tecnologia, té una gran capacitat per analitzar dades, interpretar gràfiques i taules i resoldre problemes complexos i, fins i tot, reconstruir una aplicació web a partir de captures de pantalla. La crònica política i judicial continua farcida amb un nom propi, José Luis.

0: Rodríguez Zapatero, la nova investigació oberta contra l'expresident del govern espanyol per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració a partir de dimecres la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència, ho ha fet en l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu.
1: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
2: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins del partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, 1,3. I cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions, mentre que el Partit Popular aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava ahir d'aquesta manera.
3: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: La joia de la corona de Pedro Sánchez. Fi al guionista ahir d'Alberto Núñez Feijóo. Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policia, jutges i fiscals. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i s'han tret de context per fer-los encaixar amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, per exemple, la frase... obro cometes, no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te, tanco cometes, és una metàfora i fa referència al concepte matar el pare, de Freud. Aquest missatge, enviat 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango. Unes cautelars que, entre altres coses, l'impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Sí. Si voleu saber més, podeu recuperar l'hora negra d'ahir de la Maica Navarro, que és radio.cat/el suplement. A la crònica de successos, avui també és notícia per dos casos més. D'una banda, una nena de 12 anys, no, de 12 mesos, 12 mesos només, hospitalitzada després de caure aquest divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població, des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. D'altra banda, els bombers no han trobat cap prova més a l'operatiu de recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses, quan feia una excursió en moto d'aigua amb uns amics. De moment, la recerca la continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos. En paral·lel, s'investiguen també les circumstàncies de la desaparició, així com l'empresa on es van llogar aquestes motos d'aigua per saber si complia amb la normativa. Una norma que diu que les motos han de portar un GPS i els menors sempre han d'anar amb guia i amb armilla. Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Aquestes últimes hores hem sentit per primera vegada, i ho hem fet aquí al suplement, Lluís Pasqual assegurant que tenia el consentiment de la família Cavaller i del Liceu per contractar la humorista i la imitadora Judit Martín per emular la veu de Montserrat Cavaller i que no es penedeix d'haver-ho fet. Després de saber que el Teatre Lliure havia desprogramat la nova obra de Pasqual de la temporada vinent, coincidint amb el 50è aniversari del Teatre Lliure, del qual Pasqual va ser un dels fundadors, el director teatral va donar la seva versió en una entrevista exclusiva al suplement.
4: Jo no vaig fer res il·legal.
0: No et penedeixes de res?
4: No. No.
0: Pasqual també va dir amb totes les lletres que creu que no és casualitat que tota aquesta polèmica hagi sortit ara, quan precisament fa mig segle del naixement del Lliure i quan ell havia de tornar a Catalunya.
4: No, no crec que sigui casualitat.
0: No creus que sigui casualitat?
4: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
0: I qui li vol mal, a Lluís Pasqual?
4: No ho sé.
0: Home, deus tenir alguna intuïció.
4: No em fio de les intuïcions, soc molt racional. No ho sé. Algú hi deu haver.
0: Recordem que el fundador del Lliure ha declarat més d'una vegada que haver-se pronunciat en contra de la independència va jugar un paper clau en la seva sortida i en com el van tractar en la seva etapa final al teatre. Pel que fa a la gravació de la veu de Judit Martín, el director de teatre va afirmar que la va contractar per reproduir una entrevista, o la va contactar, perquè contractar ben bé no, perquè Judit Martín ha explicat que no va mai cobrar per aquella feina. La va contactar per reproduir una entrevista que havia fet Cavaller a Ràdio Reus, però que havia quedat mal gravada, mal enregistrada, i que no es podien apreciar les paraules de la cantant.
4: La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Cavaller, i em van dir endavant, fes el que vulguis. Tant és així que l'entrevista la va fer una noia i jo la vaig reproduir amb un noi justament perquè no hi hagués equívocs d'allò era inventat, no inventat, sinó reproduït.
0: Tot i així, Judit Martín va assegurar a Pasqual, diu Pasqual, que estava al corrent del que suposava aquella feina.
4: No, això no és veritat.
0: El que no és veritat?
4: El que no se li va avisar.
0: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Cavaller el dia de l'homenatge.
4: Sí.
0: Vull dir que...
4: Amb permís de la família i amb permís...
0: Del Liceu.
4: Amb permís del Liceu.
0: El que passa és que, parlant amb Ràdio Reus aquestes últimes setmanes, ho han fet des del suplement, ho han fet els companys també de la tarda de Catalunya Ràdio, Ràdio Reus el que diuen i el que defensen és que no tenen constància que l'entrevista original, que segons Pasqual se sentia malament, mai hagi existit. Per cert, des del suplement aquestes últimes hores ens hem posat en contacte amb el Liceu i també amb la família Cavaller. De moment, silenci. Aquí... tothom se'n renta les mans. Vull dir que, no ho sé. A veure, si us ve de gust recuperar Lluís Pasqual sencer, que radio.cat/el suplement. Més qüestions. Avui viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus del tren continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia. Tot això s'emmarca amb l'encariment del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran. Un factor que pot fer decantar els usuaris de l'avió cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'aquest estiu. Pedro García és el director general de Trainline a Europa.
5: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios.
0: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport.
6: Que

Diu encara no ha ni començat, però Figaflaues avui sí que posaran el punt final a l'última jornada del Cabró Rock. Aquest cap de setmana ha omplert la zona esportiva de Vic amb més de 30 concerts. Han posat ja el punt i final els Figaflaues juntament amb Wineta. I l'Axe en Busto també ha fet sonar el seu Llença't aquesta nit. Joan Dausà estrena nou disc.

0: Cervellola.
1: I la Fúmiga. La Fúmiga, Joan Dausà, Àlex Embusto, Uineta, Figaflaues, amb aquest, amb aquesta segona nit del Cabró Rock, que tornarà amb una nova edició, en aquest cas l'edició Cabró Rock Castanyada, 31 d'octubre a Montmeló, i reunirà sobre els escenaris per primera vegada en 20 anys justament l'Àlex Embusto i els Pets. Joel Joan ha rebut aquestes últimes hores el Premi Montserrat Carulla a la gala de Cluenda de la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms, de Marc Ortiz, amb el premi al millor llargmetratge. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
2: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
3: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
2: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els mals noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensant, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
1: Els Marrecs de Salt celebren avui 30 anys amb una jornada castellera a Girona. Ho faran juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Des de Girona, Carla Saló Pujol, bon dia.
4: Bon dia. Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Carabaca.
5: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
4: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany, i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
6: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
7: Hi ha una expansió que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
8: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
9: Cada vegada, doncs, les colles castelleres no són estan en un millor nivell.
4: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriguers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
10: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió...
1: Dos minuts per dos quarts de nou del matí, després d'una setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre al 30 minuts emet el reportatge Tocada al Cel, que s'endinsa per primera vegada en l'interior de la Creu Blanca de Quatre Braços. Ha estat el primer equip de televisió del món que ha pogut accedir a l'interior de la creu, que arriba als 172 metres i mig, i conèixer tots els detalls dels treballs de condicionament que encara s'hi estan fent. Farà una radiografia aquest 30 minuts del punt en què es troben les obres del temple, de les fites aconseguides i dels reptes de futur, amb testimonis de la junta constructora i també d'arquitectes i escultors que hi estan treballant. A Tocar del Cel, del 30 minuts, que es podrà veure avui a partir de les 8 del vespre a 3CAT. Els esports avui venen d'allò més carregats de la crònica poliesportiva, amb els Knicks notícia de matinada, els New York Knicks, que han tornat a guanyar l'NBA, l'anell de campió, 53 anys després, en un cap de setmana que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions masculina de waterpolo i el Barça pot aconseguir avui la Champions d'handbol. De seguida també el Barça de bàsquet, que ja ha arribat a la final de la CB.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Ara en format estalvi, gelat ametllat de xocolata amb llet, pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Hola.
15: Hola.
14: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
15: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
16: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
15: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
17: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
15: De la mà dels que hi treballen.
18: Soc part d'una cosa immensa.
15: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
21: Ocasión Plus.
22: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Ara estàs a l'estat passant, també, eh?
25: Sí.
24: Sí, estàs còmode?
25: Sí, sí.
24: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
25: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
24: Clar, és fàcil.
25: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
24: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
25: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
19: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
26: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
27: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
26: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
19: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
26: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
28: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
19: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
28: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
26: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
19: El suplement.

0: Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
1: 53 years. The wait is over. To Jim Dolan, Leon Rose, William Wesley, Coach Brown, and this incredible team. Congratulations. You're the 2026 NBA champion.
0: Aquest era el moment de l'entrega del trofeu 53 anys després de l'última vegada. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, estrella de l'equip de Nova York, Jalen Brunson, ha estat elegit MVP de la final.
1: The 2026 NBA Finals MVP is the captain, Jalen Brunson.
2: Ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts, 45 en aquest cinquè i definitiu partit. Un cop campió, no li sortien les paraules.
3: You're a champion. What is this moment feeling like to you?
4: Holy shit.
3: Take your time. Take your time. Wait a long time for this.
0: Prenta el teu temps, li diuen, eh?
2: Sí, sí. No pot parlar. Diu, no tinc paraules. Brunson ha tingut una mitjana de gairebé 33 punts per partit en els 5 partits d'aquesta final, a més de 4 rebots i 4 assistències. Nova York ha celebrat el tercer anell de la història dels Knicks, amb milers de persones sortint al carrer, i dijous es farà a Manhattan la desfilada oficial.
0: Has dormit molt poc perquè has esperat despert aquest Brasil-Marroc al Mundial de Futbol. De moment els horaris van fatal pels que seguim el Mundial des d'Europa. A veure, empat a un amb el Brasil de Rafinha, més que de Rafinha ha estat de Vinícius.
2: Sí.
0: I el Marroc, era un dels primers bons partits que hi havia en aquest Mundial, després d'haver-te d'empassar una Escòcia-Haití o una Austràlia... Contra qui jugava Austràlia aquest matí? Austràlia-Turquia. Aquest matí, Turquia, quan hem arribat a la redacció del suplement, hi havia un Austràlia-Turquia. Tenia mitja redacció en compte de picar notícies, doncs, seguint l'Austràlia-Turquia.
2: La Turquia, per qui no ho sàpiga aquesta hora del matí, la Turquia d'Arda Güler ha perdut, gent... Austràlia ha guanyat, és una sorpresa majúscula a primera hora d'aquest matí.
0: Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
2: Però sí, sí.
0: No, Catalunya-Turquia no.
2: No, encara no. Encara...
0: Sí, espera't assegut.
2: Si algun dia.
0: De l'Austràlia-Turquia.
2: Exacte. Avui juguen, per cert, Alemanya i Països Baixos. També són dos partits interessants.
0: No donis idees a casa, perquè ja em tenen fregit entre... No, és que ahir vaig acabar veient un partit de waterpolo, també. Ara hi anirem, va.
2: Home, i tant que hi anirem.
0: Sí. No, el Brasil 1, Marroc 1.
2: Sí, estic d'acord amb el que deies. El primer partit amb cara i ulls d'aquest Mundial, i mira, era hores intempestives, però valia la pena. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discretíssima actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc. Pràcticament no va tenir cap ocasió, només una i no gaire clara. També aquesta nit passada al Mundial destaca l'empat a un de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa.
0: El Lopetegui és el seleccionador de Qatar?
2: De Qatar, sí, sí.
0: No.
2: No el teníem... gaire present
0: vas descobrint coses, no? És una agència de col·locació, això de les seleccions, també veig.
2: I tant que sí. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití,
0: això m'interessa.
2: Per 1-0, i aquesta sorpresa que ja t'he comentat, Austràlia ha guanyat per 1-0 la Turquia de Güler aquest matí.
0: Uh-huh. Aquest Escòcia-Haití, em sap greu haver-me'l perdut, i ja buscarem la manera de recuperar-lo. Mentre el Barça de bàsquet espera arribar...
2: 2-0, Austràlia. No 1-0, 2-0.
0: 2-0.
2: Austràlia ha guanyat a Turquia, sí.
0: Diguem-ho bé. Sí. El Barça de bàsquet que espera arribar ja a la final de l'ACB després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també l'Atlètic de Barceloneta, que celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo. A veure, per on comencem?
2: Pel waterpolo, per aquesta Champions masculina aconseguida per l'Atlètic Barceloneta després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
5: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado no desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
2: Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys.
0: És un cap de setmana d'un Tot Gira apassionant, perquè aquesta tarda a les 6 el Barça d'en Vol juga la final de la Champions contra el Füchse de Berlín després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 amb pròrroga inclosa.
2: Sí, sí, i el jugador del Barça, Dikamem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip i aquesta morbositat. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
4: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
2: El Füchse de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40.
0: I aquest Barça de bàsquet que espera ja final a l'ACB, espera rival després de 3 anys sense disputar aquesta final de la màxima competició estatal. Classificació per la via ràpida, 3-0 contra el Tenerife de Marcelinho Huertas amb 43 anys.
2: Això després de guanyar la pista de l'equip canari per 76-85 amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Claiborne. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
6: Nosaltres des del primer moment confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar una final de CB i així ha sigut.
2: A més de poder lluitar pel títol, aquesta classificació per la final de la CB també garanteix al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut a l'Olímpic de Badalona. Ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix.
0: Ho té difícil perquè la Penya, el partit que hauria d'haver guanyat és el primer al camp del València, aquella pròrroga que se li va escapar pels pèls, ho tenia fet i va ser una llàstima. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final de l'ascens a la segona divisió de futbol.
2: He deixat aquesta notícia pel final, escapa perquè sí que no ho portes gaire bé.
0: També el vam seguir aquest ahir a casa. Va fer un golaç el jugador Zamora al minut 3, que després ja el partit es va tornar d'aquests de mastegar sorra. I bé, ho jugarem tota la nova Creu Alta divendres que ve. Per cert, avui a 12:15 ve la Rosa Rodón, com sempre, amb la Marta Ferrer. La Rosa Rodón, que està tornant de Zamora, perquè hi va anar a animar el Sabadell amb el seu company i amic Toni Padilla. Van fer el viatge a Zamora per empassar-se aquest 1-0 a favor del Zamora i avui la tindrem aquí per fer la contracrònica i fer els seus espais habituals de gastronomia. Però vull dir que hi ha gent que escolta, doncs se'n va a Zamora, aplaudir el Sabadell i torna cap a casa.
2: Clar que sí, doncs divendres, divendres a la nova Creu Alta tocarà aplaudir el Sabadell, és 1-0, es pot remuntar.
0: Hi ha molts esports aquest cap de setmana, a les 3 de la tarda, la cursa del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
2: George Russell, en Mercedes, sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada. La cursa es podrà veure en directe per TV3, també es podrà seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
7: Bon dia de nou.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
7: Demà dilluns, dia 15, serà nova i dimecres, superfina, es posarà a tocar del brillantíssim Venus al vespre. Serà molt espectacular perquè tindrem tres planetes en línia que seran Venus, Júpiter i Mercuri amb la lluna creixent. Per cert, Roger, diumenge vinent, i en parlarem, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: Molt bé. A quina hora ha sortit el sol avui a Igualada, la noia?
7: A les 6:18.
0: I a quina hora es pondrà?
7: 21:28.
0: Records dels sogres, que els tinc a Igualada.
7: Ah, perfecte, doncs això, records dels sogres del Roger.
0: Salut, Joan Anton.
7: Igualment.
0: Està passant calor la família Igualada, Jofre Genoé, bon dia.
8: La meva família?
0: No, la meva. Jo tinc família Igualada, família política.
8: Ah, perquè no ets de Sabadell?
0: Sí, però la política la tinc a Igualada.
8: Doncs no. La veritat és que jo crec que no, vaja, tenen 15 graus, no ho sé.
0: Està bé, no, però sí. Igualada l'estiu apreta que no vegis, eh?
8: Sí, sí, sí, però vull dir que encara estem una mica, doncs, heredant la setmana fresca que hem tingut. Les temperatures van remuntant, van pujant, però de moment encara, per sort, els termòmetres s'estan comportant molt, sobretot a l'interior, no tant a la costa, que sí que ja es comença a notar, i sobretot a la costa central, on avui, per exemple, a la ciutat de Barcelona, les temperatures entre 22-23, per tant, aquelles cases una mica tancades, ja el termòmetre, doncs, queda per sobre i costa de dormir. També la de l'Empordà, on hi ha hagut aquesta tramuntana una mica rescalfada, és feble, però ha mantingut les temperatures. Es va notar potser més la matinada d'ahir, amb valors de 25, 26, avui 24 a Portbou, a Llançà també, però la resta en general no. I això sí, la perspectiva és que això doncs vagi empitjorant, vagi a més aquest augment de les temperatures amb matinades doncs, que cada cop seran menys agradables, sobretot a la costa. Sol avui, bàsicament, i a diferència d'ahir sí que doncs, augmenten les condicions per nuvolades de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. La tarda serà una mica més insegura, amb nuvolades i alguns primers ruixats. Aquests fenòmens poden guanyar més terreny demà. De fet, demà a la tarda podrien arribar fins i tot a prop de la depressió central, les comarques de Lleida, fins i tot alguna tempesta que pugui ser una mica intensa, ja hi ha ventades. Demà a la tarda, per tant, aquests indrets, doncs una mica de precaució, però fora d'aquesta àrea, a la costa, res de res, i aquests ruixats de tarda fins i tot a partir de dimarts o especialment dimecres amb tendència a desaparèixer. De fet, la darrera setmana de primavera, la calor doncs que vol augmentar i, de fet, l'estiu arribarà probablement amb una nova aglopada d'aire càlid.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
9: Jo he anat a dormir a 4:45.
10: Uau.
0: Doncs té molt mèrit, i li podeu entrar 3 cafès seguits, si voleu, al Marc Molins, que sigui aquí puntual i el primer d'arribar. Has anat al Primavera Sound?
9: Sí.
0: He vist que aquesta edició hi ha La Porta, Guardiola, Marc Molins, és a dir, ha anat tothom, eh?
2: Si jo ara et digués que jo crec en Zeus, Afrodita i Poseidor, tu et preocuparies per mi.
0: Segurament.
2: Val. I hi ha exactament les mateixes proves de l'existència de Zeus, Apolo, Afrodita i Poseidor que de l'existència de Déu.
0: Dani Sainz de Aja, des de Madrid. Bon dia i bona hora, Dani.
11: Bon dia.
0: Escolta'm, Dani, m'acaben de dir que tu també ets una mica merengue.
11: Bé, això...
0: M'he permès aquesta llicència.
11: Hi ha algun top al control d'àudio, no?
0: Això sembla. Això
11: bueno, sóc una mica del Rayo Vallecano, t'he de dir ara mateix, perquè vinc al costat de l'estadi, per tant...
0: Això encara.
11: Vinc al costat i m'he fet del Rayo últimament.
0: Això encara, però ser del Madrid, aquí estàs pecant avui.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 14 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, David Canyó.
1: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona.
2: Un dels portaveus d'USTEC fa una crida al sector docent a sortir al carrer avui perquè diversos sindicats de l'educació i famílies es manifestaran de nou en un últim cop de força abans que acabi el curs. Serà a 12:15 als Jardiners de Gràcia de Barcelona.
0: Marta Casoliva.
3: Al principi hem vist una columna petita.
2: Alcaldessa de Sanaüja, la Segarra, on els bombers han continuat remullant el terreny després del foc que es va declarar ahir al migdia i que ha afectat una cinquantena d'hectàrees.
0: Donald Trump.
2: Que avui fa 80 anys i per celebrar-ho ha muntat una competició d'arts marcials a la Casa Blanca, mentre l'acord de pau amb l'Iran no arriba encara. Teheran nega que s'assigni avui mateix, com ha anunciat el president nord-americà.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 50%.
2: És la rebaixa dels preus a la universitat que tindran a partir del curs que ve les famílies monoparentals amb un sol fill. Les que tinguin més d'un fill tindran exempcions del 100%, un acord entre govern i comuns pels pressupostos que equipara les famílies nombroses amb les monoparentals.
0: El 10.
2: Milions, el màxim de població que es proposa limitar Suïssa i que es vota avui en un referèndum, una proposta de l'extrema dreta amb el debat migratori darrere fons.
0: El 30.
2: Àngels, que celebren avui els Marrecs de Sal amb una jornada castellera a Girona, ho faran juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Mungirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 14 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, més de 20.000 persones van omplir el Palau Sant Jordi per gaudir del macroconcert del rock català. I van actuar Sau, Sopa de Cabra, Sang Traït i Els Pets. Faràs com quina veu, com a molt em diràs adéu, i com més et coneixo. Aquell dia es va batre el rècord europeu de públic en un recinte tancat, ho va explicar en directe al Telenotícies de TV3.
4: 8:15 PM, tot a punt. El públic, majoritàriament adolescent, ja volia entrar al Palau Sant Jordi. Finalment, les portes s'han obert i més de 22.000 persones hi han entrat. El rock català batia rècords d'assistència a Europa en un recinte tancat.
0: Es van vendre més de 21.000 entrades a un preu màxim de 1.600 pessetes. El concert va durar més de 5 hores i va certificar el boom del rock català a la dècada dels 90. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del tren de mitjanit, des d'un camí que has de fer sol o des del barri on la vella Montserrat es queixa que la seva neta ja només escolta trap.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara entrevisten qui va ser vicepresidenta de Pedro Sánchez del govern espanyol, Carmen Calvo, actualment i des del 2024 presideix el Consell d'Estat.
6: Una entrevista on reflexiona el just, diguem-ho així, sobre la situació actual del PSOE i els casos judicials que envolten el president, amb qui ella va compartir govern. Sobre el cas Leire, per exemple, es limita a dir que no pot opinar, però sobre Zapatero sí que diu alguna cosa més. Llegeixo la resposta. Qualsevol persona a la justícia li demana dues coses. Una, que esbrini la veritat, i l'altra, que sigui imparcial. I afegeix que no té per què confiar cegues en el govern i en el Parlament, i que el que els demana és que compleixin el programa electoral. Exigeix també que reguli què poden fer i què no poden fer els expresidents. No ho diu només per les opinions de Felipe González o el cas Zapatero, sinó en general fa aquesta reflexió. Em sembla bé que tinguin un suport econòmic per vida, perquè ser president és una posició molt entregada, però s'ha de fer un pas més. Hem de regular de què poden viure i de què no.
0: El Toni Soler, el diari Ara, reivindica el binomi Barcelona-Catalunya, el gran triomfador, diu, de l'espectacle superlatiu de la Sagrada Família.
6: Tant que els reis d'Espanya allà presents li van semblar petits, assistint imponents a l'enlairament d'una forma superior de catalanitat, massa antiga, moderna i vella per fer-se lloc en un contenidor d'entronat com l'Espanya monàrquica i constitucional. Felip VI, un turista més. Tots els papalívers van quedar engolits per l'onada visual i sonora. Gaudí combina amb tot, admirat per catòlics i laics dels 5 continents. Compartir-lo amb el món, diu, és un goig i un privilegi, i mentre tothom es debat a decidir si està satisfet o no amb la visita del Sant Pare, cal reivindicar Antoni Gaudí com a icona global.
0: I ens fixem també en qui guanya més i qui perd més amb la visita del Papa. Per la Núria Oriols, el diari Ara diu el discurs al Congrés va ser un bàlsam pel PSOE.
6: I un cop els posicionaments de la dreta i l'ultradreta, encara que el Papa també allisonés contra el dret a l'avortament i l'eutanàsia, els passadissos, els socialistes insisteixen en la sintonia amb el pontífex, però en tot cas, per Oriols, a l'Ara deies, la guanyadora total és l'Església. Cap partit no li ha donat l'esquena al papa, ovació tancada, i això és doncs perquè els partits perceben que l'opinió pública té una posició favorable a Lleó XIV. Per al PSOE, un bàlsam temporal, això sí, un globus que aquesta setmana es desinflarà per la citació de la dona de Sánchez, la de declaració de Zapatero davant del jutge, entre altres cites judicials marcades al calendari. En tot cas, una setmana horribilis que ja ha començat.
0: El Washington Post recull en la història d'un grup de 20 homes que, 60 anys després de conèixer-se en un campament d'estiu, es reuneixen cada setmana per videoconferència per recordar vells temps. Albert Postils.
7: Cada divendres a les 4 de la tarda, 20 homes d'entre 70 i 80 anys es connecten per videoconferència, una tradició que es va iniciar des de la pandèmia. Tenen la veu més greu, tenen els cabells més canosos, això els que encara els conserven, però tots tenen la sensació que el pas del temps no els ha canviat tant. Els temes de conversa són molt variats, política, esports, els nets, però 60 anys després continuen recordant aquell llunyà campament d'estiu, sobretot perquè una tercera part d'aquest grup d'homes va conèixer allà qui encara és la seva esposa. Les reunions no tenen un ordre del dia, però sovint els agrada convidar experts d'alguna matèria, des d'un productor de Broadway fins a un ex-cap de la CIA, i també conviden metges i aprofiten la vinentesa per fer una ronda de consultes sobre els problemes de salut que té cadascú.
0: Els diaris esportius avui amb dos jugadors del Barça com a protagonistes, el diari Esport, Pedri.
7: A un dia del debut de la selecció espanyola llegim Pedri Bola. El vestidor de la Roja afirmen que el Blaugrana està en un moment de forma platòric i el faldó superior, destacat amb un requadre vermell, llegim, el PSG s'interessa per Ferran. A Mundo Deportivo entrevista a Pau Cubarsí amb aquest titular, són favorits, el central gironí s'imagina enfrontant-se a Messi i diu estar encantat amb el fitxatge de Gordon. A Madrid, una altra Blaugrana és portada a l'AS, Capità Amèrica, il·lustrat amb una imatge gegant de Lamine Yamal en un hotel d'Atlanta que el retrata com una de les icones principals d'aquest Mundial, i el Marca és portada una cara ben diferent, la de Pepe, l'exjugador del Madrid. Llegim llegendes amb ànima, arran d'un partit solidari entre exjugadors del Club Blanc i de l'Inter del Bernabéu. Pepe, sobre els rumors del seu retorn a Mourinho, va dir que sempre està disponible pel Madrid.
0: Només li falta Pepe al Madrid. Ismael Ibrahim, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Vocabulari digital, avui comencem amb Milk.
8: Boys, amagaluf. Es tracta de la nova moda entre joves que ha arribat a Mallorca. Consisteix en pastifar-se tot el cos de llet i desfilar per la nit. En aquest cas, pels carrers de la zona d'oci de la illa. Combinat amb l'alcohol, aquests joves s'acosten a altres amb actituds provocatives i busquen destacar entre la multitud. Així ho explica Última Hora.
0: 250.
8: Euros. Menja la factura de la llum si fas aquest gest abans d'anar a dormir. Hi ha aparells connectats tota la nit. Un d'ells són les impressores, els grans responsables de la despesa acumulada. Es tracta d'un consum fantasma que suposa entre el 7 i l'11% de la despesa energètica de les famílies del país. Si la desendolles abans d'anar a dormir, t'enduràs una alegria a final de mes. Ho llegim al Nació Digital.
0: Tornar.
8: A casa amb l'ajuda del fetge. Ni el bec, ni els ulls, ni les orelles. És el fetge el mecanisme que utilitzen els coloms per tornar quan estan a centenars de quilòmetres de casa. L'estudi explica que dins del fetge tenen una mena de brújula que els ajuda a orientar-se quan el sol no està visible. Ho explica el HuffPost.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: En nom del Senyor, Sant Pare, benvingut a Barcelona. Ens alegrem molt d'acollir-lo i de tenir-lo entre nosaltres, precisament a la catedral, l'església mare de l'arxidiòcesi, catedral dedicada a la Santa Creu i que té com a patrona Santa Eulàlia. No le traduzco porque lo comprende.
10: Por un momento he temido que iba a salir el arquero de las Olimpiadas y ayer estuvo a punto de darle en el ojo a Audí, ¿eh? Perdón, qué bonito el comienzo del acto con los monaguillos y las luces y qué mal acabó, qué hortera, parecía Madrid.
11: S'il est en cellule commune, son kiki sera-t-il placé à l'isolement pour qu'il n'agresse pas d'autres détenus?
5: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global, a Reuters Breaking News i el politòleg Toni Rodon. Avui parlarem del preu de la gasolina, per què no s'acaba d'enfilar, malgrat tots els pronòstics que deia que sortiria pels núvols. Doncs bé, amb aquest acord de pau imminent que sembla que tenim a tocar, però tampoc acaba d'arribar, valorarem també una mica les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra. Just després, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles, i podreu també dir la vostra a partir de les 10-9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim tres parelles, sis testimonis que avui ens vindran a explicar la seva història d'amor aquí al suplement a 11:15. Just després, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu de Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les amigues de les arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i de pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operació Triunfo, assessora en imatge i comunicació. I acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Carabén, el seu Demà ho deixo. Els millors moments de la Renaixença.
12: Quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
13: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps.
12: Pot ser.
13: No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
12: Ai, que pesat.
13: És el que va bé, el Waze.
12: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient
14: has de fer servir el Waze.
13: És que s'ha de fer servir el Waze.
14: Jo sóc entenyador Waze.
12: Sí, no?
14: Va acabar les multes,
12: És que el Google Maps no va bé,
14: Perquè no hi ha les multes.
12: Ah, sí?
14: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
15: Quines multes?
12: Els radars, no hi deu.
15: Això no és pas culpa del mapa.
14: Amb el Waze m'ho marca tot.
12: Aneu amb
14: Waze. Aneu amb Waze.
12: Veus, ja està. Són tan pesats els
13: del Waze. Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
16: Si les festes són normes de circulació...
14: Per Sant Jordi.
12: Ara.
14: Per Sant Jordi vaig fer casa al Waze i què? I en Peyu també, i què?
12: Som al 1896, els mapes estan fets a mà. Estan fets amb el cul, nois, no quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Si t'importa el que passa a prop teu. Si...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
2: Sona a Paira, l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Ós de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb so de cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosa d'Or d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran retrobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de l'aplec amb les cobles, la principal del Llobregat i la Bisbal Jove. Un aplec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a l'aplec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Copla.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Copla.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha, incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta avenida Vestida de nit de Mariona Escoda. Si puc.

Déu-n'hi-do amb aquesta avenida. L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins, oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Vicentini. No n'ha transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla.

Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamusí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu. Per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tàndem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsa de Cobla. I faran tàndem per interpretar repertori de Lied Català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione d'Hipopea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Cobla i amb la Cobla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsa de Cobla Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: I si Arnau Tordera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta el seu nou treball Ai, el cor diàstola, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: gràcies, guapíssimes!
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: L'agenda.
3: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem el dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 2:12, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 2:11 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 a plec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les cobles la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05-80è aplec de la Sardana de Taradell amb les cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluïsos Cobla. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Sinfònica de Cobla i Cor de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí, al Coplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Copla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre amb la Copla Reu Jove. Que ho fa el Sentiu amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Copla Reu Jove sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral sinfònica de la Copla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Copla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments com aquesta cançó Sonetes de mariners. I creixi un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Casellas a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Copla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries Fit, Marcel Casellas i la Copla Reu Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Doblejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana, que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
1: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'Aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'Aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença a la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965, que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança, 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
0: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
3: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
3: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
0: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
3: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
0: Sí.
3: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Mm-hmm. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
0: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que tenies, doncs, estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
3: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
0: Yeah.
3: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir, doncs, el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu: escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al festival de jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
0: Sí.
3: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor, i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita, aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
0: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
3: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord?
0: Mm-hmm.
3: Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint, i hi ha molt de misteri. Però jo, en realitat, el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors.
0: Uh-huh.
3: Però no de les pors a la pluja, o al vent, o a la nit, o als fantasmes, sí, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia. I volia parlar de com dominen, com, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors. I ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'ase dels cops. I no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'ase dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia quan li passi la 3001 se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
0: Aquí ho deixem.
3: Ho deixem aquí.
0: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
3: A mi, vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res, i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat, i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, jo en realitat soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina, vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors he intentat que la novel·la sigui tot ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta també.
0: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
3: Exactament.
0: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més, o tens com més ulls posats al clatell?
3: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo, i a més tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I a més l'hem publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, i amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. l'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gas, que és la meva editora, és molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no m'han deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que he gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar, sí. Jo sóc bastant d'allò
4: de patir,
3: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú...
4: També tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
3: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
4: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir ostres, no hi arribo, no soc... No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, o hi ha uns criteris, però després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
3: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. Sí. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtric. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
4: S'has de prendre perspectiva.
3: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
4: que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
3: Sí, sí,
4: a veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Sí?
3: Sí.
4: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, va a part, en paral·lel.
3: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
4: Això pot parlar, eh? Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
3: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
4: Ostres! Sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
3: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
4: I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
3: Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades. Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i xero, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Cambrians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, perdó, La noia del violoncel, i doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així, amb els interns, et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no ho hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
4: Et va sorprendre.
3: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
4: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
3: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
4: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
3: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Yeah. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
4: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
3: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. No. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, i escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
4: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem La cantant de fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
3: al
4: proper llibre. Això seria una tradició,
3: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin mantinguin. Complint pels segles dels segles.
4: Doncs fins la propera, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
5: A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc, amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11.
6: Esteu escoltant Esplugues FM.
7: Cuplejant.
8: Som a tot el país.
7: Cuplejant.cat.
8: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
7: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
9: I a la teva ràdio.
10: Sou una entitat?
11: Organització sense ànim de lucre?
12: Associació de veïns?
13: Artista?
14: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
15: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc, un programa radiofònic fet a Esplugues FM al 99.7. Us parla habitualment, entre d'altres coses, perquè m'enrotllo una mica massa, de cinema, intentant no ser massa acadèmics, però donant la nostra més sincera i planera opinió. Recordeu, tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí, abans d'anar a missa. De tant en tant, com ja sabeu, fem un versus, que és com una petita confrontació entre dues pel·lícules amb una temàtica semblada o amb algun nexe d'unió. Avui hem triat dues que tenen com a factor comú un gran actor de l'univers de Hollywood, el canadenc, nacionalitat estadounidenc, Jim Carrey, el comediant perfecte i hereu d'un gran comediant com Jerry Lewis, malgrat que més complet. Diagnosticat de TDA, que és, em sembla que és trastorn d'atenció o alguna cosa així, aquesta malaltia l'ha fet ser com és. Això sí, tota la seva vida ha hagut de lidiar amb problemes mentals com la depressió. La manera de superar tot això va ser anar un pas més endavant a la interpretació. Tampoc penseu que tots els seus films siguin per riure. Té alguns que podríem qualificar com a seriosos, comentant que a Man of the Moon, dirigida per Milos Forman al 1999, es va involucrar tant en el seu personatge, el còmic Andy Kaufman, que va deixar a tothom bocabadat, inclús la seva família, que va pensar que aquell Jim no era el de sempre. Anomenaré els que per mi són els millors títols de la seva carrera, deixant de banda els que anomenaré després, que estan entre els dos primers, tot sigui dit. Comencem per La Màscara, de Mask, Charles Russell, 1994. Mentiroso compulsivo, Liar, Liar, Tom Shadyac, 1997. Man of the Moon, Milos Forman, 1999. Dos tontos muy tontos, Dumb and Dumber, de Peter Farrelly i Bobby Farrelly, de 1994. I Como Dios, Bruce Almighty, de Tom Shadyac, 2003. Bé, començarem per oferir-vos les músiques de les dues pel·lícules de les quals parlarem avui. Anem primer per la banda sonora del Show de Truman.

Notareu que les dues bandes sonores s'assemblen bastant. Sense ser pessimistes del tot, tenen un to tràgic molt interessant. Per seguir un ordre cronològic, començarem detallant els aspectes més tècnics de El Show de Truman, el títol original de Truman Show. És de l'any 1998, té una durada de 103 minuts, és una producció, evidentment, d'Estats Units. El director és Peter Weir, antic amic nostre del qual vam parlar al programa anterior. Els intèrprets, a banda de Jim Carrey, tenim a Ed Harris i Paul Giamatti. Us faré una petita sinopsi, si és que cal. Truman Burbank és un home corrent i una mica ingenu que ha viscut tota la seva vida en un d'aquells pobles on mai no passa res, no pas com Esplugues. Tot i això, de sobte, uns estranys successos el fan sospitar que alguna cosa anormal està passant. Tots els amics són actors, tota la seva ciutat és un plató, tota la seva vida està sent filmada i el Mesa en un reality el més ambiciós de la història. A continuació, i abans de parlar de les seves diferències, direm la fitxa tècnica de Oblida't de mi, Olvídate de mi, el títol original, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. És de l'any 2004, té una durada de 108 minuts, també és dels Estats Units, el director és Michael Gondry, i entre els intèrprets, abans de Jim Carrey, tenim a Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo i Elijah Wood. La sinopsi. Joel rep un cop terrible quan descobreix que la seva promesa Clementine ha fet que esborrin de la seva memòria tots els records de la seva tempestuosa relació. Desesperat, es posa en contacte amb el creador del procés, el doctor Howard Mierzbiak, perquè esborri Clementine de la seva memòria. Però quan els records de Joel comencen a desaparèixer, de sobte redescobreix el seu amor per Clementine. Des del més profund del seu cervell intentarà aturar el procés.

Comentarem a continuació el fantàstic film El Show de Truman. Qui més qui menys, i d'una manera més o menys intensa, ha visualitzat algun programa televisiu al qual ens transmetia en directe la vida i miracles d'una sèrie de persones tancades en un recinte reduït. Aquesta idea parteix de la base de la novel·la de George Orwell, 1984, a la qual es va popularitzar el concepte de Gran Hermano, que és com una mena d'ull que tot ho veu i que, a més, ens fiscalitza, fins a arribar en el seu extrem de jutjar-nos en directe. La manipulació de les masses és força evident. Políticament parlant, és tot això que hem dit, però succeeix quan aquest control superior, com una mena de deïtat, es transforma en entreteniment, és a dir, transmetre en directe la vida d'una persona, convertint-la en una obra de teatre que arriba a totes les llars del món. Perquè l'audiència no decaigui, tot està mil·limetrat intentant amagar, cosa que aconsegueixen durant una pila d'anys, aquella cosa inherent a l'home que podríem enumerar curiositat o dubtes existencials. El Show de Truman es manipula la realitat. El protagonista viu sense saber que la seva vida és un programa de televisió, cosa que molta gent pot sentir avui en dia, però que en realitat no surt en antena i té un punt reflexiu sobre el control, la vigilància i la llibertat. L'australià Peter Weir, director del film, és un cineasta amb grans títols a les seves esquenes, com podria ser L'any que van viure perillosament, El club dels poetes morts, Matrimoni de conveniència i a la seva darrera producció, de la qual ja vam parlar al programa anterior, Camí a la llibertat. El podríem definir com un director de tall clàssic, situant-se dins l'olimp del cinema internacional i conegut pel seu estil visual, atmosfèric i temàtiques de xoc cultural o mons artificials. Com a premis més importants aconseguits a la seva carrera, tenim dos BAFTA, que és British Academy of Film and Television Arts, una mena d'Oscars britànics, pel Show de Truman i per Master and Commander.

Quan parlem del Show de Truman, automàticament diem que és una pel·lícula de Peter Weir protagonitzada per Jim Carrey. És un binomi que, malauradament o no, no es va tornar a repetir. Aquesta col·laboració va ser fonamental per la carrera de Carrey, donat que li va permetre donar un gir vers papers més dramàtics. Hem de tenir en compte que la seva pel·lícula anterior va ser la comèdia La Màscara, que va tenir un èxit aclaparador. Té uns trets molt característics. Primer de tot, la vida de Truman Burbank. És un reality show transmet 24/7. Les persones que l'envolta, dona, amics, veïns, són tots actors. El món on viu és un enorme set de televisió i milions de persones l'observen des que va néixer. Hem de destacar en el paper de Christoph, alma mater del show i una mena de figura divina, a Ed Harris, que dota el seu personatge d'uns trets manipuladors i que lluiten pel tot per l'audiència. El film ens planteja una pregunta molt engrescadora. És millor viure en una mentira còmoda o arriscar-se a la incertesa per ser lliure? La veritable font de l'inspiració del film va ser un capítol de la mítica sèrie de Twilight Zone, aquí titulada La dimensió desconeguda. Concretament, Special Service, que per la seva banda estava inspirat en el llibre El temps desarticulat de Philip K. Dick, que, tots sabem, va ser un dels escriptors més reconeguts de ciència-ficció i del qual es van adaptar moltes

o Gary Oldman, que sí que va acceptar el paper de primeres, però el va rebutjar més tard. Però no va ser l'únic. El paper de Christoph també va estar molt sol·licitat. De fet, al principi seria Dennis Hopper, molt recentment, que igual que els anteriors va abandonar el projecte. Jim Carrey volia tant el paper que va oferir a la producció rebaixar el que cobrava. Va passar de cobrar 20 milions de dòlars, que solia cobrar a les comèdies, a només, entre cometes, 12 milions. Premis. Bueno, 3 globus d'or i 3 premis BAFTA. Per què s'ha de veure? Per admirar la primera pel·lícula dramàtica d'un actor que ens ha fet riure a tots. I on es pot veure? Doncs a Movistar Plus, Amazon Prime Video, Apple TV i Rakuten TV. El show de Truman destaca pel seu diàleg sobre la realitat i el control, sent la frase més icònica: bon dia! I per si no ens veiem després, bon dia, bona tarda i bona nit, repetida per Truman com a mecanisme de defensa i rutina. Anem per la segona. Oblida't de mi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en el seu títol original.

Ja sabem la traça que tenen els responsables de les distribuïdores espanyoles a l'hora de traduir els títols que els arriben de l'estranger. Aprofitant la tirada que tenia Jim Carrey en el món de la comèdia, es va decidir anomenar com a Oblida't de mi, Olvídate de mi, a Eternal Sunshine in the Spotless Mind, que, tot sigui de pas, no té res de comèdia. No és l'únic cas.

Per aquells que pateixen o han patit mal d'amors, seria fantàstic que, seguint un tractament, de cop i volta, te n'oblidessis d'aquella persona que, d'una manera o de l'altra, t'ha arribat a fer mal. Com veieu, Eternal Sunshine in the Spotless Mind parteix d'una base de ciència-ficció, malgrat que el seu desenvolupament sigui tot el contrari. Segueix la relació de dues ànimes que han decidit accedir a aquest tractament per oblidar l'altra. Però ara ve la pregunta del milió. Pot tractar-se d'una estimació per damunt de tot? Per part de Joel, interpretat per Jim Carrey, sembla que sí, donat que durant el procés se n'adona dels seus veritables sentiments vers Clementine. La disjuntiva és si tot i poder aturar el procés, torna a sentir desamor. Pot valdre la pena? Per explicar el títol original de la pel·lícula, anomenar que es va extreure del poema Epístola d'Eloïsa a Abelard, d'Alexander Pope, que parla sobre un romanç que acaba de forma tràgica i que acaba recitat al film. Indicar també, com a curiositat, que a Hispanoamèrica es va traduir com a Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cosa que és bastant fidel a l'original. Aclarirem una mica més tot això amb el vers del poema en qüestió. Que feliç és la sort de la vestal sense tatxa, oblidar-se del món, pel món oblidat. Etern resplandor d'una ment sense records, cada prec acceptat, cada desig vençut. Estem davant d'una d'aquelles pel·lícules anomenades de culte, les quals podríem definir com aquelles produccions cinematogràfiques que, independentment del seu èxit comercial o crítica inicial, moltes vegades van ser fracassos, desenvolupa amb el temps una base de seguidors profundament lleial, apassionada i activa. Aquest fet influeix que té una manera d'explicar la història força curiosa. Abandona els personatges. L'espectador al començament també es troba una mica abandonat. La habitual narrativa lineal desapareix, introduint-nos en els contínuums vaivens de la relació de dos

éssers totalment antagònics. És una d'aquestes cintes la qual és recomanable veure més d'un cop. Això en principi podria ser negatiu, però en aquest cas, ja quan la veieu per primer cop, en donareu la raó. Dins del film ja intenten ajudar-nos a seguir-la mitjançant el color del cabell de la Clementine. Els diferents colors de cabell de Kate Winslet, verd, taronja, vermell, blau, no eren aleatoris. Serveixen per diferenciar les diferents fases de la relació entre Clementine i Joel a la cronologia no lineal de la pel·lícula. Quan Clementine i Joel es coneixen i inicien la seva relació, ella usava la revolució verda. Posteriorment, mentre la parella s'enamora completament, Clementine utilitza l'amenaça roja. Poc després, utilitza el to l'agent taronja, que és quan la seva relació comença a deteriorar-se. I quan la relació de Clementine i Joel arriba al seu punt més crític i difícil, fa servir la ruïna blava. Kate Winslet ha mencionat que Clementine Krasinski és el paper preferit de tota la seva carrera. El treball del director va ser domar la manera de treballar de Rin Carrey, molt donat a la improvisació, i al qual va prohibir fer-ho. I, al contrari, incitar a Kate Winslet a fer el boig, enganyant-la dient-li que estaven rodant una comèdia. Per cert, Jim es va queixar al comprovar que tot l'elenc improvisava i a ell no li deixaven. Premis, pues aquest ja és casa major. Tenim l'Oscar al millor guió original i dos premis BAFTA, muntatge i guió. Per què s'ha de veure? Considerada una de les millors pel·lícules del segle XXI, és un film imprescindible per assaborir una manera diferent de fer cinema que ha pogut arribar a molta gent a la qual li agrada el cinema. Jim Carrey i Kate Winslet també són dos motius de pes. On es pot veure, doncs, Amazon Prime Video, Apple TV, Filmin i Rakuten TV. Una de les frases més cèlebres de Clementine dins del film és: molts nois creuen que sóc un concepte, o que els complemento, o que els salvaré, però només sóc una noia fotuda que busca la tranquil·litat.

La part més complicada d'un versus és quedar-se amb una de les dues pel·lícules que plantegem. Per això, hem de donar tot el mèrit que ens mereixen, malgrat que moltes vegades no estiguem d'acord amb els jurats de tota mena dels premis cinematogràfics. El programa d'avui juga molt al gust personal, ja que cinematogràficament estem davant de dues grans cintes, la qualitat i original de les quals fa molt difícil que ens decantem per l'una o per l'altra. Les dues juguen amb la fantasia i la ciència-ficció. Tot això per explicar-nos històries molt terrenals. L'aïllament es tracta de manera cruel i inversemblant amb l'experiment televisiu per una banda i amb el tractament per esborrar sense records de morts no correspostos per l'altra. Al meu parer, Olvídate de mi, Olvídate de mi o Eternal Sunshine of the Spotless Mind és més completa. Arriba a un tipus de gent a la que li agrada mirar més enllà de les imatges que apareixen en pantalla. Per tant, la guanyadora d'avui, entre cometes, al meu parer és, clar, és Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Altrament dita, Oblida't de mi.

un autèntic plaer poder-vos parlar de dos films que, malgrat el temps transcorregut, es mantenen superfrescos i disposats a ser degustats un i altre cop. Abans d'acomiadar-nos, us volem tornar a recordar la propera edició d'Imatge 74, que tindrà lloc al Centre Cultural L'Avenç el proper 11 de juliol, dissabte, a les 6 de la tarda, 18 hores. Projectarem un documental anomenat Notes de Voz, inspirat en el llibre d'Antonio Fernández, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, dirigit i realitzat per Manuel Barrios. Una obra que ens presta la discussió i debat, sobretot per una temàtica que, malgrat el temps transcorregut, es manté totalment fresca i actual. Tot això ha estat possible gràcies a Sergi Vilà, als controls, i a Txema Luzán, a la direcció i conducció. Ens seguim escoltant!

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club, amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
2: Esteu escoltant Esplugues FM,
3: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe.

0: La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'agradaria escoltar una cançó de la cançó de Cat Stevens, em sembla que és de Nivell Vida Avanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Wedge Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert, ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac amb la veu de Stevie Nicks el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inda, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: It's the way to heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Flying Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let me

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

La veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Beriaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes, Fèlix Beriaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Ah, però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: El llibre Miguel Gallardo, un músico romàntico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ell em deia, jo som del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que malauradament ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat, quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, he cobrat exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Però estava molt bé.
0: Estava
1: i me
0: molt
1: les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí,
2: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps conviure... que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret o és el menjar o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data
1: de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a... Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res, perquè després me la van prohibir, eh?
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

susurrarà. Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines, l'he agafat des de Barcelona, no se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les zones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau, alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Són les dues del migdia.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
2: Moltes gràcies.
1: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per uns
2: 78.
1: Temes... 78, per uns temes...
2: I el 74, el 78 m'arrelo a Esplugues,
1: sí.
2: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
1: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
2: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
1: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
2: Bueno, la meva part de voluntariat, eh? Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
1: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està
2: no,
1: a la parròquia?
2: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En l'agrupament, en els agrupaments, es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills. És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes, és un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues. Per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual. I la tercera seria l'agrupament. Hi ha una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
1: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues. Vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres?
2: Del Joan Torres.
1: Ah, del Joan Torres, perdona. Mm. Del Joan Torres.
2: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez... No em voldria deixar ningú.
1: L'estimada Elisabet Millà...
2: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
1: No és membre de l'equip.
2: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela les plugues és agermanament solidari. A la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és agermanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. Agermanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams. I de la Índia ja no parles d'aquella manera, a través de tercers. Parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica, quan vam anar a Madagascar amb en Jordi, amb una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament. Perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país, deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
1: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
2: Moltes.
1: Portes amb tu moltes coses.
2: La primera ensenyança d'agermanament solidari, teníem tres potes. És que sempre han funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar el seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No, no a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que hi ha rebre amb preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat, de l'Ajuntament, i dels diners que recollíem en campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de Germanament Solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que vacàvem uns estudis a Sant Joan de Déu. Tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any vacàvem
1: una de les estudiants.
2: Sí, que eren 2 anys d'estudi. I no us presenteu, eren 2.000 euros, 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava a tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent, d'allà, traia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes que si no saben castilla, si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'escola nacional. Però bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, ¿qué tal, cómo te encuentras? I em diu, ¿tú quieres saber cómo me encuentras? Es simplemente eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
1: Diu, ¿tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
2: Per preguntar.
1: Em pots escoltar? Doncs sí.
2: Agafo el telèfon, truco a la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
1: Perquè aprenem de tothom, sempre.
2: I vaig dir, ostres, Pedrín, quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora, jo he d'agafar el metro. Clar. Llavors no ho preguntis.
1: Només diem, millor dir hola i passi
2: adéu.
1: Bé. Perquè si em
2: vale.
1: Preguntes...
2: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Jenny del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Jenny, tothom coneix a la Jenny, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria. Clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si hi ha es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Geni va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de Germanament Solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
2: El que més m'agrada? Les persones.
1: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
2: Equip de persones, les persones, sí.
1: T'agrada molt treballar amb equip i amb persones.
2: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret, però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He pogut, no, he col·laborat amb equips. M'ha agradat.
1: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
2: Però mentrestant, sí. També estava Germanament Solidari.
1: Sí, sí. Però ara actualment, ara
2: és l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la Senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la xica de los recados, i m'agrada. Jo a la feina soc la xica de los recados.
1: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
2: Sí, m'agrada la gent.
1: Ara dius, treballes amb un viver.
2: Sí, viver de plantes.
1: I estàs a la muntanya.
2: A Sant Just d'Esbert.
1: A Collserola.
2: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après, de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim 3, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no ho fem d'altaveu, les notícies les traiem de la Vilaweb, del Nacional, del Diari, de la Directa,

0: que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres bueno, no, persones que us han fet aixucluc.
1: Més, no, molt. I la Teresa, i l'Iscle, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el
0: sí,
1: Lluís.
0: Sí, també. Però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
1: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador
0: és el lloc de pas i
1: allà està.
0: Allà està.
1: I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula està s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso amb la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut doncs, quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats. I era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè, com a professora d'esports, aquí no hi era. I ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons. I és una persona, no és anònima, Esplugues. Juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei. I s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem. I penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts. I llegeix un poema. O ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia. La que cantava. Una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres. La Neus, mestra de mestres, responsable de les guies durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem diguem, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i l'estem pagant molt car.
0: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen, una història que finalitza però que torna a l'origen.
1: No seria...
0: Ens trobem les persones
1: perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessari aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80. Ens van dir, ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern, la gent se'n va anar a casa. I es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
0: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
1: No, mai, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament,

0: que si es va fer un 1 d'octubre és perquè havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure'm això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
1: L'espiral.
0: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas. L'etapa caracol en grup. I això farà un canvi.
1: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
0: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
1: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40
0: i pico d'anys. Perquè ho hem fet malament.
1: Molt malament.
0: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
1: I això no és democràcia.
0: Això no és democràcia. Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
1: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh?
0: No, de tot.
1: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
0: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
1: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
0: És que encara no hem arribat al centre.
1: Encara no hem arribat.
0: No. Però encara això... estem massa bé. Encara no hem tocat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània... Quan encenia el gas, pensava, quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar, perquè no he pujat i baixat a peu. Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal, però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys, i les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem.
2: Clar que
0: no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser. Però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser cinc. Una vegada aquests cinc, sis, set, vuit, a dintre, que tinguem clara una esperança que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
1: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. No solament amb nosaltres.
0: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdó, gasto pel que tinc.
1: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió. Claro.
0: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no. Ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen diners. Venen, compren diners, i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
1: Lluïsa,
0: manem.
1: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament, no les tenim amb nosaltres, la Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així ja donarem per finalitzada
0: aquest rotllo.
1: Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
0: Segur el mar, l'olor del mar.
1: Una planta que t'agradi molt, una flor.
0: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena, les flors senzilles, una rosa petita. Sí, les flors senzilles.
1: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, eh? Que no és una herba del camp,
0: jo diré la d'infantesa que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós, un cirerer d'Arbós, perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós i m'agradava molt, però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno, com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola. Sí, jo m'estaria bé a la farigola.
1: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan... algun any ho has fet, eh? Quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que són aquells remeis, t'han vingut a buscar...
0: Si m'ho demanen, sí, perquè per nosaltres ho tenim al Viver, eh? A veure, sí. I al voltant del Viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure... Una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
1: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
0: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
1: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
0: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
1: Sí?
0: Sí, pel gust.
1: Un color...
0: Hauria de dir el blau perquè sempre porto més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
1: El blau, molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
0: Molt blava, eh? Sí, el blau.
1: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
0: Tots, en podria fer molts. Sí.
1: Ni que siguis somiant, no cal que hi hagi
0: no, estat. No he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagant-nos nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem en un viatge... serà sempre per anar a trobar un amic.
1: Sí, que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
0: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
1: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
0: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
1: No,
0: el que hi hagi.
1: No aniríem.
0: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. ja s'ha vist que m'agrada parlar,
1: llargues,
0: no? Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc, bueno, si tu el tries hi aniré i m'hi passaré bé, però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu, m'explico? On me convides estaré bé.
1: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
0: Tot el que em fan m'agrada.
1: Tot t'agrada?
0: No, tot no m'agrada, però tot el que em fan, sí.
1: El que et fan, sí.
0: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxant.
1: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
0: Però si me'l fas, me'l menjo.
1: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
0: És dura, és dura.
1: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
0: El meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
1: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
0: Per... No. No és un abans i després.
1: No, no ha significat no res per la gent.
0: No.
1: Per algunes persones.
0: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
1: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills,
0: Amic de molta gent. Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després... Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Cau Fec.
1: El tramvia també.
0: Que l'hem perdut. Que l'hem perdut. Sí, i el tramvia també el van perdre. Sí. Però el Cau Fec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Cau Fec va ser una implicació bastant més important. Mm-hmm. Vam aprendre també molt, el Cau Fec. Amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent. Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Cau Fec... L'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Cau Fec no. El Cau Fec va portar molta gent de molts llocs. I el tramvia també.
1: I encara se'n parla. Perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Cau Fec.
0: Va ser una gran...
1: Gent molt més jove que jo,
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt valents.
0: Va ser molt valenta l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Cau Fec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Cau Fec.
0: També és una de les lluites, Per mi sí que va ser un d'abans i després el Cau Fec. Perquè el Cau Fec havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Cau Fec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar, ni molt poca cosa
0: poca gent.
1: I molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates, d'aquí, de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte.
0: Això t'ho expliquen.
1: Però ens la vam trobar.
0: Però aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà. La Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part del que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles. I després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol. Gent d'Esplugues que no volia el símbol. Però això jo no hi vivia, jo
1: Jo crec que tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava aquella turbina i aquella fresa, picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra, aleshores la fresa baixava, i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra, bum, i tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet, ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, però el símbol no fa mal d'ulls, i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí, jo... perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així, és que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I ja acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus, i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc però que són importants, perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut. Vull dir, no... L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluïsa.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem.
0: Doncs sí, hores a la ràdio.
1: Hem estat una força estona. Hem estat força estona.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Per
0: gràcies per pensar en mi
1: aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en
1: una
0: mi.
1: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
2: Bon dia.
1: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
2: Això mateix.
1: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
2: Molt bé, moltes gràcies. Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria, sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
1: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
2: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
1: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
2: 100%, sí, sí.
1: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt de la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
2: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que, on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no? En aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
1: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
2: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
1: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
2: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall. Però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després, ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
1: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
2: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
1: més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació, també toqueu aquesta vessant?
2: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència, per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no? De millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió. No? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments, tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no? Diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
1: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quant val el quilowatt-hora depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. Mm-hmm. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
2: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no? Tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No? Doncs hi ha aplicacions digitals, no? Diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades, i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
1: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal?
2: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
1: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
2: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana, no? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no?, que representa el canvi de model, no?, de passar d'un model centralitzat d'energia, no?, en el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny del nostre, de la nostra casa, no?, del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat, on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlem d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no? Que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no? Doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot amb base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
1: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us poseu en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
2: Gràcies, Isabel.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
2: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà, perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa,
1: ah,
0: o que es treguin la vergonya.
1: Però vale. No sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui.
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra.
0: Clar.
2: Per això
0: portem
2: ja 36-37 anys amb aquesta entitat.
0: Sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25 diverses. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí.
1: Amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí,
1: sí,
0: que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen.
1: Sí, sí. Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Ho hem sigut.
2: Més de 300 hem
1: I
2: sigut.
1: I més carrers, sí. Em sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda? Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda, a disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res, i llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que a ella li va bé, si no va bé.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Va. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: N'hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Tot. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers, o sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves, també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
2: Clar.
0: Clar.
1: Érem, llavors érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Sí. Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan.
0: Bueno, i participeu
2: i conferències també.
0: Clar, també fem,
1: sí, també, també.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè
2: fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues n'hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant, sí, és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah.
2: Expressament per...
1: Els escriu ella, clar, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui, fets
2: originals, totalment... originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social?
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles. Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia,
0: sí,
2: i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí,
2: jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva,
0: sí,
2: personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt guai.
0: Abans...
1: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
0: Associades?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només estava la nostra,
1: sí,
2: doncs, hasta 500 havien sigut, eh?
1: Potser sí,
2: hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Est.
1: Això mateix, sí.
0: En tenim 3.
2: A part de que hi hagin també, pues, les d'escriptores, les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup,
0: sí,
2: de dones
0: grup
2: empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts, sí, i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam. És per una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí,
2: aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí,
0: no s'acaba.
2: Sí. Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que no és una
2: que
0: cosa
2: som ja... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Som més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal...

0: francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
1: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
2: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
1: Sí.
2: I el telèfon és el 93 473 65 12.
1: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
2: Exacte.
1: Val? Sí, perquè sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
0: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...
1: Bueno, digue'l, a veure.
0: Espera. Aquí...
1: Intentarem agafar a paper i llapis.
0: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
1: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
2: Això segur.
1: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
2: Doncs, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
0: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
1: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs el més

0: més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a l'Arrelat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
1: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh? La Fira de Nadal, també.
0: Sí,
1: hi ha
0: moltes coses. Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, eh? Nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, pues, allò, donar difusió i que la gent conegui, pues, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que...
1: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
0: Correcte, sí, sí.
1: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
0: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, que, com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. A TIC, diguéssim, TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, eh? Els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
1: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
0: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí a Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi haurà seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments, tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar, doncs, algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, Pues el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
1: Però hi ha forces músics tradicionals aquí a Esplugues. O podem, ho sembla a mi.
0: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Llavors, bueno, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
1: Per tant, ens trobem a Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
0: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, bueno, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però bueno, jo, a veure, crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
1: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics, quan anem a festa, clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un casete, doncs d'un USB i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí, sí. I voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
0: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, o sigui, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells. Etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem. Bueno, diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
1: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
0: Clar. No, hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer i no hi ha més tutia, diríem, Diguéssim, el problema de la música en directe és que, diguéssim, que hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé, volem que soni regular, volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis, formats a dintre de la colla, i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners, en aquest cas, s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, llavors ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
1: A tu t'ho demanen com un amic, de fet, bueno, que vagis a tocar.
0: Jo, amb el cas de Bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc. Vull dir que... Jo a Bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, pues ho facin el millor possible, i el millor, i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, doncs una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
1: Amb un USB...
0: Sí, les tecnologies canvien.
1: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
0: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. La meva professió, diguéssim, de fons, o la meva d'allò...
1: La que tu has triat de fons.
0: És la música, és tot això. Llavors, aquí entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
1: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles, bueno, ho fan per afició.
0: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant al toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers també de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, i llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
1: Han de llogar músics.
0: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada, i he anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen... Crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de Bastoners en algun cas ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen, i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
1: O que ni s'hi fixen.
0: Però no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
1: El 2005 Tic Esplugaviva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb, un, i amb aquest que sí que és un CD, no un, de, no un USB, en el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important, sí, i hem de donar el valor que mereix.
0: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles, bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
1: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni, i estem parlant tota l'estona de tradició, de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria, podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí, a vegades hi ha un debat,
0: no,
1: que,
0: però,
1: què és tradició?
0: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
1: Sí.
0: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Nosaltres no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, pues, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
1: No, si a partir d'avui...
0: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
1: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
0: T'explico un exemple.
1: Sí.
0: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
1: sí,
0: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
1: Per Sant Mateu, sí.
0: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, ja, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem. Uh-huh. O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
1: Perquè hi ha un cost.
0: Perquè no hi ha recursos. O sigui, bàsicament, perquè tot costa diners en aquesta vida. I l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... Bueno, es gasta els calés que calguin. Ara mateix està en perill el toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues. O sigui, han passat 20 anys i, bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició,
1: sí.
0: però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
1: És el que et deia abans, qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh?
0: sí.
1: Tot, és tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
0: Sí, sí, malauradament hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la festa major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la festa major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats... Bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs em va en orris, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
1: O sigui, perquè els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la festa major.
0: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
1: Efectivament.
0: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... Seria un altre debat més... Entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
1: I de la tradició...
0: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no? Uh-huh. Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, doncs, els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem. I tots aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
1: Però
0: no...
1: ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada,
0: bueno,
1: molt fer
0: clar.
1: Rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
0: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues, a veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta... diguéssim, passat, no?
1: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
0: No.
1: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements,
0: bueno,
1: han de tenir de música?
0: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
1: A partir de 12,
0: sí,
1: anys. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música, amb el...
0: Bueno, llavors,
1: han de saber una miqueta de solfeig.
0: De moment el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne, pues, ha de tenir una petita formació de solfeig, i si no, pues, llavors el que fem, pues, bueno, és una mica partir la classe, o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O, si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase. Una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, pues seria allò fet, tenir una classe, pues, de solfeig, de teoria, etc. No?
1: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
0: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
1: I aquí la importància que volem transmetre, de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per a aquell instrument. No,
0: bueno,
1: és una persona que surt al carrer perquè
0: no,
1: hi fa edició.
0: Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir alguna cosa.
1: Però ja em referia a l'aula.
0: Vull dir
1: que
0: per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer i no, pues, en el cas de la música pues, el mateix, quin model musical volen a la colla, músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, heu de, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
1: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
0: Bueno, aquí entrem amb un...
1: Ja, jo ja m'estic posant poder amb un tema que no em
0: bueno,
1: toca,
0: És possible, sí.
1: Mira, i una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
0: Això m'ho apunto perquè m'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré...
1: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
0: sí.
1: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
0: Jo la veritat és que he de creure que les colles... quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida, no?, les partides, doncs és per la música, no? Jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar solucions, o sigui, solucions... diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que... No, això que dèiem, perdona, que ara m'hi...
1: Sí,
0: m'he despistat una mica.
1: Que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
0: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
1: Clar, perquè
0: és
1: si
0: un
1: tu,
0: bon tema per plantejar si, a nivell de coordinadora.
1: Clar, i, perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
0: Sí, sí.
1: Perquè al fin i al cap els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos.
0: Sí, sí,
1: dels
0: sí.
1: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
0: Sí.
1: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
0: Sí, però jo no sé... O sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre... No sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament evidentment...
1: Perquè som tots, de fet, som definitiva,
0: tots,
1: l'ajuntament.
0: Però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors aquest equip de govern i ho dic així clarament, perquè ha sigut així. O sigui, funciona bueno, per lo que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia, a coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són. Ara no tinc els números exactes. 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previ, diríem. Eh? O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni, o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam, i al final arribes a un acord. Però en aquest cas no és així. És una decisió unilateral d'un equip de govern que diu: a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció. I després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això... ells... tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política. Ells es dediquen a això. Cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades hi cobrat algú i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda. Etcètera. Això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir, no sé què, ha de tenir uns recursos, perquè si no, no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
1: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental, sí, amb la unió de tots aquests instruments.
0: Correcte.
1: Joan?
0: Una cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim tres sacaires.
1: Què són sacaires?
0: El sac de gemecs.
1: Ah, el sac de gemecs, sí.
0: Però que nosaltres no podíem... O sigui, a l'hora de plantejar-nos aquesta llest tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment, ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que... O sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, doncs que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de que... mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Suposo que més o menys tothom sap.
1: I que a més és molt important, perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
0: Sí.
1: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
0: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barato.
1: Podés tocar més a la banda de València, a Aragó, poder, no? Més que aquí?
0: No.
1: No?
0: De fet, és... a tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, a tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
1: Sí.
0: A Mallorca es toca molt. Doncs... Però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama... No són baratos, diria.
1: No.
0: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles, i bueno, és una, perquè evidentment tampoc tenen suport. O sigui, quan parlem de suport, és que en general la tot aquest mundillo, hosti, poc suport comparat amb altres àmbits,
1: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps,
0: sí.
1: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
0: No, bueno, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
1: Agafa'm la paraula.
0: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
1: De tradicions, de costums...
0: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
1: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: com
0: sí.
1: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
0: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
1: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
0: Molt bé, t'agafo la paraula.
1: Vinga, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
0: Gràcies.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre, Manilles i Enxaneta, de quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues.
3: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam... el segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
2: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
4: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
2: Teniu aquesta comissió del 30è aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
4: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
2: Perdona, teniu la revista?
4: Sí.
2: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
4: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
2: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
4: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
3: Tresoreria,
4: secretaria. Sí. Secretaria és peça
3: sanitaris.
4: Vital. Un equip de sanitaris, o sigui, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no, o sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
2: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, aviam. Però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
3: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
2: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
3: Que complicada aquesta pregunta.
2: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
3: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per, en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
4: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat, que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
3: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
2: Abans, amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i evidentment pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. Fer aquesta formació.
3: De fet, nosaltres la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
2: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me en el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, l'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell i per què hi ha aquestes figures, perquè a més hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
3: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
2: Sí.
3: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona té una funció i perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
2: I hi ha estructures que tenen... I la folra què és?
3: El folra és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
2: O sigui, un reforç del pilar, o no?
3: No, seria una pinya a sobre d'una altra pinya.
2: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
3: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
2: Això no sé si definir-ho un Tetrix o un joc d'escacs. Perquè necessita molta compenetració.
3: És més un Tetris, em sembla.
4: Sí.
2: Sí, Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos, cada pis per vosaltres té un nom determinat o és un, sí, dosos, tresos?
3: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
2: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan de, com d'acoixador són els acoixadors.
3: Sí, aquesta part del castell s'anomena Pom de Dalt i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
2: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
3: Doncs depèn de l'alçada del castell.
2: Depèn.
3: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
2: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
3: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
2: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és el collo, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
3: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui don't clap, no
2: aplaudiu.
3: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
2: Però aquí també passa Esplugues.
3: Sí, eh? També, sí, sí, sí.
2: I altres llocs.
3: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi, no. Al final estem a una zona no tradicional, així que
2: quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
3: Sí.
2: I què passa quan cau un castell?
3: Puc que es desmorona.
2: I feu patir molt. Feu patir molt. Quan sí, veiem que però va tremolant, que va tremolant.
3: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda a castells.
2: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
3: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
2: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall és important.
4: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no són dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
2: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, que ho sabem perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
3: Molt bé. Per on comencem?
5: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
3: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, que veníem d'una època molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem.

0: És com un castell una mica insígnia nostra perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
1: És molt impressionant, eh?
0: Va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta i bueno, hi ha els castells de 8 que hem fet, hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
1: Doncs que molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí, i aquest, perdona, sí, el sí, conjunt sí. Aquest d'aquests tres, dels tres castells, el 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important. S'haver fet la clàssica un parell sí. de vegades? O?
0: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades. A...
2: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquesta seria la fita...
3: Jo diria que a Poble Sec també l'han
0: fet. A Poble Sec, tancant temporada, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, sí. Just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè sí. l'enxaneta no és... Bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
0: Sí, sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, bueno, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són doncs, 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
1: I després per Santa Magdalena tenim l'entrada a l'església, sí. que també és molt emocionant, vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
0: Sí, també és un pilar molt emotiu, que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan l'has de fer.
3: Sí.
0: Us asseguro que és molt impressionant i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
1: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
0: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major normalment nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges al matí i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí a la festa. Algú n'hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
1: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
0: Perquè bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de festa major sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
1: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora

0: de cultura popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a Canvi de LED.
1: Bueno, és una diada el que fem. Sempre, si venen altres... Ah, sí, és com una diada. Sempre que hi ha... Bueno, no totes les festes de tots els barris, però a Canvi de LED sempre fem una diada.
0: Ah, i van altres
1: sí,
0: colles.
1: Sí, van, doncs van altres no... colles. Però sí, sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs, és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
0: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de Canvi de LED, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
2: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que sí. Organitzen festes i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer els torns de barres de la festa de cultura popular.
1: Les parades, les paradetes.
3: Sí, per Sant Jordi, no?
1: Sí.
3: Per exemple.
1: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven doncs, aquests llibres tan xulos que han fet sí. I coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenir en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
0: Però... Hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
2: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just, per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa. És una actuació com si fos aquí a Esplugues.
0: Alguna cosa més a afegir?
1: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada.
0: Sí.
1: Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs, que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
0: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
2: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem. Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
0: És veritat que hi ha hagut molta polèmica
2: sí.
0: amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
2: Sí, sí.
0: Perquè bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
2: Sí, sí, però bé.
0: Vosaltres estàveu allà,
2: sí,
0: donant suport.
2: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser... no vam trobar-nos cap problema, així que...
3: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova muixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor,
0: molt
3: tant
0: bé.
3: Per ells com per nosaltres.
0: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
2: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
0: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
2: Exacte.
0: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí. A Instagram ja us trobem.
2: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis de... són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si tothom, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
0: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè sí, sí. Pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm. hi ha components vostres que els veig que estan allà.
2: Clar.
0: A l'escola.
2: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
0: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
3: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. Tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió. Això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
0: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
1: Jo voldria dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és? Què vol dir? No? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això, però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, penses el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap, i per això volia comentar.
0: S'infunden uns valors que de fet el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres, i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
2: Moltes gràcies, no, a vosaltres, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i acollim molt bé tothom, i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
0: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
2: Molt bé. Val?
0: Gràcies. Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el muntatge i edició en Jordi Udina.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
0: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
7: Molt
0: doncs
7: bé.
0: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
7: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
0: Cada dijous.
7: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
0: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com veu inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
8: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla que el 13 de març del 2020, i nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
0: Sí. Per tant,
8: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca, i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, I sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el 10è aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinària. Vam preparar-ho, vam fer un, diguéssim, un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda a Sant Just, i per supost, el que ens va preparar era insuperable.
0: Té el seu espai de cuina, ella, exacte, la cuina Miracle. Sí.
8: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella, una conferència molt interessant, i dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'àpat, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, el qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona... I d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
0: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
8: Sí, poder
0: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
7: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
0: Vale.
7: los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Arribas, José Ignacio Arribas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o,
0: claro, y que siguen muy divulgativos.
7: Normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, la parte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Es el culto, es culto.
0: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
7: Bueno, totes
0: molt...
7: tienen, mayormente totes tienen éxito. Alguna sí. Puede ser que sea un poquitín más dura. Pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
0: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que teniu?
7: Mira,
0: com ho fem?
7: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
0: sí.
7: Ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo, sí. Esto, y hacerse socio.
0: ¿Y cómo faig?
7: Nosotros pedimos que se rellene una boleta. Uh-huh. Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia. Más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son, sí. de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
0: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
8: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, uh-huh. Allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
0: pel carrer, sí.
8: Doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etc. Ja per poder-se, d'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè sí. La informació està a l'abast i de tothom, o sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aauge@gmail.com. Repeteixo, aauge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon. Uh-huh. I és que abans has preguntat la col·laboració.
0: Sí.
8: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
0: Sí.
8: Però nosaltres hem rebut en aquests dies algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Bé, hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta li hem facilitat. Molt perquè bé. Això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
0: Per tothom.
8: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
0: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramón García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Diversitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
7: Pues moltes gràcies, Isabel.
0: A vosaltres.
7: Estaremos contigo.
0: Seguimos en contacto,
8: Moltes gràcies, Frederic, per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer.
0: Bueno,
8: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
0: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, a José Ramón, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis. Val?
7: Gràcies, Isabel. Moltes gràcies. Una abraçada.
8: Gràcies, Isabel.
0: A tu.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
9: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
10: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
10: No, para nada.
0: ¿Entonces?
10: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
11: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 5 de la tarda.
1: A continuació, Esplugues FM us oferim l'enregistrament del concert L'Avenç Canta del passat 6 de juny. Enguany, L'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per la passió per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor.
2: Molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'Avenç Centre Cultural. Avui ens reunim per compartir una nit i una tarda molt especial. L'Avenç Canta, un concert que posa veu a totes les formacions corals que actualment donen vida i fan vida en aquesta casa. Una trobada musical que celebra la força del cant col·lectiu, del paper imprescindible que tenen les corals dins de la vida cultural i social. Aquest concert s'emmarca dintre de la commemoració del 120è aniversari de l'Avenç Centre Cultural, una entitat que al llarg d'aquest segle ha estat un espai de cultura, convivència, participació i que d'alguna manera ens celebra, ens ajuda i ens convida a aquesta festivitat. La millor manera de fer-ho i de celebrar-ho és el concert que avui estem compartint. Un concert en el que farem sonar totes aquestes veus de diferents generacions, estils, sensibilitats, unides per una mateixa passió, que és la música. Avui tenim a quatre formacions corals, les diré per ordre d'actuació. La primera serà Estel de Mar, de nova creació, ja us aniré explicant cadascuna d'aquestes formacions. Després cantarà Cor de Cors, Fem Cant i la societat coral La Coloma. També volem donar les gràcies a les persones que des d'Esplugues FM ens estaràs seguint en aquests moments i també les persones que posteriorment puguin seguir aquest concert. I ara sí, ara us vull convidar a que apaguem el soroll del dia a dia que tenim a fora, el soroll que tenim a fora d'aquesta sala. Deixem a fora tot allò que ens fa neguit i ens destorba. Tanquem les portes i les finestres de la sala de manera virtual, en el nostre imaginari, tot i que ja estan tancades. El que sí farem és obrir les nostres orelles, obrir el nostre cor, els nostres sentits, i deixarem que aquestes veus que avui ens acompanyen ens parlin i ens arribin fins al nostre cor. Així que disfrutem aquest concert perquè comença L'Avenç Canta. Començarem amb Estel de Mar, és una formació d'Havaneres que assaja a l'Avenç cada dimarts al matí i que avui ens cantaran diverses peces. La balada d'en Lucas, de Josep Lluís Ortega i Monasterio, és una havanera que ens explica la història d'en Lucas, un pescador de Palamós que es va enamorar perdudament d'una noruega, i això ho sabem, els de la Costa Brava, molts mariners de la Costa Brava es van enamorar de dones que venien del nord. Però em va tornar totalment desil·lusionat i totalment abatut, i es va adonar que ho havia perdut tot. Amb aquesta havanera es va popularitzar a Menorca, i a l'any 62 es va presentar al Festival de la Cançó del Mediterrani, però resulta que va ser desestimada perquè era en català. Això ens sona, 62, estem al 2026, encara ens sona això del despreci a la llengua catalana. Ens interpretaran La Barca Xica, és una havanera que és un himne a la nostàlgia, va ser estrenada l'any 97 a Portbou i parla de la vida marinera i de la senzillesa. Vestida de nit, popularitzada per Sílvia Pérez Cruz. La van composar el seu pare, en Càstor Pérez, i la seva mare, Glòria Cruz, l'any 88. Ens parla d'una oda a la calma, a la nit del mar, a imatges poètiques que barregen la natura i els sentiments més profunds. I quan l'escoltem, ens hem de deixar emportar per aquests sentiments i hem de somiar totes plegades. Canó de Palamós, també de l'autor de la primera habanera que escoltarem, és una peça d'un cant a la pau, un cant a la justícia i al genocidi. Amb aquesta cançó trobem que és totalment necessària en els temps que estem vivint, amb aquestes guerres que estan provocades per gent que està molt boja i que també hem de dir que som incapaços de poder aturar. Estaria molt bé que tots els canons fossin com aquesta manera. Així que amb tots nosaltres un fort aplaudiment per Estel de Mar.

Bien.

Estel de Mar. Estel de Mar està composat, com heu vist, per 7 cantaires, estan dirigits per en Xavier Ardèvol i també els acompanya a la guitarra. Ells formen part de la cultura musical de la nostra població perquè ells venen d'altres grups d'aquí d'Esplugues, tenen la seva història com a coral individualment. El que sí podem dir és que Estel de Mar és l'entitat més jove que avui participa amb nosaltres. El 2024 es van constituir com un grup i es van acollir a dintre de l'Avent Centre Cultural com una de les seccions. No han passat ni 2 anys i ells han cregut que són majors d'edat i ara ja són una entitat pròpia amb el seu propi NIF, com solen fer les entitats. Segueixen venint aquí a l'Avent, segueixen assajant, però ja han considerat que han fet aquest pas i són totalment independents com a entitat. Són una entitat pròpia i qualsevol altra entitat que vulgui que vagi a participar o a fer una actuació, doncs estaran molt contents. També us volia dir que ells tenen una vessant social, perquè van a residències de la gent gran per acompanyar-los, per fer-los passar una bona estona i perquè aquesta gent gran doncs, no se senti tan sola, que això la veritat és que fa molta, molta falta. Estel de Mar és un grup jove, de jove creació, com us he dit, però que ells són molt veterans i ens transmeten aquesta tradició de les habaneres i també de la música de taverna. I ara hauríem de donar pas a una nova actuació que serà Cor de Cors. Ens cantaran diverses peces. Si em permeteu, m'estalviaré de dir els noms dels compositors en anglès, perquè l'anglès no és el meu. Jo parlo en català, em sento més còmoda, en alguna ocasió també em puc entrebancar, però si m'equivoco en anglès i dic malament el nom, doncs no queda gaire bé. Així que tenim la participació de Cor de Cors, és un grup de gospel que està dirigit per Joan Gas. Ells assagen aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns al vespre. Coincideixen amb una altra entitat que després també pujarà a l'escenari. Per tant, aquí els dilluns a la tarda vespre és un moment per venir, per passejar-se per dintre de l'Avent i escoltar música per qualsevol racó. Cor de Cors ens interpretarà 5 cançons. Meredith You Know. Aquesta cançó, que es va composar l'any 1984, va ser pensada inicialment per fer-li preguntes a Maria. El seu autor el que va fer és un guió nadalenc i el que fa és preguntar-li a Maria com si fos una amiga, tot prenent un cafè, i volia reflexionar sobre la encarnació de Déu, sobre Jesucrist. Més tard, uns 15 anys més tard, se li va posar una música i es va composar la seva melodia, donant forma a aquesta cançó que avui escoltarem i és tal i com la coneixem des de l'any 1991. De Jungle. Aquesta cançó de la jungla o el lleó l'haureu escoltat moltes vegades. Ens convidarà també a claquejar amb els peus, a ballar i a seguir el ritme. És una cançó africana de l'any 1939. I quan la sentiu ja veureu que es va fer molt i molt famosa. Ens cantaran la cançó, després la cançó Otis Jesus. Oh, it is Jesus. Oh, d'acord, em corregeixen, però sóc incapaç de pronunciar-ho. També és molt coneguda com una cançó cristiana. La lletra destaca la presència de l'impacte de Jesús en la vida dels creients. És una cançó tradicional de l'Evangeli, del gospel. Que tinguem sort. Aquesta és nostra, aquesta és de Lluís Jac, també la coneixem. No sé si claquejarem amb els peus, però la podem seguir amb el ritme del nostre cos i del nostre cor. En Joan ens diu que sí. Que tinguem sort, doncs és una cançó catalana que parla dels camins i de la vida
que pren a vegades comiats i esperances, però s'ha convertit també una miqueta en un símbol de que els camins s'han de reprendre i que hem de tenir sort i hem de continuar caminant. I per finalitzar, Thank You Lord, és una cançó icònica d'adoració que es caracteritza pel seu missatge de gratitud incondicional cap a Déu enmig de qualsevol circumstància, enfocant-se sempre en l'adoració i en la presència divina. En tots nosaltres gaudim amb tot el cor d'aquest cor de cors gospel.

Glory nos deleitará con Oiri Jesus, Julio.

Aquesta és una cançó amb sentiu, sense micròfonos. És un cant a l'amor, a l'amor gratuït, a l'amor sense reserves. No és un gospel, però què seria un gospel si no és un cant a l'amor?

0: dedicar aquesta cançó a la Gemma, que és una de les persones més veteranes de Cor de Cors, que està una miqueta perjudicada al coll i tenia que cantar aquesta cançó i no l'ha pogut cantar. Però que ens l'estimem igual.
1: Moltes gràcies per totes les vostres cançons. Ens han fet ballar i ens han fet ampliar el nostre cor. Cor de Gòspels és una idea que sorgeix de la necessitat de crear un gran cor de gòspel a Barcelona. No passa res, no passa res si seguiu parlant a la sala, perquè jo el que estic fent és acompanyament ara per la ràdio. Per tant, a la sala, no us preocupeu a la sala, val? Bé, el que han fet és reunir diferents veus, cadascuna dintre de la seva pròpia identitat, i cap d'elles ha perdut la seva essència. Per tant, aquest grup de cor de cors forma part d'una gran família i que el que els uneix és la música gospel. També hem de dir que durant tots aquests anys i aquest temps han desenvolupat un mètode molt innovador per aprendre a cantar, i molt especialment per a aquelles persones que el que volen és disfrutar amb la música i no tenen pretensions musicals. Però això de fet passa a gairebé totes les formacions locals de cant coral. La gent el que vol és ser feliç i passar-s'ho bé, perquè està demostrat científicament que cantar dona uns grans beneficis a tots els nivells, i per tant qui no formi part d'una coral que ho intenti, i si no que es reuneixi amb les seves amigues i amics i que cantin, perquè ho sabem que científicament està demostrat que cantar ens amplia no solament la capacitat pulmonar, sinó que ens fa fluir més la sang i ens fa viure d'una altra manera. El que els ha oferit amb aquest gospel és tota una sèrie de sensibilitats que ja coneixem, que el gospel ve de l'esclavitud dels Estats Units, i que el que volien era d'alguna manera elevar el seu esperit i elevar el seu crit d'un cos que estava totalment humiliat. Ara que ja estem gairebé a la meitat d'aquest concert, el que volem fer és dir als nostres oients d'Esplugues FM que estem escoltant el concert de l'Avenç Centre Cultural, l'Avenç Canta, que podrem tornar a escoltar el proper dissabte i diumenge a partir de les 5 de la tarda. Entra en formació Fem Cant. Fem Cant és un col·lectiu feminista que està dirigit per Carla Jovert i que porta a terme els seus assajos aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, al mateix temps que també ho fa Cor de Cors. Ens interpretaran diverses cançons. Lluna. Aquesta cançó és una mirada íntima i delicada sobre la fragilitat emocional i la calma i la necessitat de trobar la llum en moments difícils. La lluna hi apareix com una figura protectora i com una figura inspiradora, que gairebé és aquella companya silenciosa que molt de nosaltres necessitem quan ens sentim perduts. És una peça que transmet tendresa i proximitat. Una altra de les cançons és Si algun dia me toca a mi. És un crit contra la violència masclista i el feminicidi. Parla de la por que hi ha entre les dones quan viuen situacions quotidianes. Caminar pel carrer soles, per exemple, es fa sentir-nos vulnerable, perquè ens fa pensar que em podria passar a mi. És un missatge molt directe i emotiu de la cançó, i una cançó que demana empatia i que reivindica els drets de les dones per sentir-nos lliures i sense por. L'Eva i Jana és una cançó que ens interpreta d'una manera molt especial i que és d'en Ginesta. Ens fa connectar amb una història molt concreta i que transmet que és un missatge totalment universal. Mujer contra mujer de Mecano. Aquesta, jo crec que de les que estem a la sala l'hem ballada gairebé totes, Mujer contra Mujer, l'hem ballada i l'ha encantada i ens la sabem totes. També serà una cançó que ens convidarà a moure el cos a la cadira, ens podem aixecar de la cadira si volem. Estem aquí, com hem dit, hem tancat portes i finestres i ara estem en un espai molt segur. I després de Mujer contra Mujer ens interpretaran Cançó de fer camí. És un poema de la Maria Mercè Marçal. És un poema que ens fa i ens convida a caminar totes juntes per construir col·lectivament allò que volem superar. Val? És una cançó, és un poema que després va ser posada la música per Mireia Vives i per en Borja Penalba. Amb aquesta cançó el que ens fa és reforçar el sentiment de la lluita compartida i del camí fet en companyia. Així que ja estan en formació les nostres companyes de FemCan.

FEMCAN, grup col·lectiu feminista. Es va fundar l'any 2021 com un taller de l'Avent Centre Cultural i, per tant, no és considerat com un grup coral, sinó que és un col·lectiu feminista en el que fa diverses tasques. A més de fer el taller, fan aquests concerts que de tant en tant en podem gaudir. Hem de dir que el projecte de FEMCAN va més enllà de cantar, perquè busca conscienciar a les participants i al públic sobre el paper de les dones al llarg de la seva història, per la lluita feminista, per la lluita dels drets socials i civils. I tot això ho aconsegueixen a través de l'ajuda de la transmissió de la cultura i dels valors de la cançó. FEMCAN és un projecte molt fresc, en el que voles compartir uns espais de coneixement i de creació. També us vull dir que el proper 26 de juny aquí a Esplugues podrem gaudir d'un concert que ens oferiran als Jardins de Can Tintorer a les 9 de la nit. Mireu, FEMCAN el que volen no solament és emocionar-nos, sinó que el que elles fan és crear un espai de complicitat. El que creen és un espai de seguretat, perquè són dones diverses que tenen les seves històries, que tenen la seva vida, i amb aquest espai el que volen és ser, dir i trobar-se com a dones. Si els hi preguntem a elles mateixes què és per elles FEMCAN, ens han dit que és vida, restauració, riure, sonoritat, amistat, complicitat, connexió, acolliment, reafirmació, teràpia, germanor i unitat. Imagineu-vos per elles mateixes el que significa aquest espai. Aquest espai també és possible perquè hi ha dues vessants. Hi ha la vessant de cantar i hi ha aquesta vessant que omplena la dramatúrgia, perquè elles estudien les cançons, li busquen un sentit i fan un treball de totes aquestes cançons i el que implica. I aquesta part més especial, aquest fil conductor, està a càrrec de la Montse Gatell Pérez. D'aquesta manera també en els espectadors, quan anem als concerts de FEMCAN, ens ajuden una mica més a entendre tot aquest missatge. I estem arribant a la recta final d'aquest concert. Com veieu, ja està entrant en formació la Coloma. Direm que la Coloma no solament és l'entitat més antiga d'aquí d'Esplugues, sinó que podríem dir que una de les més antigues de Catalunya. Actualment està dirigida per en Juan Carlos Márquez Carrillo. El mestre Josep Anselm Clavé va venir a Esplugues a la inauguració d'aquesta coral, i d'això ja fa molt de temps, ja fa molts anys. Totes aquestes persones no solament formen part de la nostra vida perquè són d'Esplugues, sinó que també elles formen part de la nostra història perquè coneixen molt bé els nostres carrers, la nostra vida i la gent que ha passat per aquests carrers que envolten l'Avent Centre Cultural. Hem de dir que la coral també ha passat moments difícils, i fins l'any 71 no es va incorporar una coral mixta en el que van entrar els infants, però no seria fins l'any 76 que no entraria a formar part les dones. I ara, actualment, i demano un fort aplaudiment per la Joana i la Carmina, perquè són la presidenta i copresidenta d'aquesta coral que ha hagut de lluitar el machisme que la nostra cultura ens ha portat. Així que, Joana i Carmina, moltes gràcies per portar endavant la Coloma. Ens cantaran La calma de la mar, que ja l'hem escoltada amb la versió de Les Habaneres amb Estel de Mar, però que ara escoltarem una altra versió. Yesterday, d'en John Lennon i en Paul McCartney. La bella ciutat de Justin Hurwitz. Nabucco,
de Giuseppe Verdi, i la Maria de les Trenes d'en Josep Saderra Puigferrer. La Maria de les Trenes també ens sona, o sigui que jo crec que acabarem també movent-nos una miqueta. Doncs vinga, benvingudes i benvinguts a la Coral La Coloma.

0: Moltíssimes gràcies, bona tarda i un plaer per a la Coloma estar aquí present en aquest concert de les agrupacions que som de casa. I bueno, com heu vist i sentit, hem fet un... ens ha tocat fer l'última intervenció, però és un recull, no?, del que hem sentit en tot el concert, perquè hem fet també una versió de la Calma de la Mar, que aquesta versió és la primera recopilació que es va fer per la senyora Sara Llorens de Serra a Pineda de Mar al final del segle XIX. Després hem fet dues cançons en anglès, alguna que és relacionada també a això amb el estil de gospel, i hem fet òpera també. I ara farem, tancarem amb una cançó tradicional catalana. I en especial aquesta cançó és molt especial perquè aquí amb nosaltres tenim el senyor Guillem Eastaway. On és?
1: Guillem.
0: En Guillem. Allà el tenim. I és molt especial, i aquesta cançó se la volem dedicar perquè el senyor Guillem s'ha dedicat gairebé tota la seva vida a la sardana, i ara ha arribat el moment ja que, bueno, que ara deixa, i espero que no deixis el ball, no?, perquè bueno, que ho deixis així institucionalment, no?, però que no ho deixis de ballar. Així que per ell, i moltíssimes gràcies per tota la difusió de la sardana i de tot el que és la música tradicional catalana. I per això et dedicarem, i a tots vosaltres també, i agraïm la vostra presència, i us dedicarem la Maria de les Trenes. I per la nostra part de la Coloma, moltíssimes gràcies i fins la propera.

0: La Vents canta per commemorar aquest 120è aniversari aquestes corals Estel de Mar, Corta Cors, Fent Cant i la coral La Coloma ens han acompanyat. Moltes gràcies a totes les persones que heu estat avui aquí amb nosaltres. Gràcies i bona nit.
1: Us hem ofert el concert La Vents canta amb les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Desitgem que us hagi agradat i si voleu cantar i participar a qualsevol de les corals que avui ens han acompanyat, trobareu tota la informació a Secretaria de La Vents, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27. Us hem acompanyat a la presentació del concert Isabel Almató, el control tècnic i so de la sala Sergi Vilà, el muntatge i edició Jordi Udina i la qui us parla, Lola Carrasco.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: Avui us portem a una persona que viu al barri de La Plana. Al llarg de l'entrevista ella ens explicarà on ha viscut, on ha nascut, quines són les seves vivències. Parlarem de diverses coses, tant de música, parlarem d'esport sobretot, parlarem de viatges i de totes les coses que a ella la preocupen. Avui tenim a la Montse Sant Martí Puig. Molt bon dia, Montse.
7: Bon dia.
6: Com he dit, veïna del barri de La Plana i vas arribar aquí a Esplugues l'any 1975.
7: Sí, crec que sí que eres 75. Tres anys després de casats ens anem venir a viure ja permanentment a Esplugues.
6: Quin és el teu primer record que tens de quan vas arribar aquí a Esplugues a viure?
7: Molt maco. Veníem de Barcelona, d'un barri de dalt, Montbau, aquella zona. I anem a arribar aquí i al vespre arribàvem tard i el veí de baix, que tenia una botigueta, me'n recordo que ens deia: necessiten alguna cosa? I això ens va sobtar moltíssim, el meu marit i a mi, que la nit a les 9 del vespre, com alguna vegada havíem comprat alguna cosa que ens faltava, ens deien: els hi falten alguna cosa, que anem a tancar. Això a Barcelona era impensable. Ens va agradar molt i ens hi anem sentir molt de pressa, molt a gust.
6: Tot i que el barri de Montbau, tot i que està dalt de tot de la muntanya, la falda de Collserola, tampoc no és que diguem que forma part de la gran ciutat, també és un barri acollidor, eh? No és molt gran, i a l'època que tu vas viure no hi vivia molta gent a Montbau.
7: Sí, hi havia un cementiri que donava a nivell del pis on vivíem, el cementiri on estava enterrat, em sembla que el Carrasco i Formiguera, em sembla que era, ens donava a nivell, perquè la muntanya era així, si l'edifici era tan alt que vèiem els morts i els enterraments allà ben bé. Era un cementiri de poble. Sí, estava bé, eh? Perquè caminaves una mica i et trobaves ja en el camí de ronda, fins i tot podies caminar, però la familiaritat que n'hem trobat de seguida aquí no l'havíem trobat allà al barri aquell.
6: Per tant, et trobes una Esplugues acollidora, amable...
7: Sí, molt bé.
6: I a més una Esplugues que també es veu al mar, com a Montbau.
7: Exacte, sí.
6: Per tant, això no vas trobar a faltar aquest passatge, eh?
7: No, però des de casa no el veiem.
6: No el veiem.
7: Però des dels carrers. Sí,
6: des dels carrers i el terrat de Montbau, sí.
7: Sí.
6: Quins records més tens de la teva infantesa? O joventut, fins i tot.
7: D'infantesa, jo vivia a Gràcia. Vivíem a Gràcia, a la meva família. Fins als 15 anys vaig viure a Gràcia. I després anem a anar a viure al Guinardó. Allà a l'Avinguda de Montserrat, davant de l'Escola del Mar, que hi havia allà. Anem a estar molt bé, eh? És un lloc molt maco i molt bé. També aquests són els records físics. El meu pare treballava, tenia una fàbrica de caixes de cartró, o un taller de caixes de cartró, ara és fàbrica però abans era un taller, i tots hi col·laboràvem, o sigui, nosaltres érem nenes llestes perquè les vacances volíem anar a treballar, volíem anar a l'escola, perquè si no ens tocava llevar-nos més d'hora i anar a la fàbrica a treballar. O sigui, des de ben petites i petits, som dues germanes i un germà, hem treballat sempre a la fàbrica, estudiar i treballar, bé? Clar. Fins que anem a acabar la carrera i llavors doncs vaig dir... Jo vull el meu.
6: I què vas estudiar, Montserrat?
7: Primer vaig estudiar mestre a l'escola de magisteri. Vaig fer magisteri, però al mateix temps ensenyava... Jo nedava, era nedadora del Club Natació Catalunya, i vaig veure que m'agradava molt ensenyar i que el meu era ensenyar, però m'agradava principalment ensenyar esport. I aleshores vaig tenir la sort, vaig anar a uns campionats internacionals i en aquell temps hi anava una senyorita d'aquelles de la secció femenina i coses d'aquestes, i em van enredar, jo vaig preguntar on es pot estudiar educació física, i hi havia dues possibilitats, estudiar l'elemental o estudiar el títol superior, que només es feia a Madrid. I me'n vaig anar a Madrid. El meu pare primer em va dir que ja ho veuríem, però al final li vaig donar els papers preparats, tot signat, i vaig estudiar educació física, que ha sigut el meu ofici. Però penso que també era el meu ofici de mestre d'educació física. Bé, no sé, aquest seria el començament.
6: L'esport ha acompanyat tota la vida, ho acabes de dir, eh?
7: Sí.
6: Ha sigut finalment la teva professió.
7: Ha sigut. Primer, de molt petita fèiem música. El meu pare eren molt musicals. Es van conèixer en una coral, a la Coral Núria de Gràcia, de la UEC de Gràcia. I els meus pares cantaven a la coral, nosaltres ja des de petites cantàvem a la coral o fèiem música allà, a l'escola. Però després em vaig ficar en el món de la natació i això ja no era compatible perquè era diari, moltes hores, al mateix temps estudiava magisteri, va ser més complicat. I després ja me'n vaig anar a estudiar Educació Física a Madrid, que vaig deixar de nedar perquè allà ja era incompatible completament, perquè hi havia moltes hores d'esport però no precisament de natació. I després allà vaig aprendre a tocar una guitarra perquè una companya em va dir... Ah, sí, vaig ensenyar a nedar una noia, vaig ensenyar a nedar una noia gran que m'ho va demanar el meu exentrenador i em van donar uns diners, i amb aquells diners em vaig comprar una guitarra. L'any següent vaig arribar a Madrid, a l'escola, i clar, no sabia tocar la guitarra, però una companya em va dir, jo te n'ensenyo. I ràpidament m'hi vaig ficar i vaig estar fent el que podia. I vaig anar rascant la guitarra, cantant allà. Eren uns temps molt diferents dels d'ara. Podies anar a Madrid, fins i tot en una escola, en una residència que era d'una gent que no lligàvem gaire, i tu podies parlar de tot, podies parlar en català. No hi havia cap problema. Cantava Raimon, totes m'aplaudien, totes anaven allà i felices. Alguna et deia en Cristiano, però bé, era una minoria, però eren uns temps molt diferents, eh? Jo estic molt preocupada perquè hem canviat completament. Jo allà parlàvem català, les quatre catalanes que eren en el curs, i deien, vale, bueno, aquesta és en Cristiano, però va, i feien en broma, ho feien en broma i ja ho entenien. Bé, va ser així, i vaig començar a tocar la guitarra i a cantar allà, traduïa les cançons, els explicava, i les senyores aquelles de la secció femenina, totes muy bien, molt contentes i molt apanyades, no sé, jo, si això és important, però penso que ara això no existeix. Anem a campionats al resta d'Espanya i no se m'acudeix portar una senyera. Cosa que tota la vida, des de fa, quan era els anys 70, que no havia mort ni el Franco, anàvem amb la senyera i la posàvem allà penjada al darrere de la banqueta d'esport, i ara no podríem anar-hi, se'ns ficarien damunt. O sigui, canviem molt unes coses i a mi em sembla que per pitjor.
6: Anirem després a aquest repàs polític que farem amb la Montserrat. Montserrat, com et marca tu aquesta època de la guitarra, de rascar cançons, de cantar? Perquè hi ha una època a la teva vida que t'influeix tot el tema musical.
7: Sí, quan vaig tornar a Barcelona, jo era escolta, i dins de l'escoltisme, doncs, hi havia, de vegades ens trobàvem, estàvem en un foc de camp, i què tocava? Pues agafar la guitarra i posar-se a cantar. I era molt maco. Un dia em van sentir uns, aleshores em van liar, que vés a fer aquest concert aquí, i ara

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Canta'm aquesta tornada.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Avui ens acompanya l'Alfred Vallès. Bona tarda, Alfred.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per venir a l'Entre Nosaltres.
2: Gràcies a, gràcies a vosaltres.
1: Contem amb, amb una persona que veureu amb el decurs de la conversa, que ens aportarà sobretot molta, molta llum i molta practicitat del que pot passar en un futur immediat. L'Alfred té una extensa formació acadèmica i professional, és tècnic en explotacions agropecuàries, també guia de natura, educador ambiental, col·laborant amb entitats com l'Associació Hàbitats, ANDA i el Centre Mediambiental L'Arrel, voluntari del projecte Rius, i va ser ajudant d'investigació al CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Alfred també és membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, lligat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i president de l'entitat ecologista Martorell Viu. L'Alfred també és soci de la Institució Catalana d'Història Natural i membre del grup orquideològic de Catalunya, guia botànic de l'ADENC i de l'entitat Flora Catalana. Per acabar, indicar que és coautor amb un veí de Sant Esteve, José Cabrero, del llibre Els arbres de Martorell, que per tots els que vivim a la zona us el recomano totalment. Alfred, m'he deixat coses, però amb tot això estic segur que les teves aportacions ens ajudaran a entendre el moment actual que estem vivint a nivell climàtic i, sobretot, quin és el futur que podem tenir. Si et sembla, començo amb una pregunta bastant oberta.
2: Sí, sí,
1: que
2: sí.
1: M'agradaria que ja comencis a desenvolupar i permetre'm una miqueta també la frivolitat. Això del canvi climàtic és cosa de quatre ecologistes que us agraden en bici?
2: Sí, moltes vegades la gent veu com una cosa aliena això del canvi climàtic. Això del canvi climàtic no em va amb mi, jo ja tinc prou problemes en el dia a dia o en arribar a fi de mes, però en realitat el canvi climàtic és transversal a tota la societat i tota la biologia i tota la vida de les nostres, de la nostra natura i de la nostra societat. Jo posaré un exemple. La sequera que hem patit i que encara no s'ha resolt del tot, de 3 anys d'una sequera brutal amb pobles que havien de portar l'aigua en cubes i talls d'aigua, sabem que en part està causada per aquest canvi climàtic i, de fet, els models tots preveuen que si no fem res per canviar-ho, les sequeres cada cop seran més intenses i més llargues i més freqüents, no? Llavors, per exemple, la sequera, els regadius a Lleida, no nevava al Pirineu, no plovia, no hi havia aigua als embassaments, no es podia regar la plana de Lleida. Van tenir restriccions i van haver de deixar de regar moltes hectàrees del Pla d'Urgell i la producció, això en depenia l'economia local de tots aquests pobles. Després, sense anar més lluny, potser en parlarem més endavant, però la Dana que hi ha hagut a València s'intensifica per un oceà, per un mar mediterrani més calent, i aquest mar més calent aporta més humitat. Quan arriba l'aire fred, generen fenòmens extrems com aquesta Dana, com aquesta inundació. És a dir, encara que el vulguis ignorar, encara que diguis no pot ser, afecta a tothom i transversalment. És a dir, que en aquest sentit, bueno, i sense oblidar les onades de calor, és a dir, jo crec que no és una cosa, potser la gent més conscienciada o més alternativa, entre cometes, doncs el té més present, però ens afectarà a tots, vulguem o no.
1: Encara que fem allò que alguns fan, no?, de tapar-se els ulls i dir, bueno, esto no está pasando, però sí que és veritat que passa, no? Darrerament, a més, aquests dies justament s'està celebrant la Cimera Mundial del Clima a Bakú. Justament crec que les últimes conclusions s'acaben de produir pràcticament ahir o abans d'ahir, i m'agradaria escoltar la teva opinió. Què ens pots dir una mica d'aquesta cimera?
2: Sí, exacte. És a dir, s'ha fet una cimera del clima, una conferència de les parts, la COP29, a Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán, on s'han reunit tots els països de les Nacions Unides per debatre al voltant de les mesures que podem prendre per lluitar pel canvi climàtic. Llavors, jo segueixo alguns periodistes i algunes entitats ecologistes com Greenpeace, etc. I hi ha una mica de decepció en el sentit de que s'havien de tenir diners, el món desenvolupat, el nord global, havia de donar diners al sud global, als països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè implementessin polítiques de transició energètica per produir energia sense emissions, és a dir, eòlica, solar, etc., i també per lluitar o facilitar que es pogués finançar la reconstrucció en cas de fenòmens extrems. Parlem d'inundacions, de sequeres, és a dir, llavors, què passa? Els experts deien que es necessitaven, entre tots els països del, diguéssim, desenvolupats, que portessin uns 1,3 bilions de dòlars, no? Per finançar aquesta transició, diguéssim, ecològica o energètica als països del sud i solventar els danys que causa el canvi climàtic. I llavors, en canvi, els acords que hi ha hagut són de 300.000 milions de dòlars, m'entens?
1: És absolutament insuficient, no?
2: Exacte, és a dir, si sense parlar gent de Nigèria o gent d'Uganda o d'altres països en desenvolupament que no generen emissions, perquè ells tenen una economia menys, que consumeix menys petroli, és a dir, és el nord global, els Estats Units o Xina o fins i tot nosaltres en més petita mesura, els que generem les emissions i en el passat hem emès més diòxid de carboni i hem causat el canvi climàtic, i en canvi els hi toca el rebre als països pobres, no? Llavors aquesta solidaritat entre el món ric i el món pobre pues, ha deixat bastant que desitjar. Per altra banda, la posició d'Aràbia Saudita ha sigut terrible, perquè Aràbia Saudita depèn de l'exportació de petroli, no? I no volia incloure, i ha lluitat perquè no s'incloguin les conclusions, que s'han de reduir els combustibles fòssils, és a dir, si no vols emetre CO2 no cremis petroli, però si el teu país depèn econòmicament del petroli, pues costa molt, hi ha un interès econòmic molt fort i ja es posen traves, i com que és un acord de molts països, pues trobar un text i unes bases que tothom estigui d'acord costa molt.
1: No és fàcil. I jo crec que és una pregunta, una inquietud que segur que tenen també els oients. És curiós que aquestes cimeres es fan a països que, per exemple, com el cas de Azerbaijan o com el cas de l'anterior, que va ser Emirats, són països que són eminentment productors de petroli i de gasos contaminants, no?
2: Sí, jo crec, en aquest sentit crec que, és a dir, com que som conscients de que la producció de petroli i cremar-lo o de carbó o d'altres combustibles fòssils genera el canvi climàtic, pues una mica per rentar la cara o volguen dir, sí, nosaltres exportem molt de gas i petroli, però som conscients i estem conscienciats pel canvi climàtic i fem una gran cimera parlant d'aquest tema, no? Llavors, jo crec que hi ha una mica així d'una mica rentar-se la cara o blanquejar una mica.
1: Una doble moral, podríem
2: dir. Sí, exacte, en el sentit de que per una banda depèn la teva economia i de l'exportació de combustibles fòssils i per altra banda fas una cimera o una conferència internacional per reduir l'ús d'aquests combustibles fòssils, no? Evidentment, tots tenim contradiccions i aquesta seria una contradicció molt gran.
1: Una contradicció de base gairebé, no? El programa saps que dura aproximadament uns 50 minuts, per tant tenim temps per poder parlar bastament de moltes coses, i a mi m'agradaria començar, per exemple, si ens poguessis explicar casos d'efectes reals que tu hagis vist en primera persona o que coneguis directament sobre aquests efectes del canvi climàtic.
2: Sí, efectivament, perquè moltes vegades pensem que és una cosa llunyana. Jo sempre, pensant en exemples del dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
1: Feia fred, sí.
2: Feia fred per Tots Sants, i hi ha una dita que diu, per Tots Sants capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
1: Sí, sí, absolutament.
2: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius, quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Sí. Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Bé, jo, per exemple, recordo que als anys 90, recollia herba de cop i pericum per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, l'hipericum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
1: Per la temporada.
2: Doncs ara, molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba de Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que, si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys, aquests canvis no els ha vist, perquè...
1: No té referències.
2: No té referències anteriors. Però jo, recordant quan florien les plantes o quan arribaven les oranetes, i veus que això està canviant, i hi ha gent que ho registra. Hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia, i realment, o sigui, els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, bueno, i sense anar més lluny, el cabal dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys, o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
1: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius,
2: sí,
1: i tot,
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: Teniu sistemes de mesura, no?
2: Efectivament, hi ha l'himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya, que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
1: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera, i jo tinc un altre dubte que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant, del canvi climàtic?
2: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Però aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. Vale? 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres ara estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? És a dir, en 40 anys augmentem un grau.
1: Superaccelerada.
2: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i, a més, causat per nosaltres. És a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no? Però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid i en som els responsables.
1: O sigui, la diferència bàsicament està amb l'acció de l'home, per dir-ho.
2: Exacte.
1: O de la humanitat.
2: I la velocitat, general. I la velocitat del canvi. Que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
2: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns, uh-huh. I es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això, hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, l'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
1: En 300 anys, pràcticament.
2: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera.
1: Clar.
2: Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2, no? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
1: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple, no? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan havent-hi en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això reparteixi a nivell de l'atmosfera vies altes, no?
2: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta que, bueno, un atleta, un corredor de muntanya, i ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que emetia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se, és a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. Jo també, és a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
1: Clar.
2: Llavors, hi ha gent més conscienciada, als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari, i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles, i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
1: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa és a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges, això és un tema positiu.
2: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
1: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi?
2: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera, és perfectament, i després hi ha una mena de radiació invisible, que són els infrarojos, que és radiació d'escalfor, que és allò que et poses al costat d'un radiador i sents com t'irradia, o una foguera, sents com la cara se t'escalfa, no? Doncs hi ha una llum que no veiem, però que és l'infraroig, no? I llavors aquest infraroig que matem a l'espai i que refreda la Terra es veu retingut pel CO2 que m'ha augmentat. És a dir, que aquest canvi en la composició de l'atmosfera fa que li posis una manta a la Terra i retingui l'escalfor, i s'escalfi més i més i més. Actualment ja estem a 1,5-1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera i si no fem res la seguirem canviant, i retenim l'escalfor.
1: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per lo que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
2: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que és la, que fa que el clima, penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, en la mateixa situació respecte al nord que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid hivernal més suau d'Europa podria desaparèixer per al canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, és a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests tres darrers 3 anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor, que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara, hi ha qui diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir, que moltes coses.
1: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podia provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
2: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent de llaç a nivell global pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys, durant aquest segle, no?, que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insufrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors, això podria significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és, ja et dic, és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100, i estem a 2024 i el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
1: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, i per una altra banda aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
2: Exacte,
1: o sigui,
2: exacte.
1: Realment el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
2: I aleshores hi canvies en el clima al tròpic, perquè l'escalfor tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot retenir molta escalfor i els corrents marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors, un canvi als corrents marins seria devastador a nivell de canvi del canvi en el clima local, diguéssim.
1: És curiós, perquè la percepció, abans ho has explicat molt bé, la percepció individual que tenim moltes vegades dona la sensació de que ens queda tot molt lluny. En canvi, quan mires tot això que estàs explicant, realment estem immersos enmig del planeta i, per tant, ens afectarà, passi aquí o passi a 10.000 quilòmetres, no?
2: Sí, jo crec que ningú està a salvo, que diríem en castellà, ningú està a estalvi d'aquest canvi climàtic. I lamentablement, doncs, unes condicions molt bones que teníem les podem perdre. Llavors, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicletes superalternatius. Estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
1: No és una suposició, sinó que està basat en fets que es poden mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica en com podem evitar-ho, en què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
2: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, o... I llavors, moltes vegades, la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar... no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més, és que pots tenir una mancança, i llavors, una mancança a nivell afectiu, no? I que compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles. M'entens? És a dir...
1: A mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que, quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que, si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
2: sí.
1: És una mica contradictori, també, a vegades, no?
2: A veure... Viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
1: Sí, no.
2: Però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo, per exemple, a vegades anava al poble del meu pare, a estiuejar, no?, al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que et trobaves en els amics de sempre, és a dir, jo crec que hauríem de... bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no? Llavors es tracta d'això, però jo crec...

0: Són les 12.
1: L'Avenç. Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
3: A vosaltres per convidar-me.
2: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
3: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
2: Cal tenir nocions de cant?
3: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
2: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
3: no.
2: Aprendre la lletra...
3: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me'n encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
2: I la part de la implicació social i de la consciència social.
3: Exacte.
2: Que teniu.
3: Això també me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
2: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
3: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
2: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
3: Cap al vespre ens trobem, puntuals, de 8:30 a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure les, sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
2: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent-cant amb aquesta clau feminista, femenina.
3: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
2: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
3: I tant,
2: vine,
3: i tant,
2: prova,
3: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
2: És vine, prova i queda't.
3: I queda't.
2: Doncs, fent cant. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim en Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
4: Hola, bon dia.
3: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
5: Bon dia, Isabel.
3: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle.
4: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que vam veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició al Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
3: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
4: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant. Perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Quan han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà, treballar. Bueno.
3: Quants anys vas estar tu a l'escola?
4: 27 anys.
3: I et vas jubilar allà?
4: Sí.
3: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona, amb aquests assumptes, modesta. O no? Veus, no diu res perquè no li agrada. A ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
5: Perdona?
3: Com entres tu a formar part del cercle?
5: Bueno, jo amb el cercle vaig... Estava, mira que curiós, estava en, una, en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del cercle, un membre del cercle que es diu Rafael, Rafa, i em va comentar que existia això, existia el cercle artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del, del cercle i a partir d'ahir pues ja pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com cercle artístic es fan. I he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, com es diu, començar amb les conferències. I la conferència aquesta de la, la Casa Bernardà Alba a través de la pintura, ell em va donar la, l'oportunitat de fer-la. Pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues, em va ajudar molt.
3: Sempre donant suport.
5: Sempre.
3: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
5: Sí.
3: Eh? Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues, algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
5: Sí, perfecte.
3: Teniu, heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla i com és que aquesta conferència ha format part d'un... un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la, la Montserrat Cruz-Laegui.
4: Sí, explica-ho tu, de què va.
5: Bueno, a veure, sí, bueno, la Montse, a mi m'agradaria començar a principi, perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat, perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven i vam agafar precisament el de la Montse Cruz-Laegui, no surt el cognom. Llavors la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla, i bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brilles.
3: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar evidentment del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta a la pàgina web de la ràdio d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge, eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
4: Bueno, és l'Àlex Agüera. L'Àlex Agüero jo el coneixia de petit, perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I bueno, va continuar la seva carrera i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, eh? I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no... grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia als nens, perquè el primer que els hi feia és dir, dibuixeu-vos un als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. Eh? I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-los la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. Eh? I llavors

0: que sempre pues, anem allà. És el punt de trobar tots els artistes al cercle, sí.
1: Val, doncs, si un cas convidem a les persones que ens estan escoltant, que el darrer diumenge de cada mes, excepte, suposo que el mes d'agost i per Nadals...
2: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
1: Clar.
2: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Eh? Llavors, ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira de Santa Llúcia.
1: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
0: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge... l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vols ser membre...
2: I pot portar les seves obres, també.
0: Exacte.
2: No estem tan... no som... vull dir, estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, eh? No és... vull dir, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré, però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
1: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert de tothom, sempre que sigui art i creativitat.
2: Sí.
1: Doncs ja està la resposta feta.
2: Això no vol dir, si puc tallar... eh? Que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat. Les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
2: Sí.
1: Doncs va, parlem-ne.
2: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art. Que perquè parlava dels quadres, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i perquè es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, eh? Perquè a vegades hi ha gent que et sap...

0: dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
1: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
0: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Vull dir, no tots som iguals i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs ni tanta sal ni tan poca, la justa,
2: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
0: Sí.
2: I les clitxes de seguida.
0: Procurar conèixer les persones, que a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no? I més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
2: Sí,
0: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
2: La Neus Oró.
0: La Neus Oró era del cercle, no pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues, i les dues trobades que van fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar, i la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle, però vull dir...
2: Pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
0: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari. Cada any fem noi o noia, noi i noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim. Sí, en general sempre. Perquè tenen més clar el que volen, i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria. Jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No. Un comissari... que tu vas ser comissària.
1: Sí, vaig ser un any, sí.
0: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho. Vaig dir, doncs, bueno, ja ho seré jo. Perquè dic jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president. Jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari, perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics. I llavors, hi vaig deixar 6 quadres o 7 sense exposar, però... vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig... Va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir, no els penjo. M'entens, Perquè, clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els pengis.
2: També tens raó. El que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys... aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet molt famós.
0: Bueno.
2: Vull dir que si no entenem no vol dir res,
0: No.
2: És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
0: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
2: Sí.
0: sense entrar en detalls. Una cosa que no és art pot agradar.
1: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te, sí, perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar
0: tu fas aquarel·les.
1: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
2: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones, com
0: és? Sí, moltes més.
2: Més dones?
0: Més senyores, sí? que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer a la família Utrillo, el Maricel va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves a part de fer una bicicleta vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot, només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
2: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
0: Sí, normalment cada any, com fem les jornades culturals, mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Ampel,
2: amb el fòrum,
0: sí, han fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums d'això, sí. Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam, com et diré, de l'èxit, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brides. I clar, això és també, tens que, a vegades... tens que procurar que omplir, però...
2: No tant,
0: No cal tant.
2: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
0: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
2: La Coral, el Musicòrum
0: la Coloma. Tots van cantar allà dintre el Robert Brides. El Robert Brides, el petit, l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu al metge.
1: El Daniel Serón, que va fer una conferència d'art romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que bueno, ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón pues, farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
0: La conferència que va fer sobre...
1: El romànic.
0: El romànic va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic. No veure'l, ni si t'agrada o no, saber llegir aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient aquella, i entrar dintre d'aquella època,
1: sí. Eh?
0: Perquè clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana, i en aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
1: Sí, com influïva...
0: Com influïa en tot això, i els sí. colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, però d'una altra manera.
2: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. i per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
0: Sí.
2: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
1: Correcte.
2: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
1: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
2: sí.
1: està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això... Jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer, o potser precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
0: a Calafell,
1: a l'ermita de Calafell també.
0: A l'ermita,
1: sí, sí.
2: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
0: No, no? A vegades hem fet concursos nosaltres, ja hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, és?
2: El Parc.
0: El Parc de la Solidaritat. Allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també l'altre que vas tu prendre italià.
1: Al Parc de Can Vidalet.
0: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar. Vull dir, al carrer Montserrat hi havíem pujat ja... El de la biblioteca també és molt maco. Hi hem pintat bastant.
2: Sí.
0: Normalment, el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant. És interessant dir,
2: clar, perquè si no omples la panxa al cap,
0: no,
2: li costa
0: no, és, bé, anem a, perquè llavors és com fa la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt dintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i vaig a dir, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. I era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bé. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant, a vegades sol, després, quan s'acaba tot, ensenyant els quadros un a l'altre, l'obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues, donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant, no passa res.
2: Alguna cosa més que afegir?
1: No, jo...
2: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
0: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
2: No teniu ara, lloc?
0: Ara, no, i ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
2: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
0: Bueno, el té per aquí i per allà.
2: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
0: Vale.
2: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues, i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
1: Clar que sí.
2: Sí?
0: Bueno, esperem-ho que sí.
2: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí, i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: pogut resoldre d'entrada, ja t'ho dic ara.
1: Sí, doncs sí. Tant de bo n'hi hagi volum 2, 3 i els que siguin, quadern de passatemps històrics amb text de Josep Maria Bunyol, les il·lustracions del Guibo. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Marta, un plaer.
1: I res, si un dia vols trucar, ja ho saps, nosaltres sí. Continuem aquí cada nit.
0: O no, no, que... ho faré, però no et diré els aniversaris de noces, això no, ja ho tenim superat, no, eh? Faré altres preguntes.
1: D'acord.
0: Gràcies.
1: Gràcies, bona nit.

0: Ara passa ja un minut de 3:45 de la matinada, recta final, petita pausa i tornem per saber qui és el protagonista dels contes.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
3: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
2: On es va assajar, això?
3: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
4: Imagina't, és una visió.
3: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
2: Als Estats Units això acaba amb trets.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: La millor hora del dia.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Jo cada setmana, quan arriba aquest moment del programa, faig com una autoendevinalla i penso, veiem, aquesta setmana l'Anna per on anirà, anirà per aquí, anirà per allà. No l'encerto mai. Sempre em sorprèn. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit.
1: Sempre em sorprèn i avui em sembla que també. Què ens portes aquesta setmana?
2: Doncs us porto un recull de relats curts, o en podríem dir gairebé microrelats o trossos de vida, no ho sé. Mm-hmm. El seu autor és el David Monteagudo.
1: Home!
2: I el llibre del qual parlarem avui es diu Avui he deixat la fàbrica.
1: Ah, sí senyora.
2: Per qui no el conegui, David Monteagudo va néixer a Viveiro, en un poble de Galícia, però quan tenia 5 anys la seva família es va traslladar a Catalunya, concretament al Penedès, on encara hi és. Uh-huh. I Monteagudo és un d'aquells casos de vocació tardana. Des de petit que li agradava molt llegir, no ha deixat mai de fer-ho, però ell va començar la carrera de filologia, però la va deixar, va fer 1000 feines diferents fins que quan tenia 40 anys va començar a escriure, i quan en tenia 47 va publicar la seva primera obra, que es titulava Fin, una novel·la amb un gran èxit de lectors i de crítica. Això era l'any 2009 i ell treballava en una fàbrica de cartonatge a Vilafranca del Penedès. Uh-huh. L'any següent, el seu èxit, va deixar la fàbrica per convertir-se en escriptor. Uh-huh. Quan li van publicar la seva primera novel·la en tenia moltes altres guardades al calaix i una col·lecció de negatives d'empreses editorials.
1: Ah, sí? Allò ell... típic, sí, d'això sí, no, sí. Això no, ni cas. Quanta gent li ha passat això, també,
2: moltíssima.
1: Mare meva, sí.
2: I ara és l'autor de diverses novel·les i reculls de relats publicats, ara sí.
1: Inicialment jo recordo... amb ell he parlat en català alguna vegada, me l'he trobat, he parlat en català, però ell escriu en castellà, no?
2: Exacte. Sí. Ell parla en català perfectament, però escriu en castellà, i aquest recull de contes el podem llegir en català gràcies a la traducció que va fer un conegut d'aquesta casa, que és el poeta Jordi Llavina.
1: Sí, i tant.
2: Que també és amic seu, perquè també és de la
1: Vilafranca,
2: zona.
1: Ah,
2: exacte. Aquest recull de relats el va publicar l'editorial Rata l'any 2018. Uh-huh. Ell, en alguna entrevista, ha dit que quan va deixar la fàbrica escrivia molt menys que quan havia d'esgarrapar hores per escriure després d'un dia de feina.
1: Què passa, això?
2: Però com que tenia molta obra escrita i no publicada, com deien abans, doncs va anar publicant així, més o menys seguit. Va anar fent. I que ella es va dedicar a fer de mestressa de casa i ocupar-se dels seus fills.
1: És veritat, que això havia dit alguna vegada.
2: Sí,
1: escolta'm,
2: sí.
1: I aquests relats, els que llegirem aquesta setmana, com són? Micro, has dit micro, eh?
2: Sí, ja ho veureu. En David Monteagudo els va qualificar en aquell moment gairebé com a confessions, ell deia. És una mena de diari. Hi ha relats sobre la seva infantesa a Galícia, sobre la joventut, els seus pares, la fàbrica, els fills. Aquest narrador també és molt observador i apareixen molts personatges que l'envolten, mm-hmm. veïns, gent que passeja a la caixera d'un supermercat, una noia al tren. I a més d'això, en alguns dels relats hi trobem també aquell element que trenca el realisme, allò fantàstic, que mm-hmm. s'escola per una esquerda i que ens deixa inquiets, perquè en David Monteagudo té aquests moments fantàstics. I m'ha encantat.
1: T'ha encantat, Tu no havies llegit aquest recull.
2: No,
1: havies llegit Fin? Tampoc,
2: no.
1: Jo sí que l'havia llegit,
2: no.
1: Em va agradar molt.
2: Sí, jo és d'aquelles que la vaig sentir a dir molt i me la vaig saltar i la vaig recuperar un dia.
1: L'has de recuperar sense que hi hagi tot el boom, que a vegades el soroll tampoc
2: no ajuda
1: quan has de llegir.
2: I els relats aquests, els microrelats aquests té una força, una potència.
1: Ah, ho escoltarem, perquè no sé, que has escollit uns microrelats.
2: N'he escollit dos.
1: Sí.
2: He escollit el obre el recull, que es diu He deixat la fàbrica,
1: sí.
2: I n'he escollit un altre que també parla de la fàbrica, o sigui, he fet una mica temàtica
1: laboral,
2: exacte.
1: Molt bé, doncs avui He deixat la fàbrica, de David Monteagudo, amb traducció de Jordi Llavina i publicat per l'editorial Rata.
2: He deixat la fàbrica. Fa uns quants dies que no he d'anar a la fàbrica. Sempre havia dit que encara que deixés la feina a la fàbrica, continuaria matinant, i de moment ho estic complint. Em llevo invariablement a les 6 del matí. En el meu cas, però, això no constitueix cap heroïcitat, no m'ha costat mai això de matinar. I d'aquesta manera aprofito per fer una mica d'exercici quan els carrers i les carreteres estan més tranquils. Normalment agafo la bicicleta i surto a pedalar uns quants quilòmetres sense allunyar-me gaire de la ciutat. Per comoditat, per mesquinesa, per un pudor estrany em poso la roba que fins fa poc feia servir cada dia per anar a la feina, que encara penja a la mateixa perxa i que, a més, està pensada per protegir del fred. Aquesta roba té unes franges reflectores que resulten d'allò més útils per fer-me més visible a la carretera, perquè sovint surto de casa quan encara és fosc. El meu tomb erràtic, dubitatiu, fugint de les vies més transitades, m'acaba duent a les amples avingudes desertes acabades d'asfaltar dels polígons industrials que envolten la ciutat. Al començament pedalo per zones remotes i solitàries, entre enormes naus silencioses i inactives, d'aspecte faraònic. Després, tot tornant a casa, travesso una zona del polígon més càlida, més domèstica, en què es concentra l'activitat dels negocis familiars de tota la vida, que s'han traslladat a l'extraradi des del rovell de l'ou de la ciutat. Els treballadors entren a aquella hora a les fàbriques, als tallers o magatzems, surten dels bars, de fer el primer cafè matiner entre el fum del tabac i les pampallugues de colors de les màquines escurabutxaques, en un local estret amb poques taules, amb la façana encauada entre dues naus grises. Jo travesso en línia recta entre aquells homes, camuflat, fora de perill amb la meva disfressa d'immigrant. La bicicleta, de l'any de la picó, la roba de paó, el casc tan lleig que em queda massa alt. I vaig alentint la velocitat fins que gairebé m'aturo quan passo per davant de les portes obertes de les naus inhòspites, amb aquella llum malaltissa que en surt. I guaito dins, durant uns quants segons, amb el vertigen morbós amb què ens mirem les feres o els abismes. En guaito l'interior, amb una maquinària confusa i en letargia, i aquella llum freda i desagradable que conec també, en què la il·lusió, tota empolsegada, voleia i va clavant-se cops com un papalló. Però no m'aturo del tot. Espio d'aborçada, covardament. I de seguida accelero, empenyent els pedals amb totes les meves forces, neguitós que el monstre no em reconegui, malgrat la meva disfressa, que no descobreixi la meva deserció i se m'endugui, arrabassant-me del meu insolidari benestar, del meu privilegi injustificat.
1: Que bonic. Que bonic. Molt. Veig el polígon, ho veig tot. Ho veig absolutament tot.
2: Sí.
1: I el veig amb ell, fins i tot amb la bicicleta.
2: Pedalant. Sí. Espiant el seu antic, la seva antiga fàbrica. No?
1: Correcte. I el següent, com es diu?
2: El següent es diu el maquinista. Ell treballava de maquinista a la fàbrica de cartonatge. Diu així. Durant 14 anys vaig treballar en una fàbrica de cartró. Recordo que sovint tenia un malson, que es repetia amb lleugeres variacions gairebé totes les setmanes, sobretot la nit del diumenge al dilluns. Jo estava estirat al llit, intentant dormir, però tota l'habitació era una enorme màquina en funcionament. Els eixos i les politges giraven al meu voltant tot fent una sogollada i unes grans planxes de cartró em passaven per sobre del cap, rebents, incessants, empeses pels engranatges i les corretges. Amb la lògica absurda dels malsons, jo era el maquinista d'aquella màquina i era terrible continuar la feina a la nit, des del llit, exposat a la incomoditat i al perill que representava aquell rítmic sotregueig. En aquest estat de falsa vigília, era conscient de la tovor del matalàs i de la necessitat de dormir, però alhora sabia que no podia desatendre el ritme de la producció i em neguitejava la possibilitat de patir un accident si m'endormiscava al vell mig dels girs i vaivens de tots aquells mecanismes. De tant en tant es produïa un embús. La màquina sencera es col·lapsava tot fent un estrèpit amb una trepidació sinistra i jo em protegia el cap amb les mans i saltava del llit aterrit, fugint de l'esclafament, i a vegades el meu cos es movia de veritat i em despertava en perdre l'equilibri al caire del matalàs, mentre sentia, en la foscor, la veu adormissada de la meva dona, que em preguntava què em passava, perquè probablement també havia cridat en somnis. Altres vegades, després del que em semblaven hores d'incomoditat, d'angoixa insinuada, la ment se'm revelava dins el somni mateix. Posava en evidència les incoherències d'aquell deliri fins que ja era del tot insostenible i arribava l'alliberament de despertar-me. Però era un desvetllament enterbolit pel temor que el malson es repetís, per l'evidència inesquivable que al cap de 3-4 hores havia de ser a la fàbrica i enfrontar-me a les màquines de debò. I tot i això, encara era pitjor quan no em desvetllava, quan aquell entresson morbós, enganxifós, m'acompanyava durant tota la nit i es feia més i més opressiu. I en el súmum de l'absurd, com si estigués delirant per la febre, jo ja no era el maquinista. sinó una d'aquelles planxes de cartró que la màquina devorava i vomitava sense aturador per l'altre extrem, després d'haver-les manipulat. Em sentia arrossegat per les corretges, empès sense contemplacions per les urpes d'acer que coneixia tan bé, i tancava els ulls i em posava les mans al cap perquè m'acostava l'enorme plegador que m'havia de plegar bruscament, expeditivament, amb els seus braços d'acer fermíssims.
1: Quin patiment, quin patiment, mare meva. O sigui, és estrany, contes sobre la fàbrica, però són claríssims. Encara que sigui a través d'un somni, comuniquen moltes coses.
2: Moltíssimes.
1: Diuen moltes coses.
2: I ens ensenyen moltes coses. Uh-huh. És com molt, amb molt poc, ell diu, no, que quan escriu, contes també poleix,
1: i els va
2: condensar. Però en allà hi és tot, d'alguna manera.
1: Molt xulo. Doncs gràcies, Anna Maria, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.

Doncs arribem al final també del programa d'avui. Hem començat la setmana i per nosaltres el dilluns ja, el nostre dilluns ja ha passat. Ara quan ens llevem tornarà a ser dilluns, però ja l'haurem treballat. Així que arriben les 2 de la matinada, les notícies d'aquesta hora, ens posem al corrent de, sobretot, del més important que passa a aquesta hora, que és aquest anunci del final de la guerra per fi, segons Donald Trump. Però vaja, això ho deixo per l'Àlex que ens ho expliqui. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més històries boniques per compartir amb tots vosaltres. Així que descanseu i fins demà a les 12. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en anunciar que les dues parts ja disposen d'un text consensuat i que la signatura definitiva es faria divendres a Suïssa. Poc després, Donald Trump ho ha confirmat a través d'un missatge a la seva xarxa social i també ho ha fet la televisió pública iraniana, que ha assegurat que Teheran ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Les dues parts cessen immediatament les hostilitats i a partir de divendres, amb l'acord ja firmat, obriran un període de 60 dies de negociacions per acabar de redactar un acord més ampli, especialment en matèria nuclear. Una de les incògnites és ara saber quan es reobrirà la navegació a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que, per la seva banda, la reobertura és immediata, però l'Iran apunta que el reobrirà completament divendres, després que s'hagi firmat ja l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès, extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis.
1: A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació,